0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista? ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: presentar els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
5: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
8: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres, a les 10 de la nit, i els diumenges a les 11 del matí.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: explica una mica durant aquella hora quina és la situació i a partir d'aquí fer la derivació.
1: D'acord, per tant, Isabel, en un principi psicòleg i que aquest professional t'ajudi, que digui, mira Isabel, hem arribat a un punt que potser necessites ajuda farmacològica, et derivo a... Sí?
2: Perfecte.
1: Queda clar?
2: Molt bé.
1: Isabel, moltíssimes gràcies per escoltar La Solució Única. Una abraçada.
2: Que tingueu un bon dia.
1: Igualment. Adéu, adéu. Adéu. Són tan macos els nostres oients. És que m'encanten. El 677-38-77-19 93-201-7474. Fran, tinc la sensació una mica que també La Solució és com aquest espai de consulta que la gent se sent segura amb nosaltres. Vull dir que truca la gent i jo tinc la sensació que no els fa por fer la pregunta, que no els fa por parlar amb nosaltres, que se senten propers. Almenys així m'agrada pensar-ho.
3: És un espai confortable,
1: sí.
3: I és un espai on estem molt a gust tots, independentment del que pensem.
0: Ho feu vosaltres, eh?
3: Bueno, i tu?
0: No, però vosaltres hi sou cada dia. No, us dic, de veritat, que jo penso que sí, que és un entorn segur.
1: Oi?
3: Mm. Sí, sí.
1: El 677-38-77-19. Ai, aquestes floretes. Va, què ens diuen, Fran?
3: No, de fet, a banda de penjar la teva fotografia on t'assembles el Mari Pauguet...
1: Em surt l'aigua pel nas.
3: La Lídia ha posat una enquesta perquè la gent voti.
1: Hòstia.
3: Si s'assembla o no.
1: Oh, Lídia, tia... I què surt? Quin percentatge hi ha? A veure.
3: Ara te'l mirarem.
1: Passa'm el percentatge.
3: El percentatge. La Clara ens explica que fa anys que va a teràpia. Diu, de fet, he tingut dues professionals, diu la Clara, dues de referència. Una es va acabar perquè es va morir, però ja havia començat paral·lelament a fer musicoteràpia amb una altra, amb una psicòloga de formació específica, i fins a dia d'avui estic molt contenta. També l'Enric està molt content. L'Enric de Sant Vicenç de Castellet diu que és una persona hiperactiva i molt nerviosa, i li ha anat molt bé anar a una psicòloga perquè l'ha ajudat molt. I la Marina té una pregunta, atenció. Tinc un problema perquè vaig al psicòleg des de fa un any, aquest no és el problema, em sé la teoria de sobres, però em costa molt posar-ho en pràctica. Com es fa, diu? Com es passa de saber què és el que he de fer? Com
1: a fer-ho? Difícil, eh? A fer-ho de veritat, Helena.
0: Mira, és un clàssic el com, no? El com. Val, sí, com, aquesta frase de jo em sé tota la teoria. Mm-hmm. D'acord. Si et saps tota la teoria, el que hem de fer és fixar-nos objectius molt petits. Mm-hmm. Per mi una cosa que funciona és allò que faig cada dia de forma imperceptible, però que és cada dia no sé quantes vegades, que no pas un objectiu que ho faré un cop al mes.
1: D'acord.
0: Perquè és molt més rellevant per nosaltres, pel nostre cervell, pels hàbits que construïm, allò que repeteix cada dia, que no pas allò que fem puntualment.
1: Posa'm un exemple.
0: Aleshores, per exemple, imagina't que vaig posar ahir d'exemple que ens serviria ara mateix perquè em va dir, és veritat, imagina't que em costa jo què sé, la comunica, el parlar, no? Mm-hmm. Imagina't que sóc una persona que sóc més aviat retraiguda, tímida, mm-hmm, el que sigui, i la meva mare em trucarà per demanar-me hora a no sé on. Doncs què he de fer? He de trucar, jo he d'agafar, m'he d'apuntar què és el que vull dir, val? Tenir un paper davant, un paper amb un mantra, per exemple, que digui estàs aprenent a comunicar tot allò que et costa, perquè allò és el meu referent quan jo faig la trucada, i preparar-me, per exemple, el que és la pregunta. Hi ha gent extremadament tímida que una pregunta de trucar a una dermatòloga que dèiem abans li costa un món. Doncs aleshores això seria una de les feines, d'acord? Això seria uns deures de teràpia. I com això, moltíssimes altres coses. Si m'està costant adherir-me a fer exercici, surto 5 minuts, no surto mitja hora a caminar, oblida't de la mitja hora, entens? Faig 10 sentadilles, que no sé com es diu en català, perquè ja no entre els esquats, les sentadilles.
1: A la gatzoneta, no sé com és.
0: Val, doncs imagina't.
1: Sentadilles, busqueu-m'ho.
0: Doncs, per exemple, una de les coses que es pot fer, a mi m'hauríeu i riuríeu, perquè a vegades estic entre sessions, que jo tinc 10 minuts, i agafo i faig 10 sentadilles.
3: 10 esquats.
1: Grava't. Mentre... Esquats, es diuen esquats.
0: Ah, ja ho deia bé, doncs els esquats. Doncs aleshores, entre que canvio una cosa i l'altra, faig això. O faig unes flexions en el sobre.
1: De sobte, Helena Puigquità Rocky, eh?
0: Exacte. Doncs mira, ho dic perquè la gent pensi que aquestes coses serveixen. Això són píldores d'aquestes que
1: és
0: funcionen.
1: És a canviar els avis, no? L'Helena sempre parla d'exposar-se, no?, a la incomoditat. Jo, per exemple, em costa molt la disciplina. I cada dia intento, va, avui et lleves amb la primera alarma. Aquestes coses, no? I vaig millorant, eh? Abans tenia 10 alarmes, avui me n'he posat només dues.
0: Ho veus?
1: Estic doncs, superorgullosa.
0: Doncs això seria el com que ens pregunta ella, seria... petits objectius. Què és allò que penses que no té cap importància a l'hora de provocar un canvi? Doncs és allò, és allà on hem d'anar. I com aquests, 40, perquè 40 de molt petits són molt més potents que dos de molt grossos, d'aquells que dius, ai, és que això em costa moltíssim. No, petits.
1: Jordi, Cerdanyola del Vallès, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: A veure, primer de tot.
4: És molt senzilla, digue'm.
1: No, no, que et volia preguntar l'edat, per tafanera.
4: Ah, 58.
1: 58 anys, a veure, Jordi, quina és la teva consulta?
4: Val, és bastant fàcil, és que tinc una consulta que no sé ben bé com plantejar-la. Bueno, jo he tingut i tinc molts problemes a la meva vida, de molts tipus, econòmic, tal, tal, i veig, per exemple, només per posar en context, des del 2011 no tinc llum a casa, vale? Ara sí, amb negociacions amb Hisenda, que puc perdre el pis. I mai he anat a cap psicòleg, a cap psiquiatra. Sí, jo crec una persona que no sé si sóc conscient, és que sóc massa forta, però sí, no és que no estigui preocupat, jo estic preocupat perquè ara puc perdre el pis, però no estic super agobiat, vas provant pas a l'encor, llavors no sé si això és normal o no és normal, ser una persona que totes

0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem fent un programa que m'està interessant tant, Helena. Tot plegat. M'interessa tantíssim. Les vostres preguntes, les teves respostes, les observacions que ens fan els nostres oients. Ara ho hem deixat amb en Jordi, que ens deia, com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses i tot i això jo senti que estic bé. Està bé realment en Jordi?
2: Jo, més que saber si està bé o no està bé, perquè no ho puc saber, però només per una trucada, jo el que sí que diria, el primer que em surt com a resposta, és que està activant tota una sèrie de mecanismes que tenim al cos per fer front a les adversitats. És a dir, això és el mateix que passa quan hi ha una emergència, no? Hi ha persones que es desfan i hi ha persones que els hi surt aquest pronto d'ajudar, de sortir, no? Això són respostes del sistema nerviós, i això és molt diferent en funció de les persones. Saps allò de la fugida, de la lluita i de la congelació, no? Doncs què li surt a
1: la fugida, la lluita i la congelació són maneres de respondre a una amenaça.
2: Totalment.
1: Pels que sigueu nous a la solució.
2: Totalment. Hi ha persones que s'arriben a desmaiar quan passa una cosa molt grossa.
1: Ah, sí, tipus ovelles, que les ovelles fan cloc.
2: Sí, doncs es desmaien perquè allà el sistema nerviós el que fa és no puc sostenir això, desconnecto. Wow. I quan torno a connectar, aviam si puc sostenir-ho, no? Igual que la persona que quan hi fa front, lluitant contra allò. O la persona que evita i fuig, no? Aleshores, sembla que en Jordi el que li passa és que ha activat tota una sèrie de recursos del seu cos per fer front a això, per tenir més aquesta lluita. Fixa't que no hi ha ni la fugida ni la congelació. I aleshores aquí se segreguen una sèrie de coses al cos que ens ajuden, els famosos cortisols, adrenalina, noradrenalina, totes aquestes coses que ajuden a estar forts. Una cosa que passa molt sovint és que quan tenim un repte molt important s'activa tot això i després quan el desapareix aquest estímul que ens requeria tanta presència i tanta força, la persona és llavors quan fa el baixón.
1: Allò de que la vida et fot un hòstia. Dius, no, però si ara estic bé, si ara no estic passant aquest moment d'estrès, en plan, a veure, Josep Lluís, si és que precisament el cos ha deixat de segregar totes aquestes hormones, no estàs en aquest pic d'estrès, però ara et ve la ressaca, que és quan fot el cop fort, no? Molta gent que agafen vacances, no?, després d'una època d'estrès, potser que m'hagi posat malalt ara, com potser que ara tingui ansietat si ara no estic sota els efectes de l'estrès.
2: Sí. Això, no? I per exemple, un cas d'una recent ara d'un canvi de casa, no?, amb nens petits i que ha durat molt de temps per unes mogudes d'aquestes de vivenda i el baixó l'ha fet després, quan ja està instal·lada, quan està bé, quan ho té tot, però clar, perquè s'estava sostenint moltíssima cosa.
1: El 677-38-77-19. Preguntes, Fran?
3: Doncs mira, parlant sobre les diverses teràpies que existeixen, l'Agnès diu que ha fet diverses teràpies psicològiques, però pregunta, com podem saber quina teràpia o quin corrent ens anirà millor per tractar?
1: Farem una cosa, avui com que ens quedarà curt, podem dedicar un programa especial, Helena, a quin tipus de psicòlegs, psicòlogues hi ha i quines corrents psicològiques hi ha, però retraiem una miqueta el cap per poder explicar-li a aquesta oient, a veure, com podem saber-ho?
2: Jo el que diria, aviam, hi ha moltes corrents, com has dit tu, i per exemple i a més, més ara, perquè les clàssiques de tota la vida hi són, però se n'han afegit moltes, que són combinacions de totes aquestes, i aleshores jo el que li diria, per exemple, si hi ha alguna psicòloga que li cridi l'atenció, que hi contacti, que li pregunti com treballa, quina línia té. Hi ha gent que pregunta molt i hi ha gent que pregunta zero, no? Pregunta molt està bé, quina línia tens, què significa, perquè jo no tinc per què saber si em contesta que treballo amb la línia sistèmica, què significa això, i aleshores, jo per exemple, és una cosa que l'explico molt, doncs això significa això i això i això. I la mateixa psicòloga, els psicòlegs, hem de ser les persones que també diguem no, jo, la manera que jo treballo no és l'adequada per això que m'estàs explicant, no? Teniria molt millor aquest tipus de professionals, llavors derivar-ho amb una altra persona que sabem que la pot ajudar molt millor que nosaltres. Aquesta seria una de les maneres, que ella truqués a algú i aquest algú li expliqués aviam què.
1: Proposta d'Helena Puig-Guitart, insisteixo, dedicarem la propera sessió que fem amb tu, Helena, si et sembla, la farem dedicada a això. Quin tipus de psicòlegs, psicòlogues trobem i quin tipus de corrents podem trobar i aquestes combinacions infinites. Va, més preguntes.
3: Mira, el Josep d'entrada reivindica la feina de psicòlegs i de psiquiatres també, salvant vides, dono fe, gràcies infinites a tots ells. La Cristina pregunta sobre la seva filla, una filla de 10 anys em posa la nit, diu no descansa gaire i nosaltres encara menys perquè ve al nostre llit cada nit. És una cosa que passa des de fa 2 anys. Quin especialista em recomaneu per aquest problema que té la nostra filla, diu la Cristina.
2: Jo, com a psicòloga, el que li diria és que anessin ells, que preguntessin ells per una especialista que evidentment atengués família, no? Un especialista en família, en infant,

0: amb joves, i que ells primer de tot expliquessin, anessin allà i expliquessin, mira, tenim aquest problema, i expliquessin una mica quin és el context, som una família així, té germans, no té germans, perquè tot aquest context, això ja el sistèmic funciona molt bé, tot el sistema és essencial a l'hora d'explicar per què té això. Aleshores...
1: Clar, perquè la gent, perdona'm, Helena, sí. Nosaltres estem acostumades a parlar temes psicològics, però sí. Algú que estigui dient, com que el sistema? Ho diu l'Helena perquè de vegades diem, ai, aquest nen es comporta malament. Ja, però què respon això, no? Per això necessitem com la foto.
0: Exacte.
1: On es mou aquesta criatura, no?
0: Exacte. I la foto no només és la família, és la seva classe, és el seu grup d'amics, si va a futbol, si fa piano, si fa... És a dir, amb qui relaciona. I llavors poder fer una mica d'anàlisi de tot això. I després també li dic amb ella, perquè per mi és interessantíssim que ens donguin pautes per gestionar la por d'ella. Perquè no és tant que l'interruptor faci clic i la nena deixi de tenir por, sinó entendre com podem acompanyar aquest moment de por.
1: Perquè... No és eliminar-ho, sinó acompanyar-ho.
0: I entendre d'on surt, perquè és més interessant encara. La por al final acaba sent el símptoma d'alguna cosa que hi ha sota, que li passa perquè té por, és una nena extremadament sensible, ha sentit alguna història, hi ha hagut alguna pèrdua a casa, algú a l'escola li ha explicat alguna cosa tremenda i com que la seva nena és molt sensible ho està somatitzant. I és millor aquí, perquè aleshores, per exemple, en aquest... i això evidentment m'ho invento completament, estic fent hipòtesis, podríem estar treballant la sensibilitat. Llavors som pares que sabem acompanyar la sensibilitat de la nostra filla, més enllà de que ara puntualment pugui tenir por des de fa 2 anys.
1: Crec que queda super resposta. Va, últimes consultes, al 677-38-77-19.
2: Mira, la Judit vol reivindicar en psicologia també els neuropsicòlegs.
1: Epa! Diu que... Què fa un neuropsicòleg, Helena?
0: Són els que fan totes les valoracions, els testos, els diagnòstics, molt útils.
2: I diu això, que nosaltres ens dediquem al diagnòstic, la Judit, no fem teràpia, però tinc la impressió que som els grans desconeguts.
1: Mira, apunta el telèfon de la Judit.
2: Doncs vinga.
1: Fem un tema de neuropsicologia.
0: Superinteressant.
1: Perquè no n'hem parlat mai a la solució. Doncs 220 escaig programes o 200, mira, ja t'ho diré. Ara avui, no tenia el número, el 200...
2: Sí, 221 avui.
1: 221, doncs sí. 221 programes i encara sí. No havíem parlat de neuropsicologia. Apuntem-ho
2: doncs
1: també.
2: Mira, Judit, quedes convidada oficiosament. La Sílvia demana, i també podem explicar-ho breument, què opina l'Helena Puigguitart del tema de les constel·lacions? De què serveix això i si ajuda?
1: Com es diu aquesta oient?
2: Es diu Sílvia.
1: Ho estava pensant ara, Sílvia. He dit, però no li preguntis perquè la posaràs en un...
2: Ja l'he posat jo.
0: No, la Sílvia.
2: La Sílvia, però jo he fet a cordó umbilical.
0: Jo amb això tinc... No sé com dir-ho d'alguna manera que quedi molt clar. Tinc la mentalitat molt oberta, no? Jo no sóc de dir, no, és que només serveix això. Les coses són científiques o no són científiques en funció de si s'estudien o no s'estudien. Aleshores, jo puc dir una cosa, no, és que això no és científic, i és veritat, puc tenir tota la raó perquè s'ha estudiat i s'ha vist que això realment no funciona, i en canvi hi ha coses que podem dir no són científiques, però, perdó, on són els estudis perquè diuen que no són científiques? I aleshores aquí hi ha l'efecte placebo, que la fem servir en l'àmbit sanitari, evidentment.
1: Però si és placebo i funciona, jo sempre li dic a la persona,
0: exactament.
1: Tu funciona, tu tira.
0: Exactament.
1: Com si es n'aportaus a les clarisses, filla meva.
0: Però per què amb tema mèdics de tractaments es fan servir els placebos? Perquè els placebos a vegades reaccionen. Per tant, si reaccionen i si les constel·lacions i la terapeuta o el terapeuta que està fent les constel·lacions a mi m'està servint per reflexionar, per interioritzar certs moviments a dintre el meu sistema, la meva família, doncs benvingut sigui.
1: Doncs ja ho sabeu, benvingut sigui. Helena, ens ha quedat molt curt. No sé si hi ha alguna pregunta flash. Fran.
2: No, el que hi ha és moltes felicitacions pel tema d'avui i reivindicar la figura dels psicòlegs i dels psiquiatres que en la majoria de casos dels oients que ens han escrit els han estat molt útils.
1: Doncs mireu una cosa, el proper dia, Helena, la propera sessió parlarem, ara sí us ho prometerem, ho abaixarem, de tipus de corrents psicològiques i tipus de psicòlegs i psicòlogues que hi ha, perquè encara us donem més pistes a l'hora de triar el vostre psicòleg, psicòloga de confiança. Helena Puigguitart. Tu has anat a teràpia, també?
0: Sí.
1: Molts anys?
0: Molts anys, i amb no molts anys, temps, però, i amb diferents professionals.
1: Ai, això, ràpidament, es pot tenir més d'un professional per cada cosa?
0: Jo crec que quan tractes diferents temes val la pena trobar persones més especialitzades en allò.
1: També en parlarem el proper dia. Helena Puigguitart, com sempre, gràcies.
0: A vosaltres, que és un plaer.
1: Tornem demà amb en Fran Domènech, com sempre, i amb la Núria Casas per parlar de tatuatges. Em porteu... Demà a la solució, fins que s'acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el grae subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe la persona. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. Protecció Civil va enviar un S-alert per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, i amb menys intensitat també al Baixes i al Moianès. També va enviar-ne un altre per temps violent a Barcelona i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda a Brussel·les.
1: La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
2: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
2: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que va acabar amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. També investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home, de 30 anys i veí de Lleida, es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. No es descarta que hi hagi més víctimes.
1: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari, ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història.
2: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT de la prèvia del Barça Racing.
1: Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat d'altra banda per la pluja al Llevant, Atlètic Club de Bilbao.
2: Tancaran la sisena jornada de Lliga aquest dijous, dos partits, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 al Màlaga-Vilareal.
0: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
5: Per què?
4: Tres bessones? Bessones són dues!
6: Ah.
4: Tres són trigèmines!
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
4: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
7: Tio, és veritat això?
5: És veritat, és veritat, té raó.
4: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
15: Mare, literalment. Tinc
16: poques ganes de treballar.
15: Ah, és que tinc molta feina.
6: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
16: O quedar-nos al llit una mica més.
15: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: compte, compte, compte. Hi ha gent molt desagraïda que a vegades no t'ho esperes. Això és així.
1: No, gent que no hauria de ser
0: desagraïda. Escolta,
1: ningú hauria de ser.
0: Dóna'm les gràcies com a mínim.
1: Exacte, però hi ha gent que de vegades és una mica evident que ets tu qui estàs fent el favor. En el revés, m'entens?
0: Roger Carandell, bona
2: tarda.
0: Ai, senyor, aquí ens fem favors entre nosaltres i estem molt benvinguts. Marta Montaner, com estàs?
3: Hola, rei, bé, i tu?
0: Bé, amb aquesta amenaça de pluja al país...
2: Tu miro el meteocat radar.
0: Sí, que si és
3: com una queia,
0: una cosa, haurem d'explicar el que no surti, eh? Sí. Esperem que no. El Roger, el nostre home del temps.
3: És que ell està obsessionat amb el radar, però ja des de fa anys.
2: Jo em desperto al matí, sí, sí, miro el radar meteorològic.
0: A veure, doncs fes-nos de Gemma Puig, ara.
2: Mira, a Terres Gironines i Costa Brava i litoral del Terç...
3: Nord.
2: Terç Nord-Est.
3: Nord-Est.
0: Sí.
2: Està liadeta la cosa.
0: M'agradaria molt que ens fessin el temps així. Està liadeta la cosa.
2: No, vull dir, hi ha colors vermells i tal, sobretot al sud de la Bisbal de l'Empordà, tot el que és Platja d'Aro, tot això. I també la
3: Roger, té molts quilòmetres a l'esquena, eh? I el seu cotxe.
2: I atenció, al sud d'Osona i a l'est del Moianès, perquè veig un atac a Lila.
3: Uf.
2: Això vol dir que la marça, això vol dir pedra, això vol dir que s'ha d'anar amb compte, eh?
0: Mira, em diuen que ja hi ha les primeres incidències.
2: Mira, veus.
0: Els bombers han fet una vintena de sortides a les comarques de Girona.
3: Uau.
0: On ens deies tu, lògicament. La majoria són baixos inundats i Protecció Civil manté activada l'alerta pel pla Inuncat. Per tant, els que tingueu... els que veieu que comença a ploure, doncs aneu en compte i seguiu les indicacions de les autoritats.
2: I a Terrassa, també, a punt de ploure molt, molt, molt a Terrassa.
0: Doncs avui serà dia de mullar-se, sembla, a moltes parts de Catalunya. El que no surti serà un dia de mullar-se fort.
3: Ens mullem sempre, el que no surti d'aquí.
2: Acabem
3: la Juliana
2: xups.
3: Surt del Tutuquis Plash sempre.
1: No hi ha xupluc possible en aquest programa.
2: S'ha vingut ja amb botes avui, amb...
3: Ai,
2: botes,
3: sí,
2: de pluja.
3: Aquelles botes de granota.
1: Unes botes de granota que la Marta Montaner, el primer cop que les va veure, em va preguntar si m'havien costat 5 euros. I no passa res, però són unes botes que són pura moda, Francesc, i justament em van valdre pasta perquè és d'una col·lecció especial que portaven els nens de la Diana...
0: De Gales.
1: De la Diana de Gales.
3: Però és que amb la Juliana mai se sap.
0: Quan
3: perquè...
0: dius els nens de la Diana de Gales, estem parlant
2: en Harry
0: del futur rei d'Anglaterra i el seu germà.
1: Efectivament, aquests nens quan eren petits anaven amb aquesta marca de botes.
0: Però
1: Welly Pets, que és una...
0: Es pot dir el preu?
1: Sí, aquestes botes, sí, bueno, 200 euros valen aquestes botes d'aigua.
3: Piquen. És que amb la Juliana mai ho saps, perquè et pot portar una samarreta de la humana que li ha costat un euro.
0: Seria un concurs.
3: Exacte.
0: Endevin... Allò, el precio justo. Quan costa l'outfit de la Juliana? I passaríem un dia de 20 euros?
2: Humana
1: avui,
2: o luxe, no?
1: 205 euros avui.
3: Veus?
1: Perquè el top em va costar 2 euros al bazar i les faldilles me les vaig comprar a Tailàndia també per un euro o dos.
0: Ja molt, està molt descompensat, no?
1: Sí, sí, bueno.
3: Extrems.
0: La vida és això, a vegades. Mm-hmm. Extrems.
3: I el teu outfit quan costa? Tu vas car, eh?
2: No, home,
3: tu,
2: això,
3: home,
2: home, aquest polo...
3: Home, això se'ns en va als 250 o 300, eh?
1: Però també hi ha coses que, no, que quan ja fa molts anys que les tens, és com si ja no haguessin costat allò, perquè ja ho has cotitzat.
2: Està amortitzat.
1: Clar, ja ho has amortitzat.
2: Ja
3: Banana Republic.
4: Imagina't, això és baratíssim.
3: Ah, sí?
4: Vaig comprar a Washington. Mira, això devien ser $30, els pantalons 60, les bambes 80...
2: Ja hem perdut 160.
3: El més car de molta gent sol ser el calçat, eh?
2: El calçat sí que pica.
3: Sempre
2: més.
3: Pica.
0: No dura. Bueno, dura, depèn. Ahir em vaig trobar unes bambes amb un foradot. Dic, però si,
1: ja no es fa res de qualitat, Francesc. Res. És al·lucinant. Res. I en canvi, les coses que es comprava el meu avi en el seu moment, que no calia ni que fos de la gran marca, era més saber a quina merceria havies d'anar a comprar cada peça de tal, aquests
2: calçotets aquí. I perquè reparava tot.
1: Sí. Ara ja no, ara que encara ara és de boníssima qualitat i porto unes gabardines i unes camises del meu avi que les toques i el teixit, és que és un teixit que ja no trobes,
3: que la gran paradoxa,
1: ni a la marca més cara.
3: És que surt més barat comprar-ho de nou que no per reparar-ho.
0: Ara sí.
3: Llavors,
0: sí,
3: amb tantes coses.
1: Tot i que val molt la pena, l'experiència de reparació. Jo vaig anar al meu sabater de confiança, des de confiança des d'aquesta setmana, perquè mai abans havia anat a un sabater, però a partir d'ara ja de confiança siga. Dan, sabater Llinars del Vallès, que això també és molt de poble, no? Que ja saps que poder, ja et diuen, no, ves millor el de Llinars, no ben bé el de Cardedeu, ja tu ja vas al de Llinars. Fantàstic aquell sabater, confiança total. Jo li he portat unes botes de color verd i li he dit, jo aquestes botes verdes, tenint en compte que ja en tinc unes de granota, no me les puc posar.
0: I creus que te les piti?
1: Literal, tenyeix-me-les. I m'ha dit, que perdona.
3: Però si eren molt xules, aquelles botes verdes teves.
1: Eren molt xules, Marta, però no les estava amortitzant per culpa del color.
2: I a quan et surt el color?
1: El tint. 20 euros.
2: 20 euros.
3: De quin color te les tenyiràs?
1: Tampoc hi havia molta possibilitat. Me les estic tenyint fosques, marró fosc. Ja,
0: doncs em sembla molt bé.
1: Us explicaré què tal l'experiència, però de moment realment el tracte sí. genial.
0: No,
1: el sabater del poble, Llinars del Vallès.
0: He de portar uns pantalons aquí a la iaia costurera.
1: Mira.
0: Perquè em cauen i ja no pot ser això. Diversos.
1: No acaba de ser el mateix negoci local, però també està bé.
0: És que estan aquí al costat de la
1: No, i a vegades sí, és això, eh? Aquesta proximitat.
0: Està molt bé.
1: Però també ens hauríem de replantejar com pot ser que ja no ens sapiguem fer els baixos dels pantalons, per exemple.
0: Ui.
1: M'encantaria saber-ho fer, hauríem de saber-ho fer.
3: Jo no sé saber res.
0: Ma mare en sap molt.
3: Sí, la meva també.
0: En sap molt. T'he de matisar una cosa, has dit, ja no es fa res de qualitat.
1: Sí.
0: Es fa ràdio de qualitat i es fa en aquesta emissora. Des de les 5 del matí fins a les 5 del matí. 24 hores de ràdio de qualitat.
1: Quina meravella, nen.
0: Des del Canalies fins al Canalies, passant per tots. I ara arriba el Canalies.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment

0: dona mandra, Dolça.
1: Silenci. Passa. Què dius?
2: Que no sé què has dit d'en Josep Montero, que dic li deuen cardar una mandra als concerts.
0: Ho sap ell, que té uns
2: que algú l'avisi.
1: Ell, si pogués, anul·laria tot, ara.
2: Com les cites, saps? Que sempre ve de gust anul·lar-les un segon abans.
1: I que llavors, dius, ha valgut la pena normalment.
0: Però els diners, que... els diners sí que li deuen venir de gust.
1: Home, sí. I suposo que... Mira, no sé si han, si han arribat ja.
0: Els diners?
1: Sí.
0: Home, els deus rebre després, no? Com va això?
1: No ho sé, és una bona pregunta. De...
0: Només li podem preguntar a la Muixca. Ella ens ho diria, no?
2: Sí. Ho fem aquest divendres, que en principi la veurem.
0: Ah, mira.
1: Heu quedat amb ella? Ah, aneu a veure una cosa que fa.
2: Tu també estàs convidat i has dit que no volies venir.
1: Però algú, perquè l'endemà tenim teatre i vull estar fresc.
0: És veritat, però sopar sí. Sí que soparem.
1: Sí, sopar sí que soparem. Divendres.
0: Ja direu hora i lloc.
1: M'explicareu. Bé, avui és 16 de setembre i això vol dir que la Rosalia acaba la gira de Lux.
2: Que hem anat seguint bastant des d'aquí i que no sé si teniu la mateixa sensació, crec que sí, perquè és veritat que ho hem anat dient, no? Ha estat molt menys comentada que Motomami, ha estat molt menys present a les nostres vides, no tinc molt clar per què. I tot això avui ho comentàvem, que ens feia pensar en un article que es va comentar molt a finals d'estiu de la poeta canadenca Anne Carson. Va anar en un concert de la Rosalia i va escriure un article que es deia Tinc ressaca de Rosalia, que es va publicar al London Review of Books i era una crònica d'un concert de l'artista catalana.
0: Que tu ja vas fer una crònica aquí, que va ser molt bonica, del bueno, concert
2: vaig,
0: de la Rosalia.
2: Jo vaig reenamorar de la Rosalia, sí. Però és veritat que tens com una experiència mística en el moment, no? Com molt intensa, i després te'n vas a casa teva i te n'oblides i mai més et tornes a posar les cançons del disc, o almenys, parlo en primera persona, jo mai més m'he tornat a posar les cançons del disc.
1: Però mira que vam començar tots absolutament obsessionats amb el disc, no?
0: Sí, no sé si és un mal dels temps moderns o si és que realment va ser un disc que no ens va impactar tant.
2: Però és que m'he escoltat més el disc de la Carol G que el de la Rosalia. Vull dir-te que sí que hi ha discos que hi ha hagut molta...
0: Sí.
2: La sensació, per exemple, un Quarto Azul, que són discos que juguen a lligues molt diferents, però sí que és que ha estat molt present a les nostres vides en moltes, de moltes maneres diferents. I no sé per què Lux ha quedat com tan difuminat, no? Aquesta poeta canadenca, l'Anne Carson, feia molt la pilota, la Rosalia, en aquest article, exalta molt el concert, però paral·lelament esmenta com de sobte és veritat que el fenomen de Lux no ha sigut col·lectiu, com sí que ha passat amb molts altres artistes, no? No és com Bad Bunny, que tu et sents com que formes part d'una comunitat.
0: I que acabes el concert, i ho dic per experiència pròpia, que esteu tots al metro cantant les cançons del Bad Bunny amb tota gent que no coneixes.
1: Una mica efecte equip de futbol, no?
0: Sí, que hi ha, exacte, hi ha una experiència col·lectiva, sí. I tots estem vibrant de la mateixa manera.
2: I hi ha una cosa per sobre de vosaltres que us uneix, no? I en canvi ella comentava que Lux ha alimentat una mena de fenomen individualista i solitari, no? Que viu el concert gairebé com un retir, que el vius cap endintre, no? Com només amb tu mateix, malgrat que hi hagi després, perquè és veritat, molts crits, molts càntics i celebracions durant el concert, no? Diu ella, no hi ha exaltació compartida, cap ferida col·lectiva. La nit és plana, doblegada i guardada. Cadascú s'enfonsa en el seu somni, ajustant-se als auriculars. Cadascú fa la seva en el món de Lux.
0: Ho trobo trist.
2: Sí, i jo crec que és part del que ha fallat en aquesta gira i el que ha fet que passi una mica amb aquesta sensació de dir... S'ha fet llarguíssima, perquè sento que s'ha fet llarguíssima, i al mateix temps...
1: Sort hem tingut dels confessionaris,
0: Exacte, sí, els confessionaris sí que han sigut molt sonats.
1: Però que també potser era un disc concebut per ser escoltat cap endins, no? Mm. Perquè és com molt místic, molt... No sé, jo tampoc me l'he posat gaire més enllà del dia que va sortir.
2: Però tu el vas sentir aquí i ja està, no?
0: Fa un any, recordeu com estàvem, Qüestionant la Juliana per l'una de Rosalia, vull dir que ens estàvem fent tan pesats.
2: I potser és veritat que l'una de Rosalia ha estat més una onadeta que no pas un tsunami, vist el que ha passat després.
1: Bé, passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Precisament fa unes hores hem sabut que Rosalia serà una de les grans protagonistes dels Grammy Llatins.
0: Sí, perquè han sortit les nominacions i ella està nominadíssima a moltes categories diferents, com per exemple a l'àlbum de l'any, per Lux, també a la gravació de l'any per La Perla, que també està nominada a Cançó de l'Any i a Millor Cançó Pop, Millor Àlbum de Música Alternativa també per Lux, Millor Cançó en Llengua Portuguesa per Memòria i Millor Vídeo Musical Sauvignon Blanc.
1: Per tant, 7 nominacions als Grammy Llatins, que és bèstia, això també.
0: I qui també ha estat nominada és Bad Gyal. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra. És veritat que m'he posat mil cops més Mascara que no pas Lux.
2: Molt més, i això que us recordo, que nosaltres en la primera escolta de Mascara de la Bad Gyal no ens va encantar. Te'n recordes? No, no ens va convèncer moltíssim.
0: Vam necessitar 3 o 4 escoltes.
1: I vau entrar a càmera lenta. Sí. Recordo que llavors sí que us va obsessionar.
2: I marxes, és pur submarinisme, això.
0: Doncs mira, l'Alba Farello, que està nominada a millor àlbum de música urbana per Mascara.
1: I l'Aitana, que no hi surt. No,
0: però és que l'Aitana no ha publicat, però és que no ha publicat l'àlbum.
1: No, per la gira, potser, però no.
2: No, l'Aitana ja en va guanyar un.
1: Sí, l'any passat.
2: Clar,
1: no?
2: Era per...
0: Allò del disseny, no?
2: Exacte,
1: que no era ni per ella,
2: de la portada.
1: No?
2: Se'n recordem.
1: L'única cosa que no havia fet ella, no? La nominen.
2: Escolta, doncs ja era un honor.
0: Sí, i tant que sí.
1: Per cert, aquest matí, canviant de tema ja, s'ha posat en marxa el rodatge de la nova temporada de la gran cita de 3CAT, la segona temporada, i ho dic perquè ens n'informen els oients al 677-27-1058, perquè bàsicament aquest oient s'ha trobat amb el rodatge als morros només sortir de casa aquest matí. Diu: hola, guapos, no sé si és del vostre interès, però avui a la tarda he sortit a fer una volta en bici i he vist que a Can Riera, una masia d'Arbúcies on fan casaments, hi havia el muntatge de la gran cita. He pensat que potser us interessava la informació i us envio una foto d'un dels senyals perquè la gent sapigués on havia d'aparcar. Enhorabona pel programa. Ens envia una imatge d'uns rètols de la gran cita indicant un pàrquing i una fletxa pels concursants, que m'imagino que sàpiguen on han d'anar quan
0: un rètol a part amb tot aquesta, amb l'estil, anava a dir estilisme, amb tot el grafisme típic de la gran cita.
2: És horrible.
0: Com molt lila, brilli-brilli.
2: Té molt
0: com...
2: de mèrit que la gran cita funcionés tant, perquè hi ha diverses coses que per mi fallen estrepitosament, com per exemple justament aquest grafisme, que el trobo de veritat anava a dir una expressió molt lletja, però és que és horrorós.
0: Per gustos colors.
2: Doncs sí, nena, mai millor dit.
1: I altres oients també ens han escrit aquest matí dient que s'han topat amb tot de participants anant cap al rodatge d'Arbúcies. Diu: fa una estona, sobre les 9, hi havia un cúmul gran de gent jove ben vestida i amb maleta gran a l'estació de Sants. Tots en direcció Massanet-Massanes per rodar la gran cita.
0: Però ho rodaven de nit, normalment, i avui amb la previsió de pluja que hi ha, no sé pas...
1: A veure si han de cancel·lar el primer dia.
2: Encara la segona temporada.
0: Ah.
1: Pot ser que hi hagi una expedició d'aquest programa preparada per si s'ha d'anar al rodatge?
2: Digue'm una vegada que no haguem sigut al lloc dels fets.
0: Moltes,
2: podries dir moltes. Escolta'm,
0: a la boda de la Dulceida.
2: Pues serà l'única. Dic jo. No, si demà segurament intentarem passar-nos-hi.
0: Molt bé.
1: Aviam. Moment delicat a Marc Andreu, que es retrobarà amb un programa que no l'ha deixat participar.
0: La gran cita és el seu ex.
1: Totalment.
0: Saps?
2: És que podria fer ell el reportatge i jo el gravo.
0: Ah, doncs.
1: Tots dos.
0: Clar, un featuring.
1: Però ell serà força protagonista demà.
2: Explorarem. Explorarem nous formats.
1: Per altra banda, tenim un oient que està completament desorientada i que més que un missatge ens envia un crit d'auxili i que estic segur que la podem ajudar entre tots. Hola, si us plau, demà podeu comentar l'últim show de l'Aitana a Madrid?
0: Després de l'Ola, perdona, ja hi ha dues emoticones plorant.
1: Plorant, no, està desesperada ella. Diu: l'últim show de l'Aitana a Madrid. Diu: per què ha pujat el plex a l'escenari i jo ja no sé ni què està passant.
0: Tot en majúscules, escridassant-nos.
1: I plorant, i està molt, molt...
0: Molt afectada.
1: Està molt malament. Diu: necessito l'anàlisi corresponent amb proves, context i tot el safreig, perquè això no pot quedar així, ja, ja, ja, i posa calaveres, també. Efectivament, ahir en plex va pujar a l'escenari del Movistar Arena de Madrid, a l'últim dels 4 concerts que hi ha fet l'Aitana, i no sé si li podeu explicar a aquest oient
0: què és el que
1: el
0: es veu, no? Les
1: i per què en plex ha pujat aquí dalt.
2: És que jo no entenc gaire aquest missatge, perquè no hi ha res a analitzar. En plex és el nòvio de l'Aitana i puja a l'escenari, no? I
0: però
2: li
0: és veritat que això no havia passat fins
2: així
0: ara,
2: no.
0: Perquè ell surt també de blanc, com fent joc una mica també amb l'estilisme que portava l'Aitana. Després es queda com pel plantat mirant-la, mentre ella se suposa que li dedica superestrella, i després es deixa anar i els ballarins el recullen una mica Joan Dausà, però en aquest cas amb sort,
1: sí,
0: perquè no
1: Déu,
0: cau a terra.
2: Forma part del show, diguéssim, vull dir que aquí hi ha hagut algun assaig, no és només que pugi a ballar superestrella com ha passat en altres casos, que ella ha posat com
0: amb les babies,
2: Julieta,
1: que no estava improvisat,
0: és amb les babies i que hi ha una coreografia i té un sentit, però aquí jo crec que és una mica alimentar aquesta història, no?, que tothom ha seguit tant d'internet, i és fer com un favor o un gest cap als fans que segueixen tant aquesta relació i que fins i tot a l'Aitana portaven pancartes per en plex i ella s'havia d'excusar i l'havia d'excusar ell dient: no ha vingut avui, ja li donaré aquesta pancarta que m'estàs regalant.
2: Un favor pels fans i un flac favor per ella mateixa, que us recordo que ha estat molts i molts mesos, va estar molts i molts mesos dient que ella no parlava de la seva vida privada, i ara sí que ja no hi haurà.
1: Ara sí que s'ha barrejat una mica tot.
0: Quan estàs enamorada, clar que vols parlar de la teva vida privada, el problema és quan les coses van mal dades.
1: Llavors també n'haurà hores de parlar.
0: Clar.
1: En Plex ho fa molt malament, però vull dir que no passa res, perquè jo em sento completament identificat amb ell.
0: No té cap gràcia, ni una.
1: Tu pots ser una persona...
2: Tu has mirat vídeos seus de YouTube, no? Vull dir, cadascú és com és, i ell gràcia no té, deu tenir altres coses.
1: Sí, sí, no, no, horrible, però
0: jo,
1: bueno,
0: jo a ella la veig tan enamorada que és que el que necessiti.
2: Està boja, carinyo. Caution, molta caution, que no se'ns casi ni tot aquests dos.
1: Any, què, 28?
0: Font, dos punts, interrogant.
2: Intuïció, estómac.
1: Estómac, 27 o 28, et diu l'estómac.
2: Em diu que la clar, l'execució no ho sé, però demanar-s'ho.
1: Ah, demanar-s'ho.
2: Més en breus que no pas lluny, eh?
1: Déu meu.
2: No, no.
1: 3 minuts i 2 quarts. Fem una pausa i parlem d'Esther Expósito.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana.

0: jo sabia que no us deixaria indiferent.
1: Ho havia oblidat totalment. Com ens posseix el cervell?
2: Però quin any va ser això?
0: És que deu fer un parell d'anys.
1: El 1985, Marta. El 24, Esther Expósito, Dani Martínez.
0: Sí, perquè això ara ja no es deixaria ni publicar.
1: Home, per favor.
2: Spotify ho bloquejaria immediatament.
1: Dani Martín, a veure.
2: Jo crec que deu fer un parell d'anys.
1: Calla, el 2025 posa.
0: Ah, doncs fa un any.
2: Aquí mateix.
3: Ja sé que és mentira.
2: De veritat? No pot ser.
0: No, és que crec 20 de febrer del 2024, pot ser? Sí, 19 de febrer del 24. Llavors sí que s'ha de parlar molt i tot això. Bé, com heu intuït, hem de parlar de l'actriu madrilenya de 27 anys, Esther Expósito, que aquests dies està de promoció i que, per tant, està donant moltíssimes entrevistes i ens està regalant titulars prou interessants, Juli.
2: Sí, l'actriu acaba d'estrenar a Amazon Prime una pel·lícula i no és una pel·lícula qualsevol. Es tracta d'una pel·lícula que aquí al programa ja vam estar comentant molt quan es va anunciar i quan va començar el rodatge, que va ser el febrer del 2025, fa un any i mig. Es tracta de Enfrentados, l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Mercedes Ron.
4: Él será tu guardaespaldas. Sebastián Moore. Encantado.
2: Jo suposo que la finestra indiscreta al programa de cinema de Catalunya Ràdio ja ho han parat tot i faran mínim un mes de només dedicat en aquesta pel·lícula.
1: És que molt la bola negra, però és que compte,
2: Parlem
1: de l'important.
2: Aquesta és una pel·lícula, com podeu intuir, molt comercial, que és la primera del que serà una trilogia. Per tant, tot plegat acaba de començar. Aquesta aventura tot just comença. N'hi haurà moltes més de pel·lícules. Ja pensava... O sigui, ja està pensada aquesta pel·lícula per agradar a una mena d'adolescent molt concret, a una mena de públic generalista molt concret, i ja es veu que és tremendament dolenta i des d'aquí ho celebrem. Jo em moro de ganes de veure-la. Deixeu-me refrescar-vos una mica la sinopsis perquè pugueu veure per on van els tiros.
0: Aviam.
2: Marfil Cortés, la filla d'un poderós empresari espanyol, veu com la seva vida perfecta a Nova York fa un tomb quan és segrestada sobtadament i alliberada sense cap explicació aparent. El seu pare decideix aleshores contractar l'enigmàtic Sebastian Moore com a guardaespatlles. Obligats a passar cada minut junts, i tot i que inicialment xoquen pel seu esperit indomable i el caràcter reservat d'ell, entre tots dos sorgirà una atracció irremeiable.
0: Quina meravella.
2: En tornar a Espanya, amb les amenaces cada vegada més intenses, hauran de moure's en un món on ningú és qui diu, on ningú és qui diu ser, i res és el que sembla.
0: Que sortia.
2: Ha sortit.
1: Roger.
2: Estem explicant-ho perquè ha sortit ja la pel·lícula.
0: Però està als cinemes?
2: No, està a Amazon Prime, també ho hem dit ja de moment.
1: Jo et dono una idea, pots anar pagant Movistar Plus de tant en tant.
2: I pots escoltar el que diem.
1: És una altra idea que et proposem.
0: Però
1: el
0: més interessant... Parlem de pel·lícula i jo volia anar al Moltíssim a Sucre a veure-la.
2: El més interessant, però, de tot plegat, és la intrahistòria que va existir mentre durava aquest rodatge. Perquè 15 dies abans que l'Esther Expósito anunciés que estava en aquest procés de gravació de la pel·lícula, el 14 de febrer del 2025, el Dia dels Enamorats, la van enxampar a una discoteca de Madrid embolicant-se amb l'actor Hugo Diego García, un actor francès que és justament el coprotagonista d'Enfrentados, per tant, a l'enigmàtic Sebastián Moore, el guardaespatlles.
1: Com oblidar aquelles imatges de la discoteca on es fotien la llengua fins a... Bueno.
2: Top 5 morrejos mínim.
0: No, bona tècnica, eh?
2: Era sexe directament.
0: Molt bona tècnica.
1: Jo mai he vist aquesta química, per exemple, amb l'Mbappé.
2: No.
1: Jo aquella... Allò, per mi, era un quadre.
2: Doncs sí, va ser molt bonic de veure i només
0: dansa.
2: Per això
1: jo
2: vaig veure això i vaig dir la vida val la pena.
1: Sí, clar.
2: Doncs es començaven a embolicar la ficció i paral·lelament també a la vida real. I no només parlem de quatre petons, sinó que com a mínim van estar en un bon gris de micronoviatge, perquè després d'aquestes imatges que, com diu la Marta, aquest morreig a la discoteca és inoblidable i eren molt intenses, després, durant els mesos següents, van haver-hi molts indicis que ens provaven que aquests dos s'estaven veient en termes totalment afectuosos. Sí, noi.
0: Quina merda, quan sembla que tot va bé entre el puto
1: la-la-la. El Carles
0: li fot,
1: en Carles. Sí.
2: Doncs sí, noi.
1: En Carles s'assembla al Ryan Gosling?
2: Per mi sí. Això ho vaig pensar l'altre dia.
0: És que cadascú té el seu Carles.
2: Que el Carles té 42 anys, va amb camises sempre i s'assembla una mica en Ryan Gosling.
0: Divorciat, no?
2: Home, sí. Evidentment, però és que no.
0: És que ja m'ho ha semblat que...
2: I tu que dote amb aquest tema, per cert. Bueno, ella se'n va anar amb un altre.
1: Ella aquesta cançó la posa a casa seva també.
2: Sí.
1: Comença a tocar-la.
2: Tornant a l'Esther Expósito, que es va estar embolicant amb Hugo Diego García, que és aquest actor amb qui coprotagonitzen la pel·lícula Enfrentados, que ara està promocionant. És una relació de la qual vam saber molt poca cosa, però sí que ja es va veure que l'estiu del 2025, per tant, fa una mica més d'un any, arribava la cosa a la seva fi. Ja es van acabar les portades d'ells dos passejant agafadets, tocant-se de la galteta i fent-se petons pel carrer. Ara, com sabeu, l'Esther Expósito està sortint amb l'Mbappé, el jugador de futbol també francès, aquí hi ha una mica de patró. I no només això, sinó que l'Esther, mentrestant, mentre és nòvia de l'Mbappé, s'està clavant tota la promoció d'Enfrentados mano-mano amb Hugo Diego, clar.
1: Amb un ex.
2: Dos ex gairebé quelcom, que he decidit acunyar aquest terme com a casi algo, que no ho havíem traduït mai aquí. És que el concepte casi algo...
1: No estic d'acord amb aquest concepte. Què vol dir gairebé alguna cosa? Ja ho eren, però eren la cosa que ells volien.
2: Una cosa... A mi m'agrada una mica el terme casi algo, el terme gairebé quelcom.
1: No, perquè un gris també és una cosa en si mateixa.
2: Sí, però no és negre del tot ni és blanc del tot.
1: Però té una entitat per si mateixa.
2: Sí.
0: Estem entrant ja en termes filosòfics,
1: sí.
0: Molt interessant.
1: Bueno, pensava que estaries al meu vaixell.
2: A Plató entra ara, sisplau,
0: sí,
2: que passi.
0: Sí, a partir de les 7, especial Plató.
2: I pensaré, Marta.
1: Ens diuen que Enfrentados és una biologia, no una trilogia? Ara ho miro.
2: A mi me'n posa trilogia.
0: Bueno,
2: quan busques
0: sí.
2: Sobre la pel·lícula, Enfrentados. És trilogia. Poder és una...
0: Són dos llibres,
2: són dos llibres i faran tres pel·lícules. Mirem-ho bé.
0: A veure si és tan dolenta, millor que siguin dos, que
1: vale,
0: no pas
1: crec
0: tres.
1: Crec que només hi ha Marfil i Eva, no.
0: És que és molt difícil entendre què han fet aquí, eh? Jo m'ho vaig llegir quan va començar a sortir, no ho vaig entendre.
2: Sí, la Mercedes és la que va escriure el llibre de Culpa Mia, Culpa Nuestra, Culpa de Todos, al final, que també són un munt de llibres on tot és culpa de tothom, i va fer molt d'èxit, ve tot aquest món Wattpad. I després ella ja explica que a posterior, com que això ja va ser un gran èxit i ja ho van portar a la pantalla, aquests altres llibres d'Enfrentados ja els ha escrit amb perspectiva cinematogràfica absolutament. Val. Sabem que serà una pel·lícula.
1: En quina actriu posarà cara la teva protagonista?
2: Ella ja pensava en Esther Expósito. Sí, efectivament. Doncs bé, aquests dos ex grisos s'estan clavant la promoció de la pel·lícula que protagonitzen i on s'enamoren. No és la primera vegada que passa, tampoc.
5: Sàpiga.
2: Sí, com sigui, sembla que ho porten la mar de bé, perquè de cara en fora estan fent un molt bon paper, millor almenys del que van fer l'Aitana i en Miguel Bernardo fingint que eren parella. I en aquestes entrevistes que estan fent, l'Esther no ha pogut evitar que li preguntessin sobre una de les grans polèmiques d'aquest estiu passat. Les declaracions de l'estreamer El Choca sobre ella.
5: Esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
2: Ja ni comentem, perquè és
0: no,
2: que...
0: No.
1: El que estigueu pensant que nosaltres pensem serà això i pitjor, probablement.
2: Molt pitjor. Aquesta era una opinió misògina que va obrir mil debats i que va ser una de les polèmiques més comentades durant els dies de més calor, amb mil veus sortint a carregar contra en Choca, gràcies a Déu. Però qui encara no s'havia pronunciat era la pròpia Esther, fins ara. Aquesta setmana, però, ha visitat l'Script, que és aquest podcast sobre cinema presentat per Maria Guerra a la cadena SER. I si una cosa és la Maria Guerra, és guerrera i valenta. Ella és una de les periodistes de l'Estat amb menys pèls a la llengua i no va tenir cap problema en preguntar-li a l'Esther sobre el tema. I ella ha estat prou contundent.
6: Lo del Chocas, que un
7: senyor... Bueno, no he hecho nada, ¿eh?
6: Bueno, no, es que un señor que dice que tú eres un 10, pero que él prefiere un 6, un señor comiendo espaguetis de una manera asquerosa.
7: No, pero es maravilloso que es que se... O sea, se contestó solo, la situación era tan... Es que hablaba por sí sola la imagen, lo que decía, no tuve que hacer nada. Es maravilloso cuando pasan esas cosas, que no tienes ni que salir a decir algo.
2: ¿Y qué va a aprender, pero, Esther, de toda esta gestión?
7: Toda la repercusión, todo lo que... Todas las respuestas me tranquilizaron de, vale, o sea, porque a veces lo que más se escucha, lo que más ruido hace es el odio. Y cuando pasó esto, pues me acordé de que, vale, hay gente también con dos dedos de frente, que no es misógina, que no está llena de odio, de veneno, y me alegré, me recordó, dije, bueno, no, esta gente está ahí, lo que pasa es que normalmente pues están calladas, tranquilas, con sus vidas, y los que hacen más ruido son los otros.
2: A mi m'agrada molt que l'Esther sigui així de clara quan podria fer-li una mica d'angúnia posicionar-se, però ella ja tendeix també a dir el que pensa, que és justament el motiu pel qual incomoda a gent com el Xoques, que voldrien que senzillament es limités a estar guapa i a somriure, però ella resulta que és guapa, però és que a sobre també li agrada explicar el que pensa. Mira quina casualitat. En qualsevol cas, a mi tot això només em genera encara més il·lusió per veure aquesta pel·lícula, que Roger, apunta-t'ho bé, està disponible ja a Amazon.
0: Acabo de veure que tinc compte, vull dir que la podré mirar. Vull dir que,
2: ser,
0: si voleu...
2: O sigui, el tràiler és de les pitjors... És una porqueria infecta.
0: Però
2: o sigui...
0: si l'hem de situar com en un rànquing, l'assistenta està molt per sobre d'aquesta. O està freca, freca.
2: Jo crec que està molt per sobre.
1: Jo crec que juguen a la mateixa competició, no?
0: La mateixa lliga, no?
2: Crec que ells volen, és a dir, enfrentados voldrien jugar a la mateixa competició, però jo crec que l'assistenta...
1: Clar, el pressupost, sí, també era... És internacional, aquesta pel·lícula?
2: Ells ho fan amb molta intenció internacional, eh? Aquesta, tota la promoció també l'estan fent en anglès, n'estan fent en francès. Van agafar l'Hugo Diego, aquest actor francès, també perquè sortia La Substància, aquesta pel·lícula que protagonitzava la Demi Moore i la Margaret Qualley, que va ser tan famosa i tan comentada, nominada als Oscars. Vull dir que ja, jo crec que sí que té pretensió. I que aquests fenòmens tan adolescents, tan juvenils, que es publiquen a plataformes, com ja va passar amb Elite, o ha passat també amb altres adaptacions, com dèiem, de Culpa Mia, Culpa Tuya, de la Mercedes Ron, ja funcionen moltíssim a nivell ja internacional. Estan predestinades a petar-ho mundialment.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
8: Bona tarda, com estàs?
0: Has vist Enfrentados, tu?
8: No l'he vist.
0: Ganes de veure-la?
8: No, i mira que a mi ja sabeu, m'agrada molt la misèria humana i cinematogràfica, però és que crec que és tan profundament negre que no m'interessa.
2: Ha de ser molt complicat, sí.
8: És que crec que no fa ni riure, saps? No te la pots prendre ni de forma irònica, cosa que passa amb l'assistenta, que dubta si el director l'està fent en comèdia o no.
0: Vaig riure molt amb l'assistenta de les pel·lícules que més he rigut.
1: A quin moment vam riure tant? Què passava?
0: Amb tots, perquè cada cop...
1: Quan de cop i volta començaven.
2: Era molt surrealista.
1: Quan era tan gratuït tot, no? Potser.
0: Bueno, és que va fer un giro darrere l'altre, que tot...
8: I exacte, són molt evidents.
1: En el llibre no rius, saps?
2: Però per mi la part de thriller també estava molt ben aconseguida, l'assistenta. No ho dic ni de broma, sent una pel·lícula que jugaven a la...
0: T'enganxa i et sorprèn.
1: El llibre és un fenomen també, perquè és que t'enganxa una mala cosa.
2: I jo no sé si Enfrentados ho saben aconseguir també aquesta tensió i te la prens seriosament, com sí que passava amb l'assistenta, o poder ja des del primer moment a tot el tema del segrest i tot, ja es fa molt evident. L'altra és aquesta, l'assistenta, realment jo no m'esperava, depèn de quin gir. I aquí, ja només llegint la sinopsi, dic, poques sorpreses intueixo. Intueixo poc susto.
0: Sí.
2: Perquè, clar, ja està tot dat
0: i beneït. Està tot molt explicat. Bé, seguirem de prop tota la promoció d'Enfrentados i si mirem la pel·lícula us compartirem les opinions.
2: Hauríem de quedar a casa d'algú, Roger, no podem quedar al cinema Sucre de Vic i mirar-nos-la.
0: Bé, fem una pausa i de seguida recuperem un parell de fragments que vull recuperar de l'Arnau París i la Rais Esteve ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
9: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré.
0: La Juliana acaba de descobrir que La Bola Negra és candidata per l'Acadèmia Espanyola del Cinema,
8: sí,
0: per anar als Oscars.
8: Només fa 8 hores que se sap, no passa res.
0: Perdona, no es pot estar per tot.
2: I vivim a un ritme accelerat, sembla que has d'estar pendent de tot. Respondre els whatsapps a l'instant.
0: Ja has vist com
2: se que La Bola Negra està nominada... Als...
0: Has vist com se t'hem tirat a sobre?
1: No està nominada als Oscars, sinó que és la candidata, no?
2: Imagina't, no està...
0: Ara de passar el filtre, no?
8: Et sé que enviem des de l'estat espanyol de forma oficial.
2: És un bon primer pas, entenc.
1: Sí, més veient les reaccions de cada vegada que la presenten en un festival, que tothom aplaudeix tant i tant i tant, i que tothom està tan emocionat.
2: I últimament no m'assabento de res. Mira que cada matí m'estic posant l'ostrell. Dic, va, aviam si m'assabento d'alguna cosa que ha passat al món.
0: És un programa molt llarg, no ho pots sentir tot.
2: No, em quedo com amb les coses bàsiques. Avui plourà, vale, sí, ja està. I tiro-me això amb aquesta informació. Sí, però la resta no...
0: Avui plourà i la Ronda de Dalt saturada. I tu tanques la ràdio i no sé, ja podem sortir de casa.
2: Ni els Oscars, La Bola Negra...
1: S'estrena la setmana que ve, no?
2: Aquesta, La Bola Negra.
0: Ah, perdona, sí. Aquesta sí que hem de fer una escapada.
1: Toca.
0: I l'hem d'anar a veure junts com vam fer amb l'assistenta i gravar les reaccions i tot això.
8: Pinta una mica millor que Marfil, no?
0: Una mica.
8: Enfrentados, Marfil.
0: És una altra lliga. A veure, parlarem de l'Arnau París i de la Raisa Esteve un momentet, i això vol dir que parlarem d'amor.
8: Clar que sí.
0: I per primera vegada jo almenys els he sentit en una entrevista conjunta, i això vol dir que és com si hagués assistit a una classe magistral de la Universitat de l'Amor i de la Parella. Perquè el que he après en 15 minuts d'entrevista no m'ho ha ensenyat ni la vida ni ningú.
1: Quin fàstic. I quina... Home, és molt despectiu cap a les teves exparelles, això, eh?
2: Sí, però et pensa que la Maria, la Sandra, l'Alba ja estan acostumades
0: a sentir totalment
2: denostades en aquest
0: per
2: programa.
0: Per coses com aquestes em van deixar.
1: Sí, clar.
0: Com ja sabeu, l'Arnau París serà el nou presentador de Joc de Cartes i la Raisa Esteve ha debutat aquesta setmana al Cuines de TV3. Ahir en Garriga els va entrevistar en aquest mateix estudi i de seguida ja va veure que allò d'aquesta parella és d'un altre planeta.
11: S'han assegut aquí juntets, que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
12: Ara sí.
11: Què vol dir ara sí?
12: Aquest matí no.
11: Què ha passat aquest matí? És veritat que aquest matí hi havia una... Però era per indisposició aquest matí, no?
12: Totalment, totalment. Bueno, indisposició i bessons, diria jo.
1: Ens hem mudat, també.
11: Ah, també, aquesta no la sabíem, o sigui...
12: Faig impressió aquí el tema.
11: Els dos, programa nou.
12: Correcte.
11: Nens, partida doble, diguem-ne, casa nova.
13: Amb reforma inclosa.
1: Bé. Ells han anat amb tot.
0: Ells han agafat la vida.
1: Anem a posar la parella a prova i si no ens separem ara és que estarem junts tota la vida.
8: Sí, perquè ho tenen tot, eh?
1: Sí. A mi m'agradaria explicar un detall d'aquesta entrevista, que és que nosaltres vam coincidir amb ells just abans que entressin. Aquí a recepció, sí. És tot real. Sí, el que es veu per la pantalla, el que es transmet per les persones.
0: No, no actuen, no són personatges, no.
1: Venien agafats, Jaume. Agafats. I van seure tota l'estona de sofà que anant bé, van ser 10 minuts ben bons de conversa. Agafats. Uf. De per l'esquena.
0: Una gent que té bessons, que els dos estan malalts i que estan fent una mudança i que els dos comencen projectes laborals nous.
1: Fa 6 mesos que no dormen més de 2 hores.
2: Ens deien allò de ens hauríeu de veure a casa també, eh? I dic, millor que no.
1: Sí, millor que no. I a més és que justament els hi vaig respondre jo. A mi encara em dóna més... em fa encara més ràbia saber que a casa us discutiu i que després sou capaços de gestionar tan bé els conflictes que heu tingut com per arribar aquí a la ràdio com si repassis agafadets. 1 hora, 2, va dir que màxim, tarden a perdonar-se.
0: I que llavors, tot com una seda, la gent ha de saber que ens està escoltant, que això és una excepció. Que la vida
1: sí.
0: No funciona així.
1: Dir,
0: bueno,
1: sí.
0: La nostra no
8: ha funcionat mai així. Pròpia frustració.
1: Exacte.
8: És que jo no tinc bessons, ni tan sols tinc canvis laborals. De fet, vaig de capa caiguda en tots els sentits. I tot i així estic molt pitjor que ells. Que no, ells tenen sí. Tantes coses a reformar la seva vida en tots els sentits, no?
1: És que odiaria el meu nòvio, si aquesta fos la meva vida. L'odiaria en secret i en públic.
2: Bueno, què diem sempre? Que la gent s'odia.
1: És que les parelles s'odien.
2: Hi ha moltes parelles que tu veus que no se suporten.
1: Hi ha moltes més parelles que s'odien que no pas que s'estimen. És que això és així.
0: La gent va pel carrer de costat i no s'insulten de miracle, per les cares que veig.
8: Però estàu dient que aquests dos s'insulten?
1: No, al revés. És una excepció. Ells i una parella que em vaig trobar a París el dissabte passat, que s'estaven fent una cosa, que és... per mi d'una marraneria excepcional.
0: Explica-me-la, perquè ja fa molts anys que no sento res de tot això.
1: Que jo com a espectadora vaig pensar, podria sentir angúnia, però només sento una felicitat profunda per ells.
2: Què era?
1: Estaven asseguts a la taula del bar, amb les manetes agafades, i saps allò de posar-se els dits
2: a dins de la boca.
1: Com a llapar els dits. Sí, sí, llapant dits.
0: Jo tinc un amic que ho fa, això.
1: Sí.
0: Però
1: que ja està bé, pot ser molt eròtic, però és veritat que en un bar en públic...
8: Home, és molt preludi d'altres coses.
1: Molt. I jo podria haver-me sentit tremendament incòmode.
2: És sexe oral.
1: I tot i així em va incomodar molt més la parella que tenia a l'altra banda de la taula, que clarament s'odiaven i que ella li cardava bronca per cada vegada, per tot ho feia malament.
0: Això violenta molt més.
8: A mi sa gent infeliç me fa més feliç a mi. Estaria més còmode allà.
2: Per mi l'Arnau i la Raïs estan al nivell de Javier Bardem i Penélope Cruz o d'Úrsula Corberó i
1: sí. Però potser és aquest vaixell, eh? Potser el vaixell és aquest.
0: No, és que potser no és un vaixell, potser és una zòdia.
8: Sí, és un velòmat.
1: Mira com es diu aquest club. Club de què?
0: El club de la vela.
1: És que dir les parelles perfectes és una mica tal perquè... Què vol dir, no? La perfecció. Hi ha parelles molt perfectes en la imperfecció. Però són les parelles que s'estimen.
2: Sí,
1: en realitat són parelles que s'estimen.
2: Les de t'estimo fort i clar.
1: Sí, és el club t'estimo fort i clar.
8: He de dir que són una parella... A pesar de bastant discreta, perquè ja se'ls veu que tenen un tarannà com discret, molt català, així com de forma com canònica, que guai, no?, que facin entrevistes a conjunt, que s'explayin...
1: Sí.
8: És compatible una cosa amb l'altra.
0: Ja li van dir a en Garriga que tornarien qualsevol altre dia.
2: I també són els típics que, si passa, és perquè passa, que ho deixen algun dia... es duran bé.
0: I tant. I tant.
2: Exemple d'ex benvinguts. No, no, estimant el que flipes. Saps la Natàlia Sánchez i el...
0: Hòstia, com es diu?
2: El de l'Anna Guerra. No, el de Los Serrano.
0: Ah, perdona.
2: El de l'Anna Guerra. Com es deia, Elias? Sí, que són...
8: Víctor Elias.
2: Aquests dos que són exparella i que s'estimen amb un nivell de germanor que la Natàlia va parlar el discurs del dia del casament. O sigui, va fer un discurs el dia del casament del Víctor amb l'Anna. Aquest nivell que sembla impossible. Ells seran així. Si un dia ho deixen, Déu no ho vulgui.
0: Bé, hi ha un moment d'aquesta entrevista que per mi és meravellós, que és el moment en què a tots els agafa com un atac de riure, i és quan en Garriga els demana per una cosa que tampoc fa tanta gràcia.
11: Li dones molts consells, Arnau?
0: No, zero.
11: Sí, és molt...
0: No, oh, sí. Mentida.
11: Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
12: Sí. No.
11: És que ni amb això els discutiran, tu.
0: És a dir, en general, soc una persona...
12: O sigui, hi havia més.
0: Clar. Digue-ho.
12: Digue-ho tu.
11: Ai, no, tu, penja tu. Ara,
12: no m'he passat, tampoc. És una persona una mica passada. No passada de consells, però... Bueno, passada de dir, hòstia, Arnau, calma.
11: Intens,
0: molt.
12: I sempre passen coses.
11: Sí, sempre passen coses, jo t'ho dic.
0: Ells intenten després explicar de què riuen, però nosaltres mai ho entendrem, perquè parlen un idioma diferent, que és l'idioma de l'amor.
8: I en Francesc Garriga tampoc quantes, clarament.
2: No, evidentment. Entén, el pobre francès. Són d'una altra espècie.
0: Totalment. Podeu recuperar l'entrevista sencera a 3Cat i els podeu veure a la tele, Joc de Cartes i al Cuinàs. A veure...

0: Això s'agraden les seves pel·lícules que no la Jessica, encara que m'agraden els seus biquinis, no?
1: Molt difícil.
2: T'agrada més Manhattan que un biquini de goi.
0: Tot i que també poder és pitjor el que ha fet Woody Allen que no pas el comunicat de la Jessica. Clar, aquí ja entres en... No, és que és complicat. Sí.
2: És que en aquest debat afecta molt la teva valoració personal cap a l'artista, no? Home, a mi també en Woody Allen, com que sempre m'ha agradat molt, se me fa bola.
3: Tots tenim les nostres contradiccions.
0: Ai, nena, i tant, pots comptar.
2: Bé, tornant en aquesta nova peli, no sabem el títol per ara, però ja s'ha anunciat que se començarà a rodar dia 5 d'octubre a Madrid i la producció s'allargarà uns 6 mesos i entre els actors, alguns noms coneguts. Entre els protes d'aquest film, molt estranger, a pesar de rodar-se a Madrid, ja segur que a en Woody Allen li agraden aquestes coses.
0: Sorpresa zero, anava a dir-te, ell és especialista en gravar pel·lícules a Roma, a Barcelona, sense anar més lluny, i que no... Exacte.
2: Ell se va inventar jetspats.
0: Sí,
2: en Woody Allen va caminar perquè els jetspats puguin córrer.
0: Així.
2: Bé, entre els noms hi ha la nord-americana Jamie McKirk, que és la mítica Jessa de la sèrie Girls. Crec que la teniu més o menys controlada.
0: Home, i tant. Escolta, parlant de Girls... Gran disgust avui, just abans d'entrar al programa.
1: Que ha passat destrossades.
0: Home, que la Lina Dunham, la protagonista i la creadora de Girls, ha estat mare per gestació subrogada.
2: A la que te despistes, una famosa que te cau bé compra un bebè. M'ha passat amb Nana Obregón. Per mi, ets la meva Lena, entendràs.
0: Jo ho entenc.
2: Bé, perdona, i Lady Gaga.
1: Hi ha el dubte de Lady Gaga, no? Però
0: no se sap,
1: no,
0: Lady Gaga.
1: No se sap, Lady Gaga.
2: No se sap, però hi ha una llista de gent que... Jessica Chastain, que és com que no s'acaben de pronunciar, però han comprat bebès.
0: Bé, la Lady Gaga, ella va fer la promoció de Devil Wears Prada fa real abril i no, jo no la vaig veure molt embarassada.
2: No lluïa embarassada, la veritat. Bé, seguirem aquesta pel·lícula per no plorar, d'en Woody Allen, dic. També hi ha n'Alexi Wasser, també nord-americana, i també amb aparició a Girls, crec que té un paper molt menys important a la sèrie. I entre aquests noms, només un nom estatal, de fet, és català, i és d'en Peter Vives.
1: Per mi, dels tios més guapos d'aquest país.
0: No,
2: enamorat.
1: Vaig coincidir amb ell al Godó, al torneig de tenis d'aquí a Barcelona fa un parell o tres d'anys. El tenia assegut ben bé al darrere, que ell anava amb els seus pares.
2: I no vas mirar ni un sol partit.
1: M'ho passava més bé mirant-lo a ell que mirant
2: jo el partit.
1: Sí. Allà anaven, però molt ben vestits, eh? O sigui, anaven...
0: Però el trobaves atractiu, eh? O sigui, que
1: sí.
0: T'atreia.
1: I anaven com vestits com molt de blanc. Vull dir, anaven com s'ha d'anar en un torneig de tenis com aquests.
2: És que no t'atreguin els homes, has d'assumir que si ell, en Peter Vives, te demana un petó per respecte genètic, li has de donar... No creus?
1: Sí, com una obra d'art, no? Vull dir de...
3: Home, no, jo no, sí. Li fot un morreig al David de Miquel Àngel, saps?
0: Jo, si de sobte, diguéssim, es mogués i baixés d'aquell pedestal on el tenen col·locat i digués...
1: Deixés de ser de marbre.
0: Vés-em,
1: jo diria... Si es convertís en persona...
0: Doncs bueno, què t'he de dir?
3: Doncs soc la presidenta del Club del Morreig. Clar que sí, que et besaré.
2: Bé, el mític actor Peter Vives és nou protagonista del film d'en Woody Allen. O sigui, no és que tindrà un paper secundari, és que serà protagonista.
0: He de dir que ha sortit a La Riera, però també en una pel·lícula de Woody Allen, no?
3: A tants llocs on ha sortit en Peter Vives.
0: Sí, les ha fet molt grosses.
2: Sí, de fet, és que ha fet molta feina en àmbit català, a Barcelona Nit d'Estiu, a La Riera, com tu bé deies, a Nit i Dia, etc. També ha participat a èxits estatals, com les sèries Àguila Roja, El Tiempo entre Costures o Velvet, que de fet que queden fenòmens de masses, i gràcies al fet que la seva mare és de Nova Zelanda, té un domini nadiu de l'anglès. Per això ha participat a produccions internacionals com Savage Grace, amb la Julianne Moore, o Cheetah Girls 2. Come on.
0: De Roger?
1: No sé què esteu dient, però sou molt macos.
2: Aquesta pel·lícula és Escassa Blanca dels Gays and Girls. És increïble. És una TV movie de Disney Channel que se va estrenar just fa 20 anys, en 2006. Un musical esperpèntic on un grup d'amigues, les Cheetah Girls, visiten Barcelona i s'inventen la cultura expat juntament amb en Woody Allen. I, de fet, en aquest Cheetah Girls 2, el Latin Lover del film és en Peter Vives, que posa el cos per transformar-se en Nangel, un bohemi inseparable de la seva guitarra. I bé, 20 anys després, en Peter Vives torna a les produccions internacionals, aquesta vegada amb en Woody Allen com a director. I tornant-te'n amb Woody Allen com a tal, ja segur que l'ombra de l'abús sexual infantil persegueix en el director des de fa dècades, i això l'ha convertit en una figura non grata a Hollywood, normal, te diré.

0: Tot i així, també ja ho sabeu, fa anys que ha trobat una manera de produir les seves obres cinematogràfiques, que és rodar a ciutats europees, rebre subvencions públiques, a canvi, bàsicament, de promoció turística. En aquest cas, la que li ha obert les portes ha estat la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Entre les dues institucions, de fet, li ofereixen 3 milions d'euros en ajudes públiques en el director. M'ha fet molta gràcia el que ha de fer en Woody Allen a canvi. Té obligació de rodar un 15% de la pel·li en exterior madrilenys,
1: s'ha de, s'ha de reconèixer, però?
0: Que és s'ha de reconèixer, si sí, no, sí, no pot ser un lloc com a... Clar, que no se confongui amb, no sé, Mollerussa, saps? I també ha d'incloure la paraula Madrid en el títol de la producció, que m'imagino que és una normativa que també li va passar a Vicky Cristina Barcelona, que recordareu que també se va rodar l'any 2008 a la nostra ciutat, i de fet ja aquesta pel·lícula de Madrid serà la tercera pel·lícula que roda a l'estat espanyol, perquè l'any 2020, no sé si us recordareu, home, també va fer una a Donosti.
2: I tant, quina? Va fer una pel·lícula a...
0: Ara en Risky Festival, me surt, però no se diu així.
2: No, però era una història així, era la pel·lícula de sempre, hi havia una actriu espanyola que hi sortia, que després, diguéssim, també no ha volgut parlar gaire de la seva participació.
3: Ah, i Rifkin's Festival?
2: Era la típica
0: aquesta,
2: història...
0: Que està ambientada en el festival, crec.
2: Exacte, i era el típic vell, paranoic, una mica Joan Pera, ell, Woody Allen, ell, sí, però exacte, no ho feia ell, i s'enamorava, com sempre, d'una noia jove guapa.
3: Ah, mira.
0: Escolta, que més enllà de tota la trajectòria abusiva, presumptament abusiva d'en Woody Allen, jo estic super orgullós de que en Peter Vives estigués a la pel·lícula i li dono la més grata enhorabona per part meva, almenys. No vull parlar en nom de vostres.
1: Ens ha quedat un programa amb molta...
2: M'encantaria anar a veure, si estem aquí molts cinèfils.
1: Sí.
2: M'agradaria anar a veure el rodatge i poder parlar amb el Peter Vives.
1: Doncs, compte'm.
0: A mi me faria il·lusió.
1: Ens posem. La companya.
2: Ens movem.
1: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, que
5: jo, jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, l'Alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho
0: tinc Meritxell aquí. Martorell, que és la fundadora Martorell i directora de Ioga Sense Fronteres.
2: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i al guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma, i sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Don't Look Back in Anger. Els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no n'he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, doncs som una mica fudis aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure,
0: si, hi ha el problema amb les
2: formigues.
0: Us ho explico.
2: Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: M'entrapam el futuri ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa.
0: Quin bon gust.
2: Es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No, no,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols.
3: A
2: Lleida
3: els tenim tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients
0: volia les formiguetes, clar que
2: sí.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
3: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas, tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins al dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Jo hi aniria,
0: Que un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
5: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental, després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
3: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
6: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Jamesford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert i va haver fins i tot xiulets, i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant. Perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els 3 germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 2:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit. Club guapa.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada. I've been a girlfriend to bad boyfriends. He sigut una nòvia amb mals nòvios i he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
1: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
1: Porto bastant temps de celibat perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi. I want to be with someone that I care for.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és
1: que
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
7: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
9: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
8: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
4: No,
5: perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
4: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, i jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria, farà de Patrícia, clar. No?
8: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
10: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
4: No, estan molt els dos meu. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
4: Verge
0: santa.
4: Que
0: no sé com estaran el mes de maig aquests dos.
4: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
4: Que agafin vacances ja,
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
11: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis. Pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
4: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
4: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
4: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
4: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem anys i anys per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Melero. Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
4: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52, i acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
4: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
12: Bon dia, matiners.
13: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
12: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com...

0: Cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna, i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé la justament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Úrsula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec Mark Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
9: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suporta Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta obert al Canadà.
9: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
9: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
9: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
9: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:45, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
10: Bon dia, Sílvia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets sí. Que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu, literalment escassegen per la falta de pluja, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Veiem el Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:45 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical By Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival B.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí de Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja... Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo come todo.
3: Déu-n'hi-do, per fer el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També entre elles Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria.
5: Bon dia.
3: Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta. Digueu el cara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar l'alegria al matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, eh? Un altre cop t'aviso, que s'ha fet fan,
5: si
3: s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
5: No és en va la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
5: Sí.
3: Si és que jo avui prou feina estic per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé, un quilòmetre. No, més. Dos. No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
5: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
5: No envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga.
3: Dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
5: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
5: això.
3: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
5: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més l'abast.
0: A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
5: Metres, deu voler dir
3: metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
5: Si no, seria la muralla xina, no?
3: Sí, exacte. Ah, diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que complicat. 4 i mig.
3: Bé, la Lara sentencia 4... Però és que t'havia dit 5, és que de veritat. Marta.
0: Doncs 3.
3: Seran
0: 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
5: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar. No em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil, eh? Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
5: Vinga, som-hi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
5: Canalia!
0: Molt bé!
3: Vinga, feliciteu-me i estigueu feliços per
0: mi. Molt bé, per tu, sí.
5: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava certiu jo.
5: Heu de saber que es remunta al segle IX, en l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
5: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
5: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No, no hi he estat mai, jo. No ho conec gent. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la,
0: ara
3: busca-la.
0: Ara la buscarem.
3: Clar, busqueu-la. Sí, sí, sí. Vinga, va, que passa un minut de 6:45 del matí. Gràcies, Maria. Fins ara. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
6: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta, ai, la ciutat, la ciutat. La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat, és com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba, sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina.

0: més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant, també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna, que és dijous, i acabarem amb l'humor, però abans tindrem a Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous completet.
1: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: 93-207-474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
2: Avui hem quedat a les 4.
3: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
4: T'imagines que amb la IA poguessis
5: la
4: trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
6: Uau!
5: Home, tant de bo! Tenim que anar, perquè em mires amb aquesta mirada de...
4: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
6: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
7: Acabarem com el perfum aquí tots.
3: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
8: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
1: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
8: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més, també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
1: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
8: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'ha enfilat tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
1: I escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè ahir vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
8: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada, sí, de temperatura, el tindrem de cara dilluns, dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
1: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final,
8: sí,
1: d'estiu,
8: sí,
1: entenc?
8: Sí. Seria ara això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
1: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
8: Vinga, fins ara, Canàries.
1: Que vagi bé, adéu.
8: Adéu.
1: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
9: Ara mateix de cues encara no n'hi ha perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B, la carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal, i també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
1: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant com sempre puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
9: Fins ara.
7: Som els matiners.

0: truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Et juro que jo aquests ritmes no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
2: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
1: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
2: Si no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
1: Sí, no, no, sí, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
3: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
1: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
3: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
3: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
1: Sí.
3: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, miro d'alegrar-me el dia.
1: Això està molt bé.
3: Ja, d'entrada.
1: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
3: No, jo canto de tonteria, eh? Canto de tonteria. No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tontai, eh? Eh?
1: Però escolta'm... Però
3: mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
1: Que bé, Pep.
3: Això és fabulós, el programa que feu.
1: Veus?
3: Un deu.
1: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
2: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
1: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també
3: ara,
1: ens agrada.
3: I ara, per exemple, te canto.
1: Vinga, va.
3: Una tonteria, eh?
1: Sí.
3: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
1: Quina
3: i d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
1: M'encanta.
2: Ets el millor, Pep.
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
3: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
1: Això és el més important.
3: Soc molt alegre.
1: Veus?
3: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
1: Bo, home.
3: El que feu és salvar vides, vosaltres.
1: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
3: Va bé, de res.
1: Que vagi bé, bon dia,
3: igualment,
1: matiner.
3: Igualment, una abraçada a tots.
2: Adéu.
1: Veus que bé?
2: Ja està. Ja tenim el dia fet.
1: Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio, eh? Marta Viana, bon dia, fins demà.
2: Adéu, fins demà.
1: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Moltes, queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Hem d'estar pendents a tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de Catalunya Ràdio i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un bon dijous matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges i va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11, només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. Quan es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, cap a la bingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del Barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Marc Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua d'atenció dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No, el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots. Tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messias,

0: El festival ve al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Aquesta nit ha acabat a Miami. La seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lavín, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts, Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Neret, amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges a Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores. I també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions, continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer, i atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4, i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
5: a les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:15, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15 analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subuh al-Khair.
7: Subuh al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus, però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
10: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
0: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
11: Pues tendré que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
12: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que m'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. En comú interessant entre aquests dos gèneres, perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminate, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Sí.

0: fi, que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I en esports, imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries, 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1. Es va jornar el Llevant Atlètic Club per la pluja avui a les 7. Betis Getafe, a quarts de 10, Màlaga Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyal.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta, m'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyal, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A la Champions en vol el Barça a Montpellier a partir de 3:15, i Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès, 17 graus, a Tàrrega, 15, i a Castelló d'Empúries, 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15. Bé, atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'R4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta, on el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
4: El tercer, Salvador Illa.
9: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
4: Canadà.
10: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
4: I Reserva Federal.
9: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
4: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
0: Doncs a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria a l'estat de Saxònia-Anhalt.
4: I amb què se van a dormir als Estats Units?
0: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
4: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
4: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I el periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
4: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
13: En plena campanya de l'Avellana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou al nom de Joaquim Maria Puyol, també a primera divisió. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
4: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del Tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, al president li surt tot malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
10: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
4: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
10: La Protecció Civil va enviar a la nit un és alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
15: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
10: L'activitat per avui està garantida.
4: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
10: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un és alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
10: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jenkinson és director de l'àrea hidrològica.
16: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
10: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
4: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
10: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
17: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Alhora, la jutja del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
4: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
18: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: Justament avui von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
10: Li han preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
19: Jo tot el contrari, jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
4: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
10: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
4: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
20: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
21: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
20: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
22: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
4: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
18: Premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana batgui el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
4: Va, més música.

0: Guitarrega de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrega de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata on Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Claudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació. Podria ser tan fàcil.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals. A aquesta hora, la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera de moment retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que acaben al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obrin clarianes, encara que hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on hi va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral

0: de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
3: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Deu minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
6: Bon dia.
5: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
5: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
6: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
5: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
7: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. Ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
5: Més cultural al sud del país, Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Turtuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
8: Mira, t'explico. El Turtuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital abrenca en temps d'Abubakar al-Turtuixí.
5: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
10: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
5: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
9: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyà.

0: Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri i Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Ja hi tornem a ser.
5: Onzena temporada del Tot Costa.
6: Por qué? ¿Por qué?
4: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
5: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Catalunya nit.
9: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
11: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que varen fer fora a Basile no els al cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hin.
12: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
4: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
13: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
4: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamin Yamal és marroquí.
14: Que mañana el Barça aparezca la misma camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene a Lamin, que es marroquí. Aunque juega con España.
4: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
15: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
4: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
16: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
17: Transportistes no volen sentir a parlar...
16: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
8: Catalunya Migdia.
7: Cada dia a les dues.
16: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Rehabilitador. Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
16: Si has comès una falta, has de pagar-la.
8: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també ha fet allà la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I en canvi sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat, a través de les xarxes, aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: Sí, aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona, això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon, a mi. Sí. Em sona el telèfon?
5: A tots, sí, a tots.
6: Acabem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes dues hores.
2: Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també s'ha de allà durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a la zona del vespre ja s'havia reduït a 570 segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València, i es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Poyo, que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol, de fet pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, Bon Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del Matí amb Jofre Llombard, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
14: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Avitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7 i 7. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
16: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana vèiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
17: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
18: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
19: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
20: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
21: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
20: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
22: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
23: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
16: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
18: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
19: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
22: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
16: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen els dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
18: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, no, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
19: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
22: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
16: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
18: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
19: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
22: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
16: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
3: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
6: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
15: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
18: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
24: La consellera jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
24: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Un Barça insaciable és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6a victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
26: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
27: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc, perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula, amb fotografia inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
8: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
19: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
9: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
19: Roger Santaló.
10: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
12: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
10: Les dues parts s'han emplaçat a trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santaló, matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. Us ho avança al matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmón, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
18: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
9: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei. Denuncien que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
19: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
18: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
19: I cultura. Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit a la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de la Lesbian que s'acomiada dels escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar Bessaïna. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
28: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
29: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
30: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. i és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
1: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
3: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
11: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
13: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades.
14: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
19: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir persona que en el cas de Catalunya som excepcionals, perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
19: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
19: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
13: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
13: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
13: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
18: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'una equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
18: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Gran Depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Albacar, què és això?
16: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar les hores.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que van tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia: la llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Aimara. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció, aquest titular que circula: la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. A banda d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
21: 45.712.
22: Em toca. Em toca?
21: Això és el número de la loteria, ara?
22: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
20: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. En diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
24: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, en la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i llavors ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs, es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt doncs, a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, pot fer aquest canvi i doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20, altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, l'Edge Alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Per cert, es van plantejar suspendre el partit del Camp Nou?
4: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veien que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
4: A vosaltres, gràcies, bon dia.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
5: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix a Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
1: Sí, de fet allà està descarregant fort. A la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, es poden repetir aiguats al sud del País Valencià, sud de València i Alacant, és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí, a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Montana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
0: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a les rodalies i a retards, perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
7: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
0: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado?
2: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Escriu Maricel Chavarría a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman and Know, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarría es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
12: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
13: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
14: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
13: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
14: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
16: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
17: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carglass.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
18: Carglass canvia, Carglass repara. Catalunya
0: Ràdio. Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
2: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
0: Unes cendres enfronten dos germans a Alacantins.
3: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
0: I un avió misteriós.
2: El que s'ha assassinat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. En assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
19: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia, és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment, i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
0: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamuz. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
2: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
5: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que firma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noia assegura al Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una de Yemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça

0: El diari AS entrevista en Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
2: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
5: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
2: I què fan ja avui, Canalies?
5: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. Sí. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
2: En Jimmy per l'Helena per molts anys. I Sant Oral?
5: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un...

0: 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en dos minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
1: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució en la mobilitat.
1: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
0: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
3: Quan el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixà la Moncloa perplexa.
0: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
1: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
3: Justifica per l'augment d'un quart de punt de per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
0: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
1: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
3: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lux Tour, està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
5: Bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
6: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta a associada fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
0: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
8: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recolecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys, un cop reparada l'esquerda que impedia que es toqués.
0: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
4: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de Novel·la i a Vic... Aquest vespre Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva. Per cada
0: sol. I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
9: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027 després de 17 anys damunt dels escenaris amb concerts en més d'una vintena de països.

0: i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
3: Bon dia, sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar, de moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment, algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes, sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí podrien deixar algun ruixat, i amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
2: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
4: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
7: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
8: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
7: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6 euros amb 40 cèntims. En cultiva, Riudoms, el Baix Camp, el Josep Zacarias.
9: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. Això és el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantindre el cultiu.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
11: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un pas adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un passo més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu! Gratis, los aplausos, eh?
2: Sí.
11: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
2: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
11: A tu.
2: Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada, nada, nada. Y ya voy 17 de setembre dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Aquest matí, gran part de Catalunya fa olor de pluja. Les tempestes d'ahir, especialment les nocturnes, van tenir una força monumental, fins al punt que hi ha hagut afectacions importants en infraestructures claus del país. L'estiu s'acaba i la tardor, en comptes de trucar a la porta, l'esbotza. Tots els experts conclouen que la imprevisibilitat d'aquest clima no farà més que augmentar i que les tempestes d'ahir en són un exemple. No només a Catalunya. La tempesta també va colpejar amb molta duresa el País Valencià i també Múrcia. Una tromba d'aigua curta, però d'una violència extrema. A Fornells de la Selva, per exemple, gairebé 50 litres en mitja hora. A Barcelona, 100 litres per metre quadrat i al Garraf, 80. El país es va aturar. Hi ha un home mort a Olivella perquè el seu cotxe el va arrossegar a una riera. Ahir la nit van veure la Ronda de Dalt tallada per l'aigua, completament tallada. Desenes de vols cancel·lats al Prat. La xarxa de Rodalies s'ha aturat també, en aquest cas, els trens. Línies de metro tancades perquè la pluja entrava violentament als vestíbuls. I una imatge també que resumeix força bé la tempesta. L'Hospital Vall d'Hebron, aquest gran centre mèdic de referència a Catalunya, amb goteres i passadissos inundats. Que una tempesta de tan poca durada bloquegi carreteres, trens, hospitals, això no ens parla només del canvi climàtic. Ens parla també de nosaltres, de la nostra fragilitat. Ben bé com si fos un mirall o una mena d'avís del que pot arribar a passar. Perquè el col·lapse de Barcelona no va venir després d'hores i hores de pluja. Va ser qüestió de minuts. I això ens diu alguna cosa, que és el següent. Que tenim infraestructures del segle XX per un clima del segle XXI. La nostra xarxa pública està dissenyada per un món previsible, un món que ja no existeix. El món d'avui en dia ja no es pot preveure. El canvi climàtic converteix el dèficit històric d'inversió en un perill cada cop més real i fa més necessària que mai l'obra pública a casa nostra. No només l'obra pública d'estacions i línies noves, també la que no es veu. Renovar, per exemple, fer col·lectors més grans, aïllar túnels, reforçar canonades, adaptar-nos a l'evidència que l'excepcionalitat és aquesta nova realitat. El temps cada cop serà més imprevisible. No podem triar ni com ni quan plourà, però sí que depèn de nosaltres decidir com ens hi adaptem. En l'àmbit personal, seguim sempre les indicacions de les autoritats, mantenint-nos sans i estalvis, però com a societat també tenim deures pendents. Per exemple, garantir que un quiròfan no s'inundi, o que puguem treballar quan plou. Adaptar el país i el seu esquelet a aquesta nova normalitat que ja és aquí, i blindar-nos perquè, per molta aigua que caigui, el país mai no s'aturi.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: L'episodi de fortes tempestes d'aquesta nit passada i matinada ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a les comarques gironines i van traslladar-se cap al litoral central i provocar nombrosos problemes de mobilitat.
0: La segona.
2: Que malgrat l'episodi de pluja com aquest darrer, al planeta cada cop hi ha menys aigua dolça. L'any passat va ser el més sec de les darreres 3 dècades, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Aquí, però, la cosa està força millor. Les reserves actuals de les conques internes estan per sobre del 76,5% de la seva capacitat.
0: La tercera.
2: El comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió l'endemà que l'Audiència Nacional hagi frenat el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
0: La quarta.
2: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar la Unió Europea amb nous aranzels si estreny vincles amb els seus veïns del nord.
0: I la cinquena?
2: Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. N'alerten les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques que assenyalen la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que guanya 7-2 al Racing amb 3 gols de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol i jugat a la primera divisió. Atlètic de Madrid 4-0.
0: Ara són les 8:05 i aquest informatiu també el comencem fent un cop d'ull a com estan ara mateix aquestes tempestes fortes que hem viscut a les últimes hores a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. S'han allunyat ja, avui i demà hi haurà ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, puntualment algun xàfec fort arran de costa, també al Pirineu i a les comarques de Girona, alguns ruixats, algunes nuvolades de tarda amb petits ruixats, i aquest matí també ho farà la tramuntana i mestral amb temperatures que seran clarament més baixes.
0: Continuen també els problemes per diversos accidents, ara mateix, Mireia Sala.
5: Sí, l'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany i es desvia el trànsit per la sortida 20. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell. I una altra topada, la P2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15 a Vialgarraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà.
0: Ara de seguida actualitzem el balanç de l'episodi de pluja. Són les 8:06.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:08. El balanç de l'episodi de pluja. Atenció, la bona notícia del matí és que s'han desactivat ja les alertes de les últimes hores. Aquest cop sí que es van enviar missatges als telèfons mòbils demanant extremar les precaucions. El subdirector de programes de protecció civil, Sergio Delgado, fa uns minuts deia això al matí de Catalunya Ràdio.
10: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
0: Per tant, ja tenim pràcticament aparcada la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i van trobar el cos de l'home a uns 500 metres del vehicle. Els Mossos han confirmat després la identitat de l'home que, com deies, era veí d'Olivella. Aquest matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: L'últim balanç dels bombers d'aquest episodi de pluges violentes parla de, atenció, 270 intervencions.
3: Sí, fins a les 7 del matí. Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit, entre el més destacat el desbordament d'una riera que ha provocat acumulació d'aigua en un càmping de Sitges. A causa d'això, unes 270 persones es van autoevacuar sense que ningú no prengués mal, però és que aquesta vegada, com dèiem abans, sí que es va enviar un alert per advertir de pluges torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. I després es va enviar un altre avís, en aquest cas per temps violent, al Barcelonès i al Maresme. Barcelonès, Barcelona, Camp Nou. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing.
11: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
12: Em sona el telèfon, a mi. Sí. Em sona el telèfon.
13: A tots, sí, a tots.
14: Que hem de rebre un avís de protecció civil.
11: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
12: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les...
3: Després es va enviar un missatge per part de Protecció Civil dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que no patissin. D'això també en parlava ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Delgado de Protecció Civil.
10: Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura.
0: Sigui com sigui, la pluja va caure de manera molt, molt intensa, especialment en diversos punts de Barcelona, provocant incidències en el transport. El metro de Barcelona avui continua tallat al tram de la línia 4, la Groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat un transport alternatiu amb autobús, però la resta està bastant, bastant resolt. A Rodalia Renfe, avui, en principi, hauria d'anar tot com sempre. La ronda de dalt i els nusos de la Trinitat que es van tallar estan oberts, i a l'aeroport del Prat, avui, en principi, relativa normalitat, després que hi es cancel·lessin una vintena de vols.
13: A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté avui l'activitat després que s'inundessin alguns baixos i caigués també part d'un fals sostre. Anem en directe a Lara García. Bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs aquesta hora la situació està totalment controlada aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta nit les fortes pluges han provocat inundacions als baixos de l'hospital, però la incidència més greu, com deies, l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part d'un fals sostre per acumulació d'aigua. No hi ha hagut cap ferit. Alguns pacients sí que han hagut d'estar doncs reubicats preventivament. L'aigua ha entrat també als soterranis a tres edificis del complex. Durant tota la nit, els serveis d'emergència han estat aquí buidant aigua, solucionant desperfectes, per això encara no podem accedir a aquestes zones afectades, però sí que des de l'hospital insisteixen a dir que l'aigua ha entrat en una petita part de la Vall d'Hebron i que l'activitat avui, per això, doncs és completament normal. Recalquen que aquestes inundacions no han afectat a persones ni als serveis del centre.
13: Uns aiguats també que van afectar altres zones, per exemple, València. De fet, aquest matí diverses escoles estaran tancades.
0: Sí, s'ha decidit suspendre les classes per l'avís que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el pla per inundacions i també va enviar un alert al mòbil, un SALERT, incloent-hi a les zones més afectades per la Dana, d'ara fa dos anys. De fet, els aiguats van fer tancar l'aeroport, el metro, i també aquí van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
13: Tornem a saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia. Hola.
4: Bon dia.
13: Ara sí, ara sí. Sí. No, més que res per explicar-vos també aquest caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir.
4: Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres al barri d'Horta de Barcelona. Ens acaba d'arribar una dada també de 124 litres a Viladellops, a l'Alt Penedès, i també vam tenir pluges de 60-70 litres al Vallès, més de 80 al Garraf, però el que destaquem és sobretot la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Viladellops i de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure més de 50 litres per metre quadrat, 57 concretament. I encara va ser més intensa la pluja del País Valencià, on en diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar 70 litres 70 en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 100-103 que en 30 minuts vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però fixeu-vos que aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser hem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora, amb aquestes dades que acabem de començar de comentar, realment s'està quedant curt.
13: Doncs haurem d'estar pendents d'això, perquè si tenim primer una previsió que és imprevisible i que quan aquestes pluges ens afecten, ens ho fan d'aquesta manera tan sobtada, tan de cop, doncs fa que haguem de reaccionar també amb molta més agilitat, no?, a l'hora de sí, moure les nostres agendes o la nostra vida.
4: I sobretot també tenint en compte que la situació que hem viscut no era excepcional, és a dir, hem tingut un episodi d'aerofred a les capes altes de l'atmosfera normalet, el que passa que ha desenvolupat aquestes tempestes tan fortes.
13: Ara ho ampliem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
13: Tot això amb aquest temporal que, com ara explicàvem, va provocar també inundacions i afectacions. I, per cert, altres zones de Catalunya encara arrosseguen els efectes d'episodis meteorològics anteriors. Els alcaldes del Ripollès, per exemple, estan tips dels talls de llum i també de telefonia mòbil que tenen sovint des de l'episodi de ventades del mes de març. Laia Claret.
16: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
17: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca doncs, de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
16: Concreta, què demanen?
17: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
16: Especifica que amb l'elèctrica tenen un interlocutor, però amb les companyies telefòniques fins i tot els costa posar-se en contacte, asseguren. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I una notícia d'aquest mateix matí. Tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta. Montse Poblet.
18: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
19: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
18: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Ara mateix, però, recordem que les conques internes de Catalunya tenen uns nivells molt, molt bons i els embassaments superen el 76%. Aquest és un dels temes del dia que avui abordarem també a l'Àgora a partir de les 9. L'altre és, o continua sent, la intel·ligència artificial. Passa un minut a un quart de nou del matí. Avui tenim un nou cas en què un model d'intel·ligència artificial ha actuat de manera autònoma sense que ningú li ordenés. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos d'aquestes característiques i parla explícitament de comportaments inesperats o preocupants.
3: 6 casos, segons OpenAI. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a la part oberta d'internet sense permís, sense que ningú li ho demanés. Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Una altra va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat. O una altra es va inventar unes dades financeres que no trobava. Tot això, insistim, de manera autònoma. Això confirma, d'alguna manera, que l'incident de l'estiu passat, en què un model de OpenAI va hackejar un altre sistema també de manera autònoma, allò, en principi, tot apunta que no va ser un fet aïllat.
13: És un cas que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton, deia en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio que sí que cal regular-ho.
20: S'ha de crear o ha d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
13: I atenció, perquè encara sobre la intel·ligència artificial tenim un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts que alerta dels seus efectes en l'aprenentatge. L'informe diu que pot generar una rendició cognitiva.
3: Sí, l'Institut Tecnològic de Massachusetts té un comitè que estudia específicament l'ús de la intel·ligència artificial i ha fet públic aquest informe que deies en diverses conclusions. La primera, que és molt cridanera, és que la tecnologia ha canviat la cultura del campus. Diu que està aïllant els estudiants, que els alumnes deixen d'assistir a les hores de consulta del professorat, que deixen d'estudiar en grup perquè confien tot als models d'intel·ligència artificial. Aquest mateix informe diu que els estudiants recorren a la intel·ligència artificial el primer senyal de dificultat i que això, segons l'informe, genera una il·lusió d'aprenentatge.
13: No és l'únic cas. Les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques admeten preocupació a les universitats per l'impacte d'aquestes eines de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, per exemple, la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics. Per abordar-ho, reclamen fer un pacte de país, reforçar el reconeixement del professorat i estrènyer vincles entre les diferents etapes educatives.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada del nivell i a què l'atribueixen.
22: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
23: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
22: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
24: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
22: Lídia Ferrer, investigadora de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i de la Barcelona School of Economics.
25: Té poc sentit les tasques que es resolen a casa i que després es puntuen i formen part de la nota final, no? Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA, presentacions orals...
0: A partir de les 10, avui en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb l'Arlet Brufau i Centelles, que és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. De moment, un primer comentari de la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
2: Som conscients de que els estudiants catalans també haurien suspès les proves PISA si s'haguessin pogut presentar. I en el fons tot es redueix a una manca de comprensió lectora, perquè fins i tot per resoldre un problema matemàtic cal primer haver entès què és el que es demana. El curset zero que jo posaria a totes les universitats fora escriure a mà. Escriure a mà de forma conscient. La cal·ligrafia ordena el cervell. I això no és una dèria meva, és una veritat científica contrastada. El cervell és plàstic i cal educar-lo i reeducar-lo cada dia.
0: I encara sobre noves tecnologies, la Comissió Europea presentarà avui la seva proposta per restringir l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
21: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà. Ens diu que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per a l'educació. Per ell el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
5: Jo tot el contrari, jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
21: Sí, que aplaudeix que es faci una normativa comunitària perquè no s'entén, diu, que si internet és global hi hagi només normatives locals.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps i també l'estat de les carreteres i la mobilitat. Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí, a les carreteres amb Mireia Sala i a la mobilitat amb Maria Fernández.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, de moment hi ha ruixats que queden entre el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Es poden anar repetint avui durant el matí, també de cara a aquesta tarda, i fins i tot de cara a demà podrien tenir una mica més d'intensitat. Alguna d'aquestes tempestes sobre el mar en algun moment podria tocar terra. Això és més probable que passi de cara a demà al matí. A la resta, més tranquil·litat, més clarianes, algun ruixat de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona, i amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, sobretot ara al matí.
7: Matí complicat pel que fa al trànsit per 5 accidents. L'AP7 està tallada en sentit nord a Capmany i el trànsit es desvia per la sortida 20. Accidents també a la C-17 a Manlleu cap a Ripoll, a la C-32 a Premià en direcció a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes.
8: Pel que fa a Rodalies, a l'R4 hi ha retards per les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats i hi ha demores d'una mitja hora. També retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i l'R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens van més lents del que és habitual, perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les pluges d'ahir. Unes pluges que també han afectat el metro. L'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 hi ha també servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, i d'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona, hi ha servei per carretera, i les línies del tram baix, la T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades a causa d'una avaria.
9: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: Es ocupem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem, i no deixem de ser.
32: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
33: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
34: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
36: La veritat és que va sobre rodes.
35: Tan content estàs?
36: Això també.
37: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
0: Catalunya. testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
1: La principal afectació ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
4: I l'episodi de pluja torrencial ha acabat.
2: L'informe demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
3: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les conseqüències d'aquests episodis forts que d'aquesta nit passada i matinada que ha deixat una persona morta a Olivella al Garraf, per cert, una persona que era un home de 48 anys, a banda d'això que us seguirem comentant a l'Àgora a partir de 9:45, ara repassem altres bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I aquesta nit ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes en suport a Ceuta.
11: En declaracions al diari AS, el futbolista francès assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
12: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
11: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge.
0: Un gest que els ha costat moltes crítiques, com per exemple del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
13: Bon dia, sí, el partit de Feijóo estigui d'insolidaris, ho ha fet la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, prèviament a les explicacions d'Mbappé, retreia que alguns, fins i tot, en referència a Vinícius, tenen la doble nacionalitat, també l'espanyola.
14: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
15: Yo creo que todo el que sepa que lo que está ocurriendo en Ceuta es inédito y que están pidiendo nuestra ayuda y que el apoyo de todos los españoles deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.
13: Solidaritat només per a la gent de Ceuta, ni un missatge cap als migrants, als menors, tampoc als morts, i tampoc l'hem trobat a les files de Vox, on defensen la indignació, diuen que ha provocat el gest davant d'una actitud de 3 milionaris, diuen a la formació, que viuen a Espanya i no defensen els espanyols. La Moncloa evita la polèmica i passava de puntetes. La ministra d'Educació i Esports a primera hora del matí és Milagros Tolón.
16: He visto las imágenes y la verdad es que ante eso tampoco tengo nada que decir. Que es una decisión personal.
13: I es limitava a defensar els valors de l'esport.
0: I al marge d'això, avui Brussel·les abordarà la crisi de Ceuta.
17: D'una banda, el comissari europeu de migració serà a Madrid per reunir-se amb el ministre de l'Interior i amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I a més, el Parlament Europeu vota també avui una resolució en què assenyalarà la instrumentalització de migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió. Això després que Ursula von der Leyen apostés ahir per flexibilitzar la normativa per tal d'agilitzar el retorn d'immigrants grans en casos com aquest.
0: I aquesta nit el govern espanyol s'ha declarat perplex després que l'Audiència Nacional obligués a aturar el campament que l'executiu de Pedro Sánchez ha muntat per allotjar un miler de persones. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
3: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Pachi López.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
3: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, José Montilla sosté que Catalunya no pot assumir una immigració il·limitada.
17: En una entrevista aquí, al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident de la Generalitat va defensar que sigui la immigració ordenada i va subratllar que tant els migrants com els autòctons tenen drets, però també deures.
19: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: i una petita població anglesa ha fet un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit i rebutjar així l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Londres, Quim Olivares.
5: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
7: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum, però hem de garantir que disposem d'un pla just.
5: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones. Quim Olivares és a Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui llegim a l'Ara que a Ripoll algunes entitats mediten crear un front d'esquerres anti-Oriols.
17: Ho valora el grup d'opinió Ripoll Futur. La decisió de fer o no una llista, segons l'Ara, es prendrà a l'octubre després que aquest mes de setembre es torni a fer una reunió per sopesar quina és l'opinió dels últims adherits.
0: Són 8:45 i el president Salvador Illa, que acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada i ha defensat el nou finançament. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
8: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
9: Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interessa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
8: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra novetat del dia. L'Ara concreta la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol a proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes.
10: De fet, ens ho avançava aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: De considerar jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
20: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
10: La proposta pretén duplicar les penes per dur armes prohibides. Ara és d'entre 1 i 3 anys, cosa que fa que moltes de les persones acabin esquivant la presó. També hi ha sobre la taula la creació d'un nou delicte per exhibició d'armes en públic.
0: Justament avui tenim reunió sobre també la seguretat a Barcelona.
10: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmen un nou conveni per coordinar l'actuació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Això mentre a Lleida s'investiga encara la baralla entre dos grups de persones armades amb pals i ganivets.
21: Una baralla que va deixar almenys 6 persones, 5 d'elles per arma blanca. Els Mossos investiguen els fets, però de moment no hi ha cap detenció.
0: I sobre el cas Andic. Novetats avui al periòdico. Els Mossos no troben indicis en la salut del fundador de Mango que expliquin la caiguda mortal que va patir a Montserrat.
21: Sí, és una de les línies argumentals de la defensa, que Isaac Andic ja havia caigut mesos abans d'entrar en una clínica i que una cosa podria estar relacionada amb l'altra. Però després d'analitzar el seu telèfon, els investigadors han trobat dades que acreditarien que la caiguda a la clínica no va ser fruit de cap problema de salut i que l'empresari tenia un bon estat físic. Per tant, segons fonts policials, la caiguda a Collbató hauria estat intencionada.
0: Tot això avui que reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Declaren policies després que ho fes l'afectat, Miquel Jarque.
22: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
23: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
22: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts. Miquel Jarque pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui hem tornat també a tenir un robatori de coure a Rodalies. La proliferació d'aquests casos ha fet reforçar la seguretat a l'estació de França, on hi ha hagut 6 en 10 dies. Joan García.
1: Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per decidir més mesures. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini, que té menys sortida al mercat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba a l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. Això provoca retards i cancel·lació de trens. Joan García, Pol Matí, de Catalunya Ràdio.
0: 8:35 i d'aquesta nit, Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
2: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: Avui, justament, el primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat. A Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Washington, Oriol Serra.
24: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
25: No el vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
24: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I si mirem al Regne Unit, hi ha un altre tema, que és un dels temes del dia allà, que és el llibre de memòries del germà de Lady Di.
21: El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual rei Carles III poc després de la mort de Diana de Gal·les, i en què el llavors príncep de Gal·les li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." De manera poc habitual, el Palau de Buckingham va respondre amb un comunicat en què deia textualment que el dolor del dol fraternal pot turbar la raó, afectar el seny i acolorir la memòria.
0: I encara sobre la polèmica entre el raper que va ser apartat de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que donarà $1 milió dels guanys de la gira a organitzacions en suport del poble palestí.
26: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànic en solidaritat amb el raper. Sheeran, per la seva banda, ha explicat per què evita posicionar-se en política. Assegura que el seu públic inclou molts joves i nens que no van als seus concerts a trobar-s'hi un discurs polític.
0: Avui en parlarem amb el ministre Ernest Urtasun. I encara algun apunt més, perquè aquesta matinada Rosalía ha posat el punt final a la seva gira a Miami.
27: Y la verdad es que estoy un poco triste porque esta es la última actuación. Pero estoy también muy feliz y muy agradecida de haber podido hacer este tour.
26: Ho ha fet davant 20.000 persones en el seu últim concert de la gira Lux Tour, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents.
28: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miei.
26: Rosalía ha aprofitat que era a Miami per explicar que aquesta cançó que sentim la va escriure precisament a Miami després d'un any buscant la inspiració.
0: I la Maria, una noia de 15 anys, no s'ha volgut perdre l'últim concert i ens ha explicat pel Matí de Catalunya Ràdio com s'ha viscut.
29: Rosalía ha transmès una energia que ha fet connectar el públic amb l'esperit de cada cançó i ha jugat constantment amb el contrast entre el ritme i la tendresa. El repertori s'ha mantingut estable i quan s'han encès les llums després de cantar Magnòlies, on es pot escoltar l'Escolania de Montserrat, s'ha pogut veure com la majoria del públic s'ha hagut d'aixugar les llàgrimes.
0: És Maria Sostres pel matí de Catalunya Ràdio. I no deixem de parlar d'ella perquè Rosalía ha aconseguit 8 nominacions dels Grammy Llatins.
26: Opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per la Perla. L'artista catalana va dir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
0: I mentrestant, a Vic.
3: Aprenderé fuoco.
0: Ja està en marxa el mercat de música viva. Aviat es passi a la Vic, Marc Ruiz.
7: A partir d'una treballada però minimalista posada en escena, amb alguna clocada d'ull a Sigur Rós i a concerts sota la pluja, com el de PJ Harvey al Primavera, Del Greco ha mostrat i desmuntat els tòpics d'un concert de masses, com ara la figura excessivament central del líder de la banda, la necessitat o no de tenir música en directe al 100%, o fins i tot que qui hi ha a l'escenari doni l'esquena al públic o perdi els papers. Escenes, totes, que hem vist als escenaris. I tot sobre la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, que s'ho mirava des del backstage i que participava d'una ficció en què ni els músics tocaven en directe ni qui hi havia davant del micro era Simone. Una inauguració a la que també ha assistit la consellera de Cultura i el ministre de Cultura, que han volgut donar suport al mercat. Des de Vic, Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun nom més. El primer és Àlex Ubago.

0: despierta.
1: Actua avui al Palau de la Música en el marc del Festival Guitar BCN. Celebra el 25è aniversari de l'àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera. Què pides tu?
0: Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando.
2: Adiós, com passen els anys. I també hem de parlar d'Eduard Sola.
1: Perquè avui arriba a les llibreries El Niu, el seu debut literari. Sola, guionista de la pel·lícula De casa en flames, serà avui al matí de Catalunya Ràdio i l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
2: Són les 8:41. Com tenim les carreteres aquesta hora? Bé, a Sala.
3: Doncs la P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 17 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
2: Si les infraestructures no estan preparades per assumir el canvi climàtic, n'hi ha prou amb reformar-les o també hem de repensar la nostra manera de moure'ns?
4: Segona.
2: Amb la prohibició de les xarxes i el debat sobre l'escola, aconseguirem que els menors siguin més crítics i curiosos, sense addicció a les pantalles, o simplement convertirem els pares en policies digitals?
4: Tercera.
2: I a banda de reconèixer la important aportació dels 100.000 extremenys que van ajudar a construir la Catalunya d'avui, la trobada entre els presidents Illa i Guardiola ha servit per fer algun pas en favor del nou model de finançament autonòmic?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: Plutó? Ganímedes?
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
8: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Però abans... Hem de parlar del Barça i de la seva ratxa, perquè ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
9: 7 gols, 7 victòries del Barça, 6 en Lliga, una en Champions, arrencada increïble de l'equip de Hansi Flick, que no en tenen prou amb les manetes. Van golejar amb aquest 7-2 l'equip càntabre, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha.
10: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
9: Stegne va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan García. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Valde va jugar l'últim quart d'hora de partit. Els primers minuts a la Lliga amb el Barça, també a primera. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis Getafe. Quarts de 10, Màlaga Villarreal.
2: Joan Laporta destaca el paper que han tingut les transmissions de futbol en català en la història del Barça.
9: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys d'aquestes transmissions.
11: Malo Ruti, que t'estimo que ara fèieu referència, i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic.
9: El club estudia posar el nom de Joaquim Maria Puyol a la tribuna de premsa de l'Spotify Camp Nou.
2: Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami.
9: No té sostre Leo Messi. Ha marcat aquesta matinada un dels 2 gols davant el Cruz Azul i, a més, li ha donat la victòria i el títol de la Copa dels Campions. A la Champions en vol, una previsió per avui, Barça-Montpellier a partir de 3:15.
12: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
13: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pota 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 €.
19: Què?
21: Demana ja el teu C3 des de 16.400 € amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
22: En Verdi s'ha escapat sense permís. On és? Anirà a la commemoració del dia de...
23: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
24: Estava a punt per una última missió.
25: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
24: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
27: Doncs jo només sento la carretera.
26: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 €. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
28: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Avui a la...

0: Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut també a l'Àgora.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, mira, començarem parlant del temps, perquè ara mateix, Eloi, les tempestes on són?
2: Sobre el mar i sobre les Illes Balears. O sigui, les més fortes ja, tot aquell sistema de tempestes que teníem ahir al litoral i prelitoral de Barcelona, i de fet, juntament amb un altre que hi havia al País Valencià, s'han ajuntat tots dos i s'han desplaçat cap a les Illes Balears, i allà és on tenim les tempestes més fortes. Llavors, davant de la costa de Barcelona, també hi ha algunes tempestes encara. En principi no tocaran terra avui, i sí que poden haver-hi alguns ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, però després, de cara a demà, sí que hi ha més probabilitats que aquestes tempestes que es formin sobre el mar en algun moment toquin terra. Llavors, hem d'estar pendents d'això. Serien fenòmens molt puntuals, però encara ens fan estar un punt d'avís, d'alerta, per veure si això que va succeir i podem tenir doncs, algun xàfec una mica més fort.
0: Ara estem parlant d'un fenomen, ho explicaves també avui a les 8 del matí, Eloi, que és imprevisible, és a dir, que la previsió fa que no es pugui ser exacta, perquè no saps quanta pluja hi haurà ni quan, no? És a dir, cada vegada és més difícil de preveure, i dos, que són trombes d'aigua que venen de cop.
2: És a dir, el grau d'incertesa és molt elevat. Fixa't que en aquest cas el pronòstic jo crec que ha sortit prou fi, però en canvi fa una setmana doncs, se'ns va desajustar més, i la situació de MI doncs, que era molt semblant. Per tant, aquí tenim una mostra que sí, a vegades els models funcionen bé i ens ajusten bé aquestes precipitacions que dèiem. Ahir, per exemple, dèiem podien caure més de 100 litres per metre quadrat al Penedès. Doncs finalment hem tingut aquest registre 124 a Viladellops a l'Alt Penedès. Tant, han anat molt fins els models, però no sempre és així i no sempre serà així. Ens menjarem una altra situació d'episodis de pluja forta segurament en altres ocasions durant aquesta temporada o els anys següents. I després hi ha tot el tema de la intensitat de pluja. És a dir, estem veient quantitats aquí a Catalunya de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora, i al País Valencià se n'han vist de 70 litres en mitja hora. Pensem que els avisos de pluja torrencial són més de 40 litres en mitja hora, vull dir que estem lluny ja d'aquesta situació, no?
0: Sí, perquè són els nou temps. Vull dir, abans també estàvem acostumats a un altre tipus de pluja, no? I un altre tipus d'afectació al nostre dia a dia. Tenim infraestructures al país que estan pensades més per un segle XX en què el temps més o menys era previsible, i ara estem en una situació que és imprevisible.
2: I sorprèn també que la situació meteorològica no és excepcional. És a dir, és excepcional tot el context, no? Temperatures altes, el mar calent, l'aire fred que arriba en altura, però la situació, per exemple, de la llengua freda, que és el que ha motivat totes aquestes tempestes que ens ha arribat en altura, és normaleta. És una situació que tenim diverses vegades cada any. Llavors, clar, que amb aquesta situació normal esdevinguin aquestes tempestes tan fortes i amb tanta violència, doncs sorprèn, i és el que ha vingut per quedar-se.
0: De seguida ens acompanyarà també l'Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Meteocat. En tot cas, el que estem posant sobre la taula és que venen nous temps i que, per tant, també, Nacho, ens haurem d'adaptar aquestes noves maneres d'afrontar aquests temporals, perquè també aquí cal que la gent sigui responsable i cal que també els sistemes d'alerta de les administracions doncs funcionin d'una manera més fiable o més exacta. Hem d'afinar tot això, perquè tot això és un món nou.
3: Sí, no sé com els sistemes d'alerta poden en poc temps millorar la seva previsibilitat si justament hi ha fenòmens tan imprevisibles, però necessàriament jo crec que necessiten dos tipus de canvis. Un té a veure amb el funcionament del propi estat, de les pròpies administracions i fins i tot de la seva fortalesa, perquè per canviar la naturalesa de com són les nostres infraestructures el que cal són més recursos i més planificació. El cas concret de València es va poder analitzar dissortadament temps després, sobretot per geògrafs, per com s'ha fet el creixement urbanístic en comunitats com a València. Poc després de la famosa Dana de València van sortir alguns mapes de les parts inundables de Catalunya, no? I allà jo vaig veure que durant 20 anys jo vaig viure una part molt inundable, no? A Vilanova i la Geltrú, que en un context com l'actual probablement doncs pugui ser en qualsevol moment víctima d'una circumstància anàloga a les que hem vist en imatges molt fortes, per exemple en el cas de València. Però també té a veure amb els recursos. És curiós com en el debat públic cada vegada que es parla de fiscalitat es parla per dir que s'ha de pagar menys, per dir que paguem molt, per dir que l'Estat ha de tenir menys capacitat de decidir en què gastar els diners, però la realitat és que si amb una pluja una via del tren queda col·lapsada, una carretera no pot funcionar, segurament

0: allà calgui inversions d'una naturalesa major. I d'altra banda, i això ho vau parlar vosaltres la pròpia setmana passada, quan hi havia certa incertesa respecte als temporals que hi podia haver a Catalunya, i fins i tot va haver-hi alertes, i fins i tot alguns doncs van ser escèptics amb la necessitat de que hi hagués alertes, que té a veure amb la necessitat d'evolucionar la nostra cultura en relació a les emergències, no? I veure i aprendre dels qui més en saben, que són aquells que viuen en zones on aquest tipus de fenòmens, en fi, o imprevisibles o d'una gran intensitat, passen amb més normalitat. Els Estats Units, per exemple, ho tenen molt més treballat. I com reaccionar davant d'una alerta? I què fer davant d'una alerta? I interioritzar una cosa que tu has insistit també molt, Ricard, aquests dies, que té a veure en com, amb una millor cultura d'aquest tipus de fenòmens, podem prendre millors decisions individuals també.
1: Sí.
0: Perquè a vegades...
1: Això és important. És a dir, això que dius de l'administració, sens dubte, perquè al final sempre ens queixem de l'administració, però quan fallen les coses és qui ens salva. Però també hi ha una responsabilitat individual que hem d'apel·lar-hi constantment, perquè sembla que ho deixem tot a mans de si ens avisen o no ens avisen. No? Escolti, vostè també té la responsabilitat de no agafar el cotxe quan plou, o de no acostar-se a una riera, no? I això no ho hem d'oblidar.
0: Sí.
1: Jofre.
0: Totalment.
2: Sí, exactament això. Ara podria haver-hi el debat, per exemple, de si la persona que ha mort a Olivella havia rebut les alert abans o després de ser arrossegat, no? Si es va... És a dir, es va enviar les alert al Garraf, això segur. Es va enviar prèviament i el senyor que malauradament ha mort el va poder llegir abans d'agafar el cotxe? Aquest és un debat tècnic, però el que deia ara... el que es deia ara, tu... amb és alert o sense és alert, ja hauries de saber que doncs, les rieres no es travessen. No? Aquesta crida a l'autoprotecció i a la prudència crec que haurà de formar part de les nostres vides, igual que una altra qüestió que haurà de formar part de les nostres vides. La cintura i la flexibilitat perquè ens trenquin...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM. Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot ara, això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte, exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i el duet esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat, i ara doncs ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò.
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, no, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé i quan arribava a casa, encara estava pitjor, i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Sí, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis.
0: No.
1: O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, hi vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: les
1: que són anteriors... Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930...
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella
1: bé,
0: dècada?
1: Per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església, sense asfaltar, i el Carboner, baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes, i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava, per portar-los a la mainada, i recordo que era horrorós, perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes, i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors, l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs que Xamba no, doncs que aquell carrer, doncs ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Dios, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita no? Jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: és que no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines
1: sí.
0: I això sí. serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, amb tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona
1: I
0: perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: tant,
0: a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver-hi manifestacions, etcètera, etcètera. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona... Doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluch, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... El que passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors, vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys... I després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare, sí, era modista, i jo sempre, clar, a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Clar. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastanta inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo, jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, no, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir... Vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir... Vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient... I què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic... Per què no escric una novel·la? I així va ser... amb constància, perquè, clar, l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia. No tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas. Però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mida que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de din A4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mida que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que ell era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlaríem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no, perquè aquests poblets els conec... d'allà, o sigui, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de guanyar la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia a dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo a Sants teníem un pati i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també.
1: Adeu.
0: A Gràcia. Ah.
1: I llavors, per fer fes bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. El barrejava la galleda d'aigua i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven amb una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I vam, quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs va ser així, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, igual pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar, potser a vegades ha parlat massa, i per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me algun altre més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, I em va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge.
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. 5 milions. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda, mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho a una empremta,
1: buscar-te una empremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre, també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan al carrer, dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà, va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí, i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és, que ara està, és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Bueno, existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I els això acompanya, i això ho fas d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... Tot aquest, com que són tantes coses, no?

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: to fight.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: gira.
1: Esplugues FM.
2: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Avui tenim el plaer de parlar amb la Sabina Pujol, directora, programadora i el que calgui del Festival Berretina de Cornellà de Llobregat en la seva 11a edició que tindrà lloc a l'Auditori de Sant Ildefons del 17 al 20 de setembre. Hola, Sabina, com estem?
4: Hola, què tal? Molt, això que has dit, el que calgui, eh?
3: Home, és que jo ja et conec i menys escombrar, que no ho sé del tot, faràs de tot. I com va l'estrès? Els nervis bé? Ja estàs una mica ja a punto?
4: Bueno, doncs bastant nerviosa, sí, els dies previs ja. Sempre surten coses de darrera hora, ganes de que surti tot bé, mil coses, bueno, sí, amb nervis, amb il·lusió, bueno, ja, i moltes ganes.
3: Ja parlarem off the record d'alguns problemes que hagis pogut tenir i que no val la pena comentar, però... Escolta, una pregunteta. Pels espectadors que no ho saben, que deuen haver uns quants, explica'ns una miqueta així per sobre de què va el Berretina. Què vol dir Berretina? Que és un barret que es posa...
4: Ai, mama.
3: Ai, mama meva. Bueno, en quatre paraules, eh?
4: Sí. No, el Festival Berretina, la B és pel cinema de sèrie B, que és el que més ens entusiasma, tot i que a vegades hem posat coses que no entraven molt en aquesta definició, però bueno, cinema de sèrie B, poc pressupost, molt boig, molta comèdia negra i idees molt, molt boges. I Retina, bueno, doncs de veure aquest tipus de cinema que tant ens agrada.
3: De totes maneres, jo quan ho vaig sentir per primera vegada, dic, Berretina, això sona a cine B de poble, que has d'anar al centre al cinema amb Berretina, no? No té també, aquesta,
4: si voleu...
3: aquesta segona anomenada no la té, no?
4: No, però sí que crea a vegades confusió, que no passa res, sí. Perquè clar, si ho dius així de seguida és com, bueno, la Berretina, no?
3: La Berretina, i si la pronuncies en català ja, Berretina, ja, autèntic. Molt bé.
4: Sí.
3: Escolta, per situar-se una mica, i si algun espectador volgués trobar un festival com el Berretina, fins a on haurien de viatjar? És a dir, hi és un festival que està aquí a la cantonada, podrien trobar un altre, a Sant Feliu, per exemple, a Hospitalet, parlant de pobles del Baix Llobregat, o haurien de viatjar ja una mica més lluny?
4: No, tothom ha de venir a Cornellà de Llobregat, que amb la línia de metro L5 des de Barcelona s'arriba en mitja hora, i si no, amb la Renfe, bueno, que va com va, però també arribeu. I és l'únic festival de la península ibèrica de cinema de sèrie B, tot i que evidentment hi ha d'altres festivals que programen també aquest tipus de pel·lícula, però com el Berretina no n'hi ha cap. A més, sempre portem invitats també molt, molt interessants i molt bojos, i pel·lícules, sobretot aquest any, amb moltes premiers de sèrie B o sèrie feta.
3: Sí, aquí més o menys he mirat per la pàgina web i algunes coses que m'heu explicat, i trobaríem títols de Carous Hell, Big City Pizza, The Thingy Confessions of a Tinashe's Placenta i Fuck My Son, entre d'altres. Aquests títols, diguéssim, són els principals de la programació, o n'hi ha algun amagat per allà que tu diguis, hosti, quan posem aquests, s'enfonsa l'auditori?
4: D'aquests que has comentat, jo et diria que totes, de veritat que els hi tinc estima i m'encanta, no? Però n'hi ha una especialment de les noves d'aquest any, que és Fuck My Son, que és una pel·li molt, molt bèstia, de lo més punk, crec, que he vist dels últims temps, i és una comèdia negra molt bèstia, però estic seguríssima que la gent que la vegi s'ho passarà a bomba. I amb la ment oberta, pensant que és una pel·li de ficció i que no hi ha res obscur darrere. És una pel·li molt, molt divertida, basada en un còmic d'un autor dels Estats Units, Johnny Ryan, que fa historietes molt, molt bèsties, deixem-ho així. Vale. Que no sé com explicar-ho.
3: No, no, no facis spoilers, per si en cas. Perquè
4: no, no.
3: Gent de residències no crec que hi vagi, però crec que va per aquí la cosa, no? Una mica.
4: Sí, a més el títol és bastant descriptiu.
3: Sí.
4: Vull dir, ara no, no farem la traducció, però crec que...
3: Per poc anglès bueno, que sàpigues, més o menys, sí, sí, sí. Escolta, sí. Una coseta. Aquest 2026, que és la 11a edició, l'anuncieu sí. com a Redux. Explica'ns una mica el motiu.
4: Vale, això també és com un, crec que, joc de paraules i idees, en el qual una mica la ficció es barreja amb la realitat i viceversa. Però ve de que, bueno, després de la darrera edició a l'equip ens vam quedar doncs, quatre gats, però literal, o sigui, super poca gent, però vam decidir tirar endavant. Llavors, pensant en una temàtica, un nom o un leitmotiv, jo pensava en la pel·lícula d'Apocalypse Now, però la versió que extendida que va fer de 4 hores o 5 hores, que es deia Apocalypse Now Redux, no? Que a priori sembla Redux, pues, es fa referència o sona a reducció, equip petit, però aquesta vegada la realitat supera la ficció i realment el muntatge del festival aquest any ha sigut com un Apocalypse Now. Ho deixo aquí. Però tot bé, eh?
3: O sigui, és una mica socarroneramen, no? Dit?
4: Sí.
3: És que sí, per la gent que no capti la idiosincràsia del festival s'ha d'anar fent alguna ajudeta, no?
4: Sí. No, però a més tot això sempre amb molt d'humor i moltes referències a tot tipus de cinema, perquè, bueno, som molt cinèfils i sempre una picada d'ullet a altres pel·lícules que ens agraden, no? I lo d'Apocalypse Now, bueno, perquè ha sigut complicat i tal, però també molt combatiu aquest any, amb pel·lícules molt potents i aquest és l'esperit, no? De ser molt combatius i a por todas. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Sí, sí, s'ha de lluitar per todo por la audiencia, no? Que es diu...
4: Això mateix.
3: Escolta, una cosa, a cada edició teniu un convidat destacat, no? Enguany vindrà George Woodgate, director, entre d'altres, de la delirant Necromantic. Esteu preparats per la seva arribada? Perquè pot ser una mica...
4: Sí, jo estic molt nerviós, eh? Confesso que m'imposa bastant, però perquè també és un artista... en totes les paraules, lletres en majúscula, perdó, que admiro moltíssim. Té una filmografia increïble, realment Necromantic, jo crec que va ser una revolució al cinema i també a la cultura. Pensem d'on ve aquest senyor de Berlín, la pel·lícula és del 87, bueno, 86-87, en una època, bueno, gairebé abans de que caigués el mur de Berlín i políticament molt interessant. Llavors és una persona que ha fet unes pel·lícules, curtmetratges també, en un entorn cultural i polític molt, molt interessant.
3: Normalment el convidat, habitualment, parlo, hi ha vegades que no,
4: sí.
3: Que són una mica passats de rosca en qüestió d'edat, no? El George és una mica, entra una mica dintre dels paràmetres, diguéssim, juvenils, no? Encara que tingui 60, 62 o 63, no? Més o menys,
4: sí,
3: més o menys. Vull dir, aquest els donarà candela, eh? Heu d'estar preparats.
4: Sí, però... És que, bueno... Si ara estàs pensant en convidats que hem tingut abans que tu has vist en directe, també...
3: Sí.
4: Bastant, com ho diria, peculiars, no?
3: Sí, jo me'n recordo, mira, de l'entrevista que li vaig fer al, com es deia aquest, de los vingueros, al Esteso. El Fernando Esteso, bueno, una delícia, d'home, una delícia.
4: Sí, no, a mi em va encantar, o sigui, m'ho vaig passar bomba, tinc moltes anècdotes que me les guardo per mi, evidentment, o fora de micròfons.
3: millor.
4: Sí, però va ser brutal, i ell amb els fans i tot es va portar superbé, amb els mitjans també, va ser molt guai. I jo crec que el York Badgerate, bueno, sí que és d'una altra època i també d'un lloc molt diferent. Bueno, estic una mica a l'expectativa, a veure si serà molt fiestero o no, o molt alemany, o és que no ho sé.
3: Bueno, els alemanys deixa'ls anar, quan venen a la Costa Brava no veguis la que lien.
4: Ja, ho sé, però ell com que és punky, no ho sé.
3: Ah, a lo millor no veus veu aigua, jo què sé, tu. o té?
4: Sí, no sé, no sé, ja veurem, però bueno, la comunicació que he tingut amb ell els darrers mesos ha sigut superbona,
3: molt bé,
4: està molt content de venir,
3: uh-huh,
4: i de la projecció, del festival, o sigui, jo crec que hi ha bona onda i estarà molt guai.
3: Inclús sí, sí, li doneu un premi, no?, un petit record del festi, no?, de, com li dieu? El,
4: sí,
3: el, com li dieu?
4: Golden Ticket.
3: Ah, això mateix, el Golden Ticket.
4: Sí. Sí, cada any invitem a algun cineasta, algun artista, per fer-li un homenatge a la seva carrera, l'anomenem Golden Ticket, no?
3: Uh-huh.
4: I certament a York Badgeray, tot i que potser cinematogràficament no és tan prolífic últimament, però sí que ha fet un munt d'assajos, pel·lícules curts, teatre també, uh-huh, dibuixar còmics, vull dir, no ha parat de fer coses, no?
3: Uh-huh.
4: I, de fet, Necromantic, clar, l'any que ve farà 40 anys, però bueno, ens hem adelantat una mica i jo crec que li tocava de nou un reconeixement a la seva carrera, que és increïble.
3: I tant que sí, i tant que sí. I segur que ho agrairà, no?, en principi. Creiem.
4: Sí, sí.
3: Escolta,
4: a més,
3: cosa...
4: ell ja té...
3: No, no, digues, digues.
4: Digue'm.
3: Ah, no,
4: no, bueno, recordar, com a fan fatal, una petita anècdota, l'any, se n'em fallarà la data, crec que va ser el 94, que es va inaugurar una botiga de VHS a Barcelona, el Gorgon Video, que era la primera botiga especialitzada en cinema de gènere en VHS, i a la inauguració va venir el York Badgeray. I jo recordo que hi vaig anar, però bueno, era jove i tímida, i no em vaig atrevir ni a saludar-lo, però... Però ara sí.
3: Ara no quedarà més remei.
4: Clar, clar.
3: Escolta una cosa, el públic d'aquest festival ja sap on va, no? O a què va, no? I què li diries a algú o a alguna que vulgui estrenar-se en el cinema de sèrie B?
4: Doncs... Ostres, bona pregunta, eh? Doncs diria... bueno, evidentment que vingués a descobrir un tipus de cinema molt divertit, sense filtres, molt boig, i que crec que malauradament, o potser això és positiu, no ho tinc clar ara mateix, no té molt de recorregut en altres cinemes. Llavors, és una oportunitat de viure una experiència única en comunitat, que sempre és més guai, això de veure pel·lícules que no veuràs enlloc més. Llavors, amb la ment molt oberta, hi ha coses, bueno, potser una mica més gores o més, no sé, hardcores, però tot és ficció i són pel·lícules, en el fons, molt divertides.
3: Sí, sí, en principi jo que ja fa uns anys que hi vaig, sí, la reacció del públic és totalment festivalera, diguéssim, que s'ho passa la gent, s'ho passa en gran, vull dir, és brutal.
4: Sí, és que és això el divertit, no? O sigui, en pel·lis, la que us deia abans, de Fuck My Son, que està feta realment per riure, i la vida a vegades és una mica difícil o absurda, doncs amb aquesta pel·lícula és per passar-ho bé, comentar-ho amb el que tinguis al costat, no sé, és un divertimento, i sempre hi ha bona intenció darrere, que és el millor.
3: Mm-hmm. I a més, diguéssim, el que és a fora del que és l'auditori, hi ha una sèrie de paradetes on podeu trobar llibres, discos, no?, i una sèrie de... diguéssim, de ventes així, de coses rares que les podeu trobar allà, no? Inclús podeu comprar la samarreta del festival, d'edicions anteriors, les programacions, etcètera, etcètera, no?
4: Exacte. Uh-huh. Sí, a més, a fora tenim un espai molt xulo, que és, bueno, com una plaça, així, molt, molt guai. Com deies tu, cada any tenim, doncs, això, una mica de paradetes amb merchant, tant del festival, d'altres artistes que venen a vendre les seves obres, també hi ha una barra amb begudes, hi ha un food truck, vull dir, bueno, perquè la gent quan surti de les pel·lis a comentar-les, doncs pugui estar per allà, pues, prenent alguna cosa o comprant merchandising o el que sigui. És xulo l'espai.
3: Sí, sí, la veritat és que sí. No sé si hi haurà aquest any alguna actuació musical, com anys anteriors.
4: Ai, amic.
3: Ah, surprise. No he preguntat res.
4: No. A veure, sí que et puc dir seguríssim que el divendres, el que seria l'hora de sopar a vespre, tindrem la sort de tenir un DJ que es diu, a veure si ho dic bé, és que si no ho haig de pensar, DJ Javi Tupa Tutupa, que sí, sí, sí, que posarà música així canyera mentre això sigui l'hora de fer l'entrapa, beure alguna cervesa o el que sigui.
3: Ah, molt bé.
4: I el dissabte, que és quan normalment tenim algun grupillo així guai per tocar, a hores d'ara encara no et puc confirmar qui vindrà. Uh-huh. Això a la que puguem, evidentment, perdó, ho anunciarem a xarxes i us informarem de tot. Però em sap greu, ara mateix ho tinc, bueno, al precipici, no et puc dir res.
3: Molt bé, molt bé. Bueno, anem acabant ja. Anem a preguntar-te una, una de difícil. En què, en què diferenciaries el Barretina de qualsevol altre festival? Bueno, és difícil, ai, però facis alhora, eh?
4: Prou. Doncs el que us deia abans, primera, el lloc on es fa. Estem a Cornellà de Llobregat, en un barri al Sant Ildefons molt xulo, en un lloc, tu ja el coneixes, com et deia, en aquest espai, les vistes que tenim, l'auditori... això és únic, ho tenim a tocar de Barcelona i bueno, a vegades està bé, no?, sortir de la capital. Primer això, el barri on es fa, que és xulíssim, i més important la programació, o sigui, tenim pel·lícules de debò que no veureu enlloc més, divertides, superboges, i com us deia, aquest any que tenim forces premiers com la que deia al principi de Big City Pizza, una pel·li d'animació que no s'ha estrenat mai aquí. Una que també, bueno, aquesta no l'he comentat, la de The Thingy Confessions of a Teenage Placenta. O sigui, les confessions d'una placenta adolescent. Això, companys, només ho podeu veure al Barretina, de debò.
3: Molt bé, molt bé. Ai, mare.
4: I que hi ha molt bon ambient, tens l'oportunitat, doncs això, doncs aquest any serà York Badgerate, d'acostar-te artistes molt importants, d'una manera molt propera, no? Més que un festival molt gran, som petits però bastant guerrers.
3: No, no, la veritat és que és curiós perquè, per exemple, si ve el George Badgerate, suposo que farà signatura de no sé, de material que porti la gent, no? DVDs, no sé, cintes de vídeo, etcètera, etcètera, no? I es podrà, fer fer una foteta amb ell, etcètera, etcètera. O parlar amb ell, no? El que tingui ganes i domini l'alemany,
4: sí,
3: no?
4: O anglès.
3: Deu parlar anglès, no, també? Molt bé, molt bé.
4: Sí, perquè jo alemany, nine.
3: Kind of
4: problem. Nine. Algunes paraules, però en anglès cap problema. Sí, sí, intentaré muntar, com l'any passat i d'altres, un momentet perquè els fans puguin acostar-se i, bueno, es demanar una foto, una abraçada, el que sigui.
3: El que sigui, molt bé. Doncs, vinga, vols afegir alguna coseta més?
4: Re, que molt contenta que estigui amb la programació, que us espero tots del 17 al 20 de setembre a Cornellà i que qualsevol cosa que vulgueu xerrar amb mi, doncs aquí em teniu, ja està.
3: Perfecte, moltes gràcies, Sabrina. Sabina, no us oblideu, apunteu a l'agenda del 17 al 20 de setembre, teniu una cita amb el bon, o no tant, cinema a l'Auditori de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat. Es veiem per allà!
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions.

0: Esplugues FM.
1: Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
3: Hola, gràcies.
2: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs és que ets d'Esplugues.
3: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
2: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar la muntanya.
3: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
2: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
3: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe. Si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
2: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
3: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat l'aparició d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
2: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però... Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
3: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
2: Perquè hi ha persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150, per ser un bon escalador?
3: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
2: 3.000, l'has dit?
3: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
2: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
3: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, haig de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
2: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
3: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
2: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
3: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
2: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
3: Vale.
2: L'últim que heu fet.
3: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò es se li deia ja expedició. I van, bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat. I van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
2: També feu cursos?
3: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però aquella persona automàticament, que és el centre, es fareda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
2: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
3: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana, i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
2: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
3: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, Gelade, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema, un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
2: Doncs, en cas, recordarem que Gelade està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i, si un cas, tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat. I el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
3: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
2: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
3: Correcte, vale. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade, i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
2: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
3: Home, Jo vull ser optimista, de fet, jo sóc optimista de mena. De fet, no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta gelada i pots tornar a generar xarxes. I l'idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, portant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. Realment, llavors, és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diuen que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
2: Al llavors, principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
3: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la, diríem, a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per, diríem, per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
2: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
3: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
2: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
3: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
2: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
3: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
2: I sabeu els noms dels diferents núvols?
3: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
2: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
3: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
2: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
3: No, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
2: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
3: Correcte.
2: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
3: Sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. Sí, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90 amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
2: Doncs novament, gràcies, Sergi.
3: Gràcies a tu per convidar-me.
2: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
3: Gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-migesplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-migesplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres per parlar de l'entitat amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ben representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. Amb aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre perquè... cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Justament.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i escaig de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè sí. De fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després pues, tota la colla...
2: És una diada tots, molt maca, la veritat.
1: Després tots sí. Els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí. Inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí sí. A Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu, també veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: sí. A Esplugues. Sí, sí, sí, sí. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
1: pobles, dos, no? Era, dos pobos, no? Era, és la festa que es diu Dos Pobos. Uh-huh. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, uh-huh. Doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super sí. Bé.
0: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, sí. Que convideu a gent que vingui, uh-huh. és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament,
0: sí.
1: I llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es uh-huh. diu Esplufolk,
0: uh-huh.
1: I som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i sí. Gent que no, saps?
0: Sí. Vull dir,
1: llavors tenim un grup de folk muntadet
0: sí.
1: Que de fet només actuem
0: sí.
1: Només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí, sí,
0: oi
1: sí,
0: que sí?
1: Sí, sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo sí. Vaig arribar a casa meva, no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial, aquell sopar.
1: Però va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam sí. Estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable ells aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres.
0: Uh-huh.
1: Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major,
0: uh-huh.
1: Després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web, diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona
1: sí,
2: molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaja ja.
1: Sí. Sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional,
0: uh-huh.
1: També ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona,
0: uh-huh.
1: I també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. Sí. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etcètera, no? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgic, no? Vull dir, perquè demanaven allà, pues, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, una faldilla, és molt d'una manera que es veu molt grecorromana, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Ah? Interessant també, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, etc. No? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web, perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi han hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres i per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí.
1: Que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època, perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, i sí, quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint,
1: va ser
0: impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
1: No, vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Però no vam guanyar.
1: Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes. Hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: un bany amb les seves mans esteses. Salutacions a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Àngela Gómez Pérez, que va néixer a Cantàbria, en concret a Comillas, una ciutat de la costa. Hola, Àngela, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Sí, fas bona cara, eh? Quines vivències recordes tu de Comillas? Quins records en tens?
1: La meva infantesa. Quan feien vacances, que eren, estaven tot el dia al carrer, estava tot el dia al carrer, no? I els nens coneixien les marees, quan pujava la marea, quan baixava la marea, estaven salvatges.
0: Yeah.
1: Va ser una infantesa meravellosa. Jugaven petits en grans.
0: Ah, que maco.
1: Un records preciosos. Vaig estar aquí fins als 11 mm-hmm. anys. I després ja van anar a Torlavega, que era més gran. Sí. Ja creixien, havia que estudiar, i al poble havia dues escoles primàries.
0: Només. I a Torrelavega vas fer secundària?
1: Sí. Mm-hmm. Aquí sí.
0: I això de les marees, ho he explicat moltes vegades, però és que em sembla com màgic, com que aquí al Mediterrani no passa...
1: No teniu vosaltres aquí.
0: No. És influència de la lluna.
1: Sí. Pues res, quan vius allà a un lloc, per nosaltres és normal això.
0: Clar.
1: És normal.
0: I ja sabeu sempre quan pujarà i quan baixarà,
1: sí,
0: i això.
1: Sabien. Aquesta setmana tocarà de matí, l'altra tocarà de tarda. Ja sabien.
0: Ja.
1: Quan baixava,
0: sí,
1: perquè ja hi ha moltes roques, anaven a pescar.
0: Clar.
1: Cangrejos, peixos petitets.
0: Clar. Sí. Aprofitar-ho.
1: Sí.
0: Al terme de Comillas hi ha la finca El Capricho, una de les primeres obres d'Antoni Gaudí. Deu ser un orgull, no? I una finca molt visitada.
1: Molt. A mi que m'encanta el modernisme.
0: Uh-huh.
1: Allà tenim el Capricho de Gaudí. Després tenim també una font de Domènec i Montaner. Tenim el seminari, que ja no funciona com seminari. I això va començar a fer-ho Domènec i Montaner.
0: Uh-huh.
1: Després va acabar-ho al Martorell. El cementeri també està ple d'escultures de modernistes.
0: Deu ser molt,
1: sí,
0: bonic.
1: És molt maco. Va ser el primer poble, perquè el Marquès de Comillas era d'allà. Llavors va ser el primer poble de tota Espanya que va tenir llum elèctrica.
0: Ah, fixat.
1: Sí. I de petits tenien un cinema, tenien dentistes, tenien moltes coses.
0: Però tot i amb això s'us va quedar petit, diguéssim, que per això vau marxar a Torrelavega.
1: Clar, perquè ja quan ja arribaves a l'adolescència i volies estudiar, o t'anaves a Baracaldo o a Santander o a Torrelavega.
0: Mm-hmm.
1: Que hi havia instituts i tal, no?
0: Clar.
1: A Comillas hi havia dos col·legis, el públic i el privat de les monges. Jo anava al privat.
0: I però només podies fer primària.
1: Sí. Sí.
0: Tu hi tornes sovint, a Comillas?
1: No. He tornat una vegada sol.
0: Ja.
1: Els meus germans...
0: Com sí. És que no hi tornes?
1: Perquè m'agrada viatjar. Uh-huh. He anat a conèixer uns altres llocs.
0: Clar.
1: Com que ja ho coneix, això.
0: Sí.
1: Però els meus germans sí que en van.
0: Ja.
1: En van. Tampoc tenim família allà.
0: Sí, clar, això també determina.
1: No tenim ningú. Uh-huh. I mira.
0: Ja. I què creus, que ha canviat molt?
1: Ha canviat molt, sí.
0: Sí, t'ho han explicat.
1: Allí passa, en el turisme, el que passa aquí, el que passa a Mallorca. Quan arriba l'estiu, pues, la gent del poble estan invadits per el turisme.
0: Clar.
1: És un problema de tota la costa del país, penso jo.
0: Sí, i tant.
1: I
0: allà també passa.
1: Sí.
0: I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
1: No sé, Nosaltres som molt oberts allà.
0: Yeah.
1: I això nosaltres no hem canviat, ni els meus germans ni jo. Som molt oberts nosaltres.
0: Oh, els pares també ho eren.
1: Sí. La meva mare era una dona molt moderna.
0: Mm-hmm.
1: Molt moderna.
0: I vosaltres també hi heu sortit.
1: Sí.
0: Deies que el teu avi era republicà.
1: Sí. Va estar a la presó uns anys. No sé ben bé la història, perquè parlaven poc, no?
0: Ja. Yeah.
1: D'aquella època. Ell contava als meus germans, que són més grans que nosaltres, sí, les noies, ell els explicava coses de la presó, de com fusilaven, però no conec la història. Jo sé que en els anys 50, més o menys, es va venir a Barcelona.
0: Mm.
1: No sé si és que allà no els donaven feina. Clar, no sé la història.
0: Igual estava assenyalat.
1: Sí, sí. Jo penso que sí.
0: Mm-hmm.
1: El meu avi, que vivien aquí a Barri de Gràcia, ell allà no va tornar mai.
0: Yeah.
1: Mai.
0: Mm-hmm.
1: Quan arriba aquí la democràcia, ell va demanar, que ja era molt gran, va demanar als meus germans que li portessin a escoltar un manifest del Carrillo.
0: Ah, mira.
1: I la passionària,
0: sí,
1: quan arriben a Espanya, i ell volia anar a escoltar-los i després va morir. D'alguna manera va veure arribar la democràcia, no? Al principi.
0: Això per ell devia ser molt reconfortant.
1: Sí,
0: perquè tant que es va haver d'esperar, oi?
1: Així com la meva àvia va anar allí un parell de vegades quan nosaltres érem petits, ell mai va tornar.
0: Yeah. Deies també que la teva família era molt musical.
1: Molt, molt musical. Cantaven molt bé tots, els meus avis, la meva mare, els meus oncles, els meus germans, però que allà es canten habaneres.
0: Ah, mira.
1: Perquè Comillas és una vila marinera,
0: sí,
1: i es canten habaneres.
0: Ah.
1: I tots tenien molt bones veus. Quan arribava Nadal cantaven tots junts.
0: Ah.
1: Feien coros i cantaven molt, sí. El meu germà gran canta molt bé i la meva germana petita també canta molt bé, toca la guitarra.
0: Ah, mira. Per les trobades familiars deuen ser molt animades.
1: Ara ja no. Ja ha canviat tot, ja.
0: Clar.
1: Primer, que aquella gent ja no hi són. I no sé, falta molta gent, tot a canviar. Ara la gent no canta ja com es cantava abans.
0: És veritat, abans sí, la meva mare sempre cantava. I jo també de petita, sí, sí,
1: sí, sí.
0: I se sentia molt pel cel obert cantar la gent.
1: Això té Serrat una cançó que ho diu.
0: És veritat.
1: És veritat.
0: Sí, sí.
1: O sigui que ja no cantem ja com ho cantàvem abans.
0: No. A quina edat vas venir cap a Barcelona?
1: Tenia 16, recent complerts.
0: I què va motivar que vinguessis?
1: Bueno, que els meus pares es van separar.
0: Ah, yeah.
1: L'any 71, que no se separava ningú, no?
0: No, encara no.
1: Pues la meva mare, t'he dit que era molt moderna.
0: Encara era viu en Franco.
1: Era molt moderna, va esperar a que els fills fossin grans.
0: Que éreu 6 germans, oi?
1: Per poder fer-ho. I clar, ella estava sola allà. Els seus pares estaven aquí. Els seus germans estaven aquí. I per això van venir aquí. Perquè es van separar.
0: Ah, vas venir amb la família així, tu, aquí.
1: A la meva mare,
0: sí,
1: i els meus germans.
0: Ah, vau venir tots així.
1: El meu pare es va quedar allà.
0: I us vau instal·lar a Esplugues, oi?
1: Sí, perquè els meus avis, quan es jubilen, deixen de viure al barri de Gràcia i es van a viure a Esplugues. I com que vivien a Esplugues, nosaltres vam anar a viure a Esplugues.
0: I quines impressions en recordes de la teva arribada a Esplugues?
1: Era un poble molt petit, molt tranquil, hi havia un cinema, hi havia un centre d'excursionisme, i bueno, pues no sé, jo quan van arribar aquí, als 2 o 3 dies, vas treballar d'aprenenta en una botiga i la jefa, no?
2: Sí.
1: La cap,
2: sí,
1: que era de Solsona, parlava un català molt tancat. Jo era la nena, nena cap aquí, nena cap allà, i a mi em feia gràcia perquè la meva germana a casa li deien la nena.
2: La petita.
1: Sí, la nena, i em feia gràcia. I ella em parlava en català, i jo anava aïllant, no? Em deia, nena, porta'm l'escala. Jo pensava, l'escala deu ser l'escalera. Però clar, en 16 anys eres una esponja.
2: Sí, i tant.
1: I anava filant, no? Aïllant i tal.
2: Però i, llavors ja et vas animar a parlar català?
1: Encara no, perquè era franquisme, al carrer no es parlava. Pensa que Esplugues havia la migració nostra, gent d'Andalusia, d'Extremadura, d'Aragó, i catalana, perquè Esplugues sempre ha sigut molt català.
2: Sí.
1: Llavors senties molt castellà.
2: Yeah.
1: Castellà. El que passa que Esplugues no es va fer en gran com Cornellà, Hospitalet. Sempre ha quedat més petit, més tranquil.
2: Sí, ara és com molt residencial, no?
1: Sí.
2: Més aviat.
1: Ara és un poble molt cuidat, és un poble verda, té molts parcs, moltes zones verdes. Quan jo arribo aquí, quan arribem nosaltres aquí, era un poble totalment industrial. Estava ple d'indústries.
2: Fixa't.
1: Estava la Corberó, la Braun, la Siemens, petites empreses metal·lúrgiques, laboratoris, editorials.
2: Quan et vas independitzar de la família, vas seguir visquent a Esplugues?
1: No. Jo l'any 82 vaig a viure al barri de Gràcia.
2: Seguint la trajectòria dels teus avis.
1: És el meu barri preferit de Barcelona.
2: Vaja, jo que pensava que era Sants.
1: No. Sempre serà Gràcia.
2: Per què t'agrada tant Gràcia?
1: A veure, Gràcia, els anys 80, 90, 2000, no era com ara. Era un barri de veritat. Era el barri d'abans de Barcelona.
2: Però ara ja no, perquè
1: no.
2: És un barri de
1: no.
2: Ple d'expat i turistes.
1: Quan jo arribo a Gràcia, la meva parella era pintor-artista, estava ple d'artistes, d'actors, de TV3, molt bohemi, no? I jo me recordo que quan venien les festes de Gràcia, se jornaven tots els carrers, tots. I els veïns grans es disfressaven. Es disfressaven, venien la revista del Paral·lel, venien còmics, venien bons artistes, el barri dels Gitanos sortien a ballar rumba catalana.
2: Ah, que bé.
1: Totes les dones. La Gràcia d'ara i la Gràcia de Barcelona d'ara no m'agrada gens. Cada vegada m'agrada gens. S'han permès masses coses.
2: Ja. Yeah. No és del veïnat, diguéssim.
1: No. Ja sembla un parc turístic. Llavors, Gràcia, jo vis allà 15 anys. Mm. El 2008, que ja comencen a arribar els turistes europeus d'un poder alt adquisitiu,
2: sí.
1: Ja comença a canviar. Ja comencen a pujar els lloguers.
2: Sí.
1: Ja comença tot a canviar. Fins ara. Ara, de tant en tant, dono un tomb per allà, però sempre surt de mal humor. Està ple d'un turisme europeu que l'agrada a Barcelona, i s'ha permet tot. Fer fora els veïns, en fi, que no m'agrada gens.
2: Sí, sí, sí. És el que no hauria de passar, però
1: tenim,
2: no sé si ho podrem frenar.
1: Tenim una ciutat preciosa, perquè tenim una ciutat preciosa, però és una llàstima que no es cuidi.
2: Clar.
1: Que no es cuidi. Mm.
2: Tu, a més de treballar a la botiga, vas seguir estudiant?
1: No. Jo a la botiga aquesta, jo estic un any d'aprenenta. Llavors, jo treballava amb dones molt grans, perquè era una cosoteria ortopèdia. Ah. Llavors, aquestes dones cosien faixes.
2: Ah.
1: Ortopèdiques.
2: Uf.
1: a màquina. Jo estava cansada de tanta gent gran. Jo volia gent de la meva edat, Clar. Perquè, clar, jo no coneixia a ningú. I aquí vaig estar un any. I ja farta, digo, mira, jo me'n vaig d'aquí. I vaig trobar una fàbrica, perquè llavors trobaves una feina aquí, allà i allà.
2: Clar, sí, era més fàcil.
1: Era més fàcil. Vas trobar la feina en una fàbrica que treballava al dematí i a les tardes jo dibuixava. Ah. Aquí al carrer Portaferrissa,
2: sí,
1: havia una acadèmia de dibuix. Jo venia aquí. I després, més tard, vas entrar a l'escola Massana a dibuixar.
2: Però no ho has fet servir com a feina, això?
1: No.
2: No t'hi has dedicat mai?
1: El meu germà gran és pintor, però té la carrera de història de Belles Arts, però ha sigut professor. La meva parella era pintor artista i treballava per una galeria d'art. Barcelona, els anys 80-90, estava plena de galeries d'art. Després van anar tancant. És una vida que no tenen una nòmina.
2: Clar. Doncs mira, ara posarem...
1: No hi ha una seguretat.
2: No. Ara posarem la música que has triat, l'Oleguer, el tècnic que ens la posa, i després seguim parlant.

0: Vas treballar 15 anys a la Nissan. Quina feina hi feies?
1: Una mica de tot. Una mica de tot.
0: Ja, i estava sindicada, no?
1: A veure, quan Esplugues, jo entro a aquesta fàbrica,
0: sí,
1: amb 17 anys, jo començo a ser conscient, perquè abans no sabia, dels sindicats, de les vagues, de tot això.
0: Ja.
1: Que tot era clandestí.
0: Sí, en aquella època sí.
1: Llavors, jo entro aquí, en aquestes vagues, feien piquets, feien vagues perquè demanaven... Perquè en aquesta època treballaven els dissabtes al dematí i demanaven la setmana anglesa. Uh-huh. Ja començo a ser revolucionària, d'una manera, no? O sea, ja començo a prendre consciència,
0: sí, sí,
1: del,
0: sí,
1: que passava.
0: Uh-huh.
1: I aquí ja comença tota la història.
0: I penses que ara...
1: Pensa que el Baix Llobregat, Cornellà,
0: uf,
1: era un polvorí.
0: I tant.
1: En aquella època.
0: I penses que els sindicats encara són útils?
1: No.
0: Per la classe treballadora o per les, per les persones més desfavorides,
1: som,
0: laboralment?
1: Són útils perquè han de ser, perquè estàs informat, t'informen. Però tot això ha canviat i no són el que érem. Ni els sindicats ni els polítics, dretes, esquerres o el que sigui. Uh-huh. Tot ha canviat ja.
0: I tant. Ara viu...
1: Ja estem una mica decebuts.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Ara, són necessaris? Sí.
0: Sí, sí, sí. Però no sé si és perquè també estan subvencionats i això que es deuen com a les subvencions, no? I a vegades tens la sensació que no acaben de defensar prou els interessos, doncs, de la gent, bueno, que en aquest cas, per exemple, ara la gent més pobra laboralment són els immigrants, no? I treballen en unes condicions molt, molt precàries.
1: Bueno, també els sindicats permeten aquestes coses. Per exemple, la hostaleria està plena de sud-americans. Per què els sindicats permeten que treballin 12 hores? Uh-huh. Nosaltres hem lluitat per treballar 8, no 12. Uh-huh. Ho saben, ho permeten. Permeten moltes coses.
0: Uh-huh.
1: Jo penso que els sindicats estan aburguesats totalment. No són el que eren.
0: Uh-huh. Ara vius a Sants, a Font de la Guatlla.
1: Sí.
0: Ho vas triar o va ser casualitat?
1: Va ser casualitat. Jo vaig viure aquí 4 anys a la plaça de Sants, ja porto a Sants 9 anys i ara vis aquí i estic encantada perquè sóc una privilegiada. Jo vis al costat mateix de Caixa Fòrum.
0: Oh, que maco.
1: I m'agrada molt passejar per Montjuïc. Jo faig ara marxa nòrdica i passejo molt per les parts de dalt i estic encantada. És un barri molt petit, molt tranquil, tenir tot necessari, no?
0: Mm-hmm.
1: Un súper, un fort, una farmàcia, i estem darrere de la plaça d'Espanya. Jo cada vegada que creu la plaça d'Espanya, m'estreso.
0: Tu vas estar en contacte amb la llengua catalana de seguida que vas arribar, com deies, però quan et vas... Sí, quan et vas decidir a parlar-lo?
1: Va ser quan vas viure al barri de Gràcia, que en aquella època havia molta gent gran i es parlava molt català. Llavors, darrere de la meva casa hi havia un col·legi públic i a les tardes feien català en gramàtica.
0: Ah, mira.
1: I jo vaig a estudiar allà. I després anava a comprar al mercat i li deia a la gent: parli, sisplau, en català, que l'estic estudiant.
0: Que bé.
1: Allà, d'alguna manera, vaig perdre la vergonya.
0: Clar.
1: I vaig llançar-me a parlar-ho.
0: És que bé.
1: El que passa que, clar, jo barrejava una mica castellà i català, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara ja parlo millor.
0: I tant, sí. I el segueixes aprenent, oi?
1: Ara estic estudiant a la... Com es diu?
0: Al Consorci de Normalització Lingüística.
1: Sí, al Consorci de la Llengua. I precisament la setmana que ve, que tenim els exàmens finals,
0: sí,
1: estem tots tremolant.
0: Segur que el passes. I tu d'on et sents? Et sents més càntabra o catalana?
1: No, jo em sento totalment catalana. Jo càntabra ja no soc.
0: Ah, ja.
1: A veure, quan sento la tele, Santander, Cantàbria, em fa gràcia, no? I m'agrada, em fa il·lusió. Tira.
0: Sí, sí,
1: tira.
0: Sí.
1: És la teva terra, no?
0: Les arrels.
1: Però jo em sento d'aquí.
0: Que bé.
1: I quan sento que a Madrid la dreta parla menys d'aquí, em sap molt greu.
0: Yeah.
1: No m'agrada gens.
0: No, a més diuen mentides.
1: Perquè no viuen aquí.
0: Clar, clar.
1: S'estan enganyant a la resta del país.
0: Uh-huh. I mira, ens hem d'anar acomiadant, ens diu Lula, que quins projectes de futur tens?
1: Jo fa 2 anys que m'he jubilat, llavors sóc una jubilada super activa. Ara vaig a la universitat, per la gent gran.
0: Sí.
1: I faig sortides culturals, ballo, faig marxa nòrdica, el català, no paro.
0: Doncs tant de bo segueixis així tan activa i moltíssimes gràcies per haver...
1: I quan cal soc voluntària.
0: Ah, sí, clar, sí que em deies que l'altre dia havies anat a fer de voluntària al concert d'ajuda al País Valencià.
1: Va ser una experiència fantàstica.
0: Ja, segur.
1: Molt maca, molt maca.
0: Segur, segur.
1: Molt maca.
0: T'agrada fer coses pels altres.
1: Sí. Sí.
0: Doncs mira, amb aquest bon missatge ens acomiadem i fins una altra.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, gràcies.
2: A Sants 3 Ràdio xerrem d'arreu cada dissabte a les 12 del migdia.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: No toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avens i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de boli pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Udam, que va néixer al Panjab, al nord-oest de l'Índia. Hola, Udam.
1: Hola, bona tarda.
0: En la presentació he remarcat que vas néixer al Panjab perquè em sembla que és una regió amb característiques molt diferenciades de la Índia, no? Quines són aquestes característiques?
1: Bueno, la Índia, com és un país tan gran, té moltes religions, molts idiomes, i clar, entrar al Punjab és com entrar a un altre país. Canvia totalment, canvia la religió, l'idioma i la cultura en si, i és totalment diferent.
0: Vosaltres us sentiu amb una identitat pròpia?
1: Sí, igual que els catalans. Completament igual.
0: Ja. He llegit que el nom de Panjab ve del persa i que significa cinc rius. El país va quedar dividit entre la Índia i el Pakistan.
1: Correcte.
0: Com ho viviu això?
1: Pues el tenim molt marcat des de sempre, perquè clar, aquí al senyor Gandhi se li veu com d'una forma, i a la Índia, al Punjab, nosaltres ho veiem d'una altra forma, com si no ens va ajudar, perquè clar, van marcar la Índia, va vindre un anglès que mai havia estat a la Índia i va ser el que va marcar on tenia que ser Pakistan i a la Índia, i clar, al mig estava el Punjab i la meitat està ara mateix en Pakistan, i l'altra meitat pues, es va quedar a la Índia, i va morir molta gent, més de 8.000 persones es van quedar sense vida, més bé, sense casa, sense res. I clar, el tenim molt marcat nosaltres això, des de sempre.
0: I vosaltres teniu consciència nacional, diguéssim, com de poble, no? Tant uns
1: sí,
0: com els altres.
1: Sí, perquè nosaltres, és que és completament igual que aquí a Catalunya, ens sentim com utilitzats sempre per la Índia, donem tot i a canvi no tenim res, quasi sempre, i això ho pots marcar molt.
0: Clar. I teniu llengua pròpia també, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim llengua pròpia, que és el Panjabi, que es parla també al Pakistan, i és un idioma que té tres alfabets. Diguem, el Punjab de l'Índia s'escriu d'una forma, el Punjab del Pakistan s'escriu d'una altra forma, i a la religió, al llibre sagrat que tenim, s'escriu d'una altra forma.
0: Que curiós. I s'ensenya a l'escola el Panjabi?
1: Sí, ara des de que hi ha molta immigració a fora, s'ensenya molt, perquè fa temps quan algú al col·legi no ensenyava en Punjabi directament, la gent volia ser com més cool i hablar directament el hindi, que era l'idioma, i clar, la dreta índia també feia molt d'esforç perquè no es parlessi, però des de fa com uns 15-20 anys, des de que hi ha molts punjabis a fora de la Índia, sobretot a Anglaterra, bueno, a Anglaterra sempre ha hagut, però a Canadà, que hi ha una població molt gran, s'ha esforçat molt, i des d'això, amb la música, amb les danses i tot això, pues, es parla molt i la gent li agrada també, diguem, molt més. S'ha molt marcat.
0: I, no sé, deveu ser crítics amb la manera de funcionar de la Índia i així. No sé si, per exemple, la qüestió de les castes entre la gent del Panjab també impera, perquè, bueno, a mi em sembla que per llei estan prohibides des de que la Índia és un estat democràtic. El que passa és que la gent no ho sap, no? I preval més la manera de funcionar aquesta en base a les castes que no el que diu la llei.
1: Correcte. En principi, la nostra religió, que és la religió Sikh, que és una religió molt jove, que té solament 500 anys, va sortir perquè no hi hagués castes, que tothom fos igual. En la Índia, per saber una persona de quina casta és, com preguntar-li ja el nom i el cognom, ja saps, perquè el primer cognom ja et marca la casta que ets. I clar, quan va sortir la nostra religió, que és la religió Sikh, tots els homes eren Singh, que vol dir lleó, i les dones Kaur, que vol dir princesa, i així s'eliminava una miqueta completament el que era les castes. Però clar, com que ja veníem de la religió, bueno, ja veníem com de l'hinduisme, doncs molta gent que era de la casta high class, per dir alguna cosa, s'ha quedat marcat igual. I jo crec que sí, està molt marcat a la Índia, hi ha coses que sí, a vegades pues, això, sobretot en casaments i tot això, però bueno, entre la gent jove, amics i tot això normalment no, però sempre acaba sortint alguna cosa de la casa, sí o sí.
0: Però, per exemple, si no sé, el Panjab, si tothom té accés a l'escolarització i a la cultura, no? Sembla que aquestes diferències cada vegada haurien d'estar menys marcades.
1: Sí, l'únic que en la Constitució de la Índia posa que els de low caucas, diguem, els que estan a baix del tot, sempre tenen accés directe a un percentatge de gent, accés al col·legi sí o sí, i depèn de quines feines també. I això, pues, clar, el que eren de la casta, d'una altra casta, no li agrada, perquè clar, tampoc és el correcte, perquè molt que estudiïs i tinguis la millor nota, si és de la casta alta i ve un altre que és de la casta baixa i té menys notes que tu, entre el primer a la feina que tu, i clar, això també no crec que sigui la solució, no? Per mi la solució seria, pues, això, que es casessin tots amb tothom i ja fora les cases, i seria el millor, no? Però clar, a vegades també sempre marca, sobretot quan hi ha una boda, i això és el que més marca.
0: Entre vosaltres, entre la gent del Panjab, hi ha més barreja, diguéssim, que a la Índia en general, o què?
1: No. Més o menys ve a ser... Al Punjab, diguem, som com més oberts, ens agrada la música, el menjar, som molt hospitalaris amb la gent de fora també. I sí, això que dius, perdona, tenim més mescla, una miqueta de, pues, això, sobretot per la religió, perquè la religió fa com una miqueta d'això, que tenim que ser iguals, tenim que, perquè quan vas a un temple sikh et donen de menjar, però el menjar no vol dir que et donguin perquè tinguis gana, és perquè has de sentar-te al terra i menjar amb els demés, i això vol dir que som tots igual, i això ja es comença des de la religió i es fa una miqueta, pues, això, que tothom sigui igual.
0: Les dones també tenen la mateixa consideració
1: que
0: els homes?
1: Jo crec que hi ha molt de respecte per la dona també. L'únic que a la meva cultura panjabi hi ha molta hipocresia, que això és el que marca molt, perquè volem ser una cosa que no som, per por de lo que digui la gent, d'acord? La teva família, els amics, en plan, què diran? I està tot el dia o tota la teva vida marcant això de què diran, i has de fer una cosa que no vols fer-lo, i això és el que fa molt infeliç a molta gent del Punjab.
0: Clar, fins que no es trenqui amb això, no? Que et deixi d'importar el que
1: sí,
0: diran.
1: Sí, no, correctament. A mi, pues, això, quan era més petit no anava al Punjab perquè era tot el dia i això, i no m'agradava, saps? En plan, sé el que no era jo. I ja després, ara fa, bueno, molts anys que ja vaig trencar això, jo sóc com sóc i faré el que sigui, i ara ja vaig com més feliç, i ara sí que vaig més. I quan era petit era com no, saps? No.
0: Sí. Perquè tu ja vas estar escolaritzat aquí, no? Vas venir als 3 anys,
1: correctament.
0: No?
1: Ara mateix tinc 40 i vaig vindre amb 3.
0: Sí, i has estat educat aquí d'alguna manera.
1: Correctament.
0: Però t'ha pesat més la tradició de la teva família, no? El que has viscut a nivell de comunitat sikh o panjabi, que no el que... has viscut a l'escola aquí o dels companys?
1: Sí, a veure, jo tenia amics i, bueno, hi tinc, d'aquí, d'allà, de tots els llocs, però clar, quan nosaltres vam vindre érem com 3 famílies punjabis a tot Espanya, no solament a Catalunya, a tot Espanya.
0: Sí.
1: Jo a la meva escola era l'únic de fora, no havia això del nouvingut, era tot com... I clar, quan arribaves a casa era com una protecció, d'acord? I sempre era, sí, nosaltres som d'allà, la nostra cultura, la nostra religió, i ells són els blancs, no, per dir alguna cosa, saps? I clar... després ja amb el temps, ja com portes molt 10 anys o 15 i ve més gent, pues ja va canviant i ja vas mirant més coses, i ara clar, amb el Facebook, amb l'Instagram, veus un altre món que està la teva cultura també, però clar, pots agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i enriqueix també més, no?
0: Clar. La teva família per què va venir cap aquí?
1: Bueno, el meu oncle vivia a Andorra i el meu pare va vindre de visita, li va agradar a Barcelona, volia estar molt poc de temps,
0: sí,
1: però ja han passat més de 45 anys i està aquí.
0: Va trobar feina.
1: Sí, va
0: aquí.
1: Trobar feina, després va fer negoci com tots els que fan ara mateix també, quasi tots els punjabis el que fan és primer arribar el noi o la noia, buscar una feina, i, bueno, els papers, que el problema més gran d'aquí ara mateix, bueno, pues, des de sempre és el dels papers, i després ja formen la seva família, i ja el que li agrada més és tindre el seu propi negoci. A quasi tots els punjabis no treballa, perquè hi ha molts punjabis que tenen, pues, això, carreres universitàries i tot això, però no, el que volen fer... Hi ha molta gent, pues, això, que sí, que treballa en empreses grans, en hospitals, el que sigui, però el que volen fer sempre és, pues, això, el negoci.
0: Ja, perquè la situació econòmica del Punjab és semblant a la de la Índia?
1: No, el Punjab és molt més, diguem,
0: ric,
1: més ric,
0: no?
1: En tot, perquè clar, és el que importa més, el que es porta, diguem, i també després, clar, hi ha molta migració a fora també, saps? I
0: sí,
1: això pot, pues, ajudar molt, saps?
0: Però ha de ser dur, no? El ser tan fidels a les vostres tradicions i a la vostra religió i a la vostra comunitat d'alguna manera, no? I emigrar cada...
1: No, evidentment, emigrar per qualsevol persona, sigui del país que sigui,
0: sí,
1: o
0: sempre ho és.
1: Sempre és, perquè has de deixar la teva família, amics o el que sigui, i costa, i més si és completament diferent, perquè clar, no és el mateix emigrar de França o d'Europa a un altre país europeu que anar d'un país del que està a 6.000 quilòmetres d'aquí, clar, saps? És difícil,
0: sí,
1: també per aquí és com una miqueta, pues, això, però bueno, s'intenta. Jo crec que, bueno, a part d'això, que cada persona és una miqueta l'ambaixador del seu país i és el que ha de donar, pues, la cara una miqueta també, saps? I... però bueno, s'intenta, sí. Està bé.
0: Sí. Bueno, abans parlaves dels casaments, no? Que d'alguna manera és una cosa com molt present, mm-hmm. i que heu mantingut el tipus de celebracions d'allà, no? Mm-hmm. I inclús, doncs, el fet de triar parella o això també us condiciona, no? Com us ho plantegeu, la qüestió aquesta dels casaments?
1: Pues jo crec que la gent, bueno, cada vegada està una miqueta més obert tot això, però sempre els pares marquen una miqueta el que es donen el sí, i fins que no donin el sí és com... i ells sempre volen una miqueta que sigui, pues, de la mateixa religió i tot això. I bueno, jo moltes vegades ho he pensat i ho he parlat també, no? I és el que tornem una miqueta enrere, no és el mateix que siguis europeu que sigui, clar, jo em caso amb una d'aquí o una d'aquí es casa, clar, a vegades, pues, sempre està el del menjar, saps, que la música, la religió, i a vegades això, clar, amb els amics és diferent, perquè pots quedar, a veure, hi ha moltes parelles que són d'aquí, mixtes. De mixtes, i no hi ha cap problema tampoc, però bueno, en el meu cas, pues, això, m'agrada molt la música punjabi, el bhangra i tot això, i clar, una persona que no entengui aquesta gràcia, pues, es queda com una miqueta marcada, no? I a mi sempre m'ha passat una miqueta per això.
0: Sí, però a vegades pot ser un enriquiment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, també. Dir... sí, sí, també, sí. Pot ser que no, però bueno, això ja depèn també una miqueta de cada persona i...
0: Però no és que la família tri

0: dir que no, del Punjab, del Punjab. I vam allà, anar allà i va ser en 15 minuts, en plan... la tens que mirar i parlar 15 minuts i ens diu sí o no. Ha de tenir l'opció ja també, saps? En plan... I res, vam parlar ni 15 minuts, crec que 5, i en plan, pues sí.
1: Ja. Yes. I després va ser un fracàs.
0: Sí, sí. Clar, imagina't
1: que... És que és molt arriscat, sí, perquè no. Si aquí t'estàs molt de temps coneixent i
0: tot això, no? Imagina't una persona que és que no sap ni...
1: Res d'ella.
0: De res, ni ella de tu, perquè clar... A veure, que per ella també era molt difícil, perquè vindrà un país que no és el teu...
1: Clar.
0: I deixar tota la família, i jo entenc, saps? No és per criticar, perquè ella, bueno, ara mateix no està aquí... Van ser moltes coses, però bueno, que deixar tot en fora i anar a vivir en la casa d'una altra persona, pues, era com...
1: Ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Perfecte. Sí.

0: Doncs, a veure si ens pots explicar tot el procés des de que la família et proposa la noia, no?, i amb ella el noi, i que vosaltres doneu el consentiment, quins passos feu després fins a arribar a la cerimònia, que també és molt celebrada, no?
1: Sí, a veure, hi ha molts casos, eh? Hi ha gent que es casa perquè per amor i troba la seva parella i fenomenal, però clar, sempre ha d'estar la família és la que diu sí o no, això sí o sí.
0: Sempre.
1: Sí. I després, bueno, en el meu cas, o que hi ha la clandestina, la, no sé si es deia clandestina abans o no, la que trobava la noia o el noi a fer...
0: Ah, la Celestina.
1: La Celestina, perdó.
0: Sí,
1: la...
0: sí, sí.
1: Pues,
0: sí.
1: Bueno, també la Índia tenim i el segueix. Hi ha nois i noies també que ho
0: que
1: fan.
0: Busquen.
1: Que busquen. I és això, primer busquen, pues, això que sigui del mateix estatus, de la mateixa religió, pel que el Punjab

0: som sikhs, però també hi ha hindús, hi ha musulmans. Clar, primer de tot ha de ser de la mateixa religió, després pues, a vegades pues, lo de la casta, que també sigui igual, i després pues, això, estatus social pues, també compta molt, i clar, pues, això és la persona que es dedica una miqueta a buscar el noi o la noia, i després pues, fer la reunió, i una vegada que els dos s'han vist, una anat a fer un cafè o el sí. que sigui, després si diuen que sí, pues, ja comença tot el que és, primer de tot és... l'engagement, que es diríem que és el dels anells, l'intercanvi d'anells, que ja estan com prometits, d'acord? I després ja comença el que seria la gran boda índia, que això agrada a tothom perquè clar, dura 3 dies i tot és de pel·lícula i pues, això agrada molt. Jo crec que molta gent també es casa per això, per ser com els prínceps.
1: Per la festa,
0: per
1: no?
0: la festa, sí. Sí, agrada, sí, sobretot sí. les dones, perquè li agrada molt... Pues això, 3 dies de boda.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí els de la Cubana van fer una obra de teatre sobre això.
0: Ah, sí, em recordo.
1: Però pel·lícules de Bollywood no n'arriben gaires.
0: Aquí?
1: Sí.
0: Bueno, posen al cinema, al Gran Via 2. Ara sí. posen, però posen...
2: Esplugues FM.
3: Són les 3 de la tarda.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre, allà us espero.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin també trobareu altres activitats com americà de pàdel, sessió de bolipom o també hi haurà una sessió de dansa del ventre entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Betina Seoane Piñeira, que va néixer a l'Argentina, en concret a Buenos Aires. Hola, Betina, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per accedir-hi. Tu vas néixer a Buenos Aires, però vas venir amb la teva germana cap aquí de ben joveneta. Quins records en tens de Buenos Aires?
1: Doncs records molt macos, records de la meva família, de les meves amistats, però també d'una situació político-econòmica molt complicada que va fer que prendre aquesta decisió.
0: Ja, que... vàreu marxar de Buenos Aires per això.
1: Sí. Nosaltres tenim la ciutadania espanyola pels meus avis, que eren de Galícia. Llavors, a nivell administratiu de papers, diguéssim, ho teníem bé i semblava una bona opció.
0: Tu allà encara no devies haver començat la teva trajectòria laboral.
1: Sí, sí, havia treballat, sí. I estava fent també la universitat. He fet un any i mig de treball social, que és la mateixa carrera que vaig fer aquí a la Universitat de Barcelona, però feines, diguéssim, més precàries, no de l'àmbit social.
0: Tu vas enganxar l'època del Corralito, del 2001?
1: Per uns mesos no, perquè jo vaig marxar de l'Argentina al juliol i aquesta situació es va donar al desembre.
0: Ja.
1: Però la situació prèvia ja era molt complexa.
0: Sí, sí, sí, complexa. Sí, sí. El que passa que després, quan es va produir el Corralito, no?, hi va haver com una onada d'efervescència, no?, que es van fer caure 5 o 6 presidents, sí. Que la gent va ocupar empreses...
1: Al carrer.
0: Sí, sí, al carrer. Sí. Que tot això devia ser, bueno, una mica com el 15M aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Jo parlava amb amics que estaven a Buenos Aires i semblava que s'iniciava una nova època, un món molt assembleari, de la gent al carrer, a les places, prenent decisions de com volíem la política d'aquí endavant. Jo quan parlava ja ho veia molt complicat. Jo, bueno, la història és una mica cíclica, no? I aquestes situacions ja havien tingut lloc i, evidentment, després del Corralito sí que a poc a poc van anar sortint, però, bueno... La història d'Argentina a nivell polític i econòmic sempre és molt complexa.
0: Ja, sí, i difícil d'entendre. Bueno, sí. Per nosaltres, no?, que suposo que hem viscut una realitat diferent, perquè la història del peronisme, per exemple, me l'han explicat moltes vegades i més difícil d'entendre.
1: A l'Argentina sempre diem que no l'entendries perquè veritablement si no neixes a l'Argentina i vius aquest tarannà, no?, amb tanta passió que tenim per moltes coses i per altres no, és difícil de comprendre, sí.
0: Ja. I et va costar adaptar-te aquí?
1: La veritat és que no. Jo, bueno, tenia 20 anys, molta energia, moltes ganes i em semblava un lloc idíl·lic. No només per la història, que a mi m'encanta, i Catalunya i Barcelona, per tot arreu hi ha història i és molt interessant. Poder passejar pel gòtic amb edificis de l'època romana, del medioevo, doncs era superinteressant. I a nivell de treball també, molt bé des del principi, com que teníem la situació administrativa regular, llavors va ser molt fàcil.
0: Vas venir amb la teva germana, tu. Sí. Amb ella també li va ser fàcil?
1: Sí, sí, sí. Crec que... Sí, el mateix mes, si no va ser el juliol, a l'agost ja estaven treballant totes dues i molt bé, i molt bé.
0: Aquí no et van convalidar els estudis i et vas graduar després en treball social. Trobes que l'enfoc de la carrera és molt diferent aquí que a l'Argentina?
1: Sí, no és que no em van convalidar, sinó que no vaig fer la tramitació perquè era més gestió de papers que altra cosa. Vaig decidir començar de nou i a més per això, no? És un altre context, altres polítiques socials, altre estat de benestar, i crec que era important, doncs, agafar tot el coneixement que estigui a la meva disposició. I sí, en aquell moment, any 2005, que encara no teníem la crisi i tal, era molt, molt diferent la situació a nivell social.
0: I la teva trajectòria laboral ha estat relacionada amb els teus estudis?
1: Sí, de sempre. De fet, abans de terminar la carrera ja estava treballant al món social. Jo he treballat moltíssim en l'àmbit de salut mental, que m'agrada moltíssim, i en diferents col·lectius, no? També amb persones del carrer, persones sense llar, violència de gènere, immigració, una mica tot.
0: Mm-hmm. I quin és l'àmbit, diguéssim, que t'interessa més dins d'aquest món?
1: A mi m'agrada ajudar, on sigui, jo crec que tot és molt interessant, no?
0: Sí.
1: He tocat...
0: I pots ajudar molt, realment, sí.
1: Sí, a més, doncs el coneixement no ocupa lloc, no?, que deien, o sigui que per a mi és molt important agafar eines de tots els col·lectius i tots els àmbits per poder créixer també com professional.
0: Mm-hmm. Ara treballes a Provivienda, que és una entitat d'àmbit estatal, uh-huh, que té com a un dels objectius oferir una vivenda digna a persones vulnerables o amb dificultats per accedir al mercat lliure. Com us arriben les persones que necessiten els vostres serveis?
1: Doncs Provivienda treballa amb diferents col·lectius. Concretament jo estic amb persones sol·licitants d'asil, persones que també han marxat del seu lloc d'origen per diferents qüestions, i nosaltres acompanyem aquestes persones en habitatges que agafa l'associació fins que tinguin una resposta per part del Ministeri de l'Estatut de Refugiats, si li donaran o no, i una vegada si le concedeix a l'Estatut, doncs acompanyem amb aquestes persones en la recerca d'habitatge al mercat ordinari com qualsevol ciutadana o ciutadà. Sí.
0: Yeah.
1: I està molt complicat.
0: Sí.
1: Està molt complicat per tothom, i més a més quan ets de fora, que no tens una xarxa de suport, persones que puguin avalar, diguéssim. Hi ha molts de prejudicis també, evidentment, i hi ha poca oferta. Llavors és una feina complexa.
0: Vosaltres sou una entitat, diguéssim, amb reconeixement institucional o...?
1: Sí, nosaltres, sí. De fet, el programa de protecció internacional per persones sol·licitants d'asil és un programa del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social que nosaltres gestionem com altres entitats d'àmbit estatal també, Creu Roja, CEAR, diferents entitats que treballen acompanyant a persones sol·licitants d'asil.
0: Uh-huh. I de què depèn de que una persona vingui a vosaltres o vagi a una altra entitat? És aleatori, això?
1: No. Quan fan una demanda, doncs es valora el cas i des del Ministeri fan com una distribució dels casos i on toqui. Et pot tocar a Barcelona, Andalusia...
0: Yeah.
1: I després aquí a Catalunya concretament hi ha un servei per sol·licitar l'asil, i també per si en algun moment, perquè has trobat feina, deixes el programa però et queden mesos de programa per gaudir, doncs pots sol·licitar un reingrés.
0: Mm-hmm. Perquè l'asil és indefinit o és per un temps?
1: No, és indefinit.
0: És indefinit.
1: Quan es reconeix que la persona no pot tornar al seu lloc d'origen perquè estaria en perill, llavors se li dona aquest estatut.
0: Mm-hmm. Però teòricament l'habitatge és un dret reconegut a la Constitució, no?
1: Sí.
0: Però no és efectiu aquest dret, no? Així com per exemple l'escolaritat, sí que tens la sensació, doncs, que és obligatori, no? I que qualsevol nen o nena té
1: el dret.
0: Millor o pitjor té una plaça pública, diguéssim,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Escolar. En canvi, amb la vivenda no, aquest dret no es garanteix, no?
1: No, el que estem veient fa temps és que l'habitatge és un bé de luxe pràcticament, on és molt, molt complicat poder accedir en condicions per tothom, per gent nascuda aquí o de fora, i que està en mans de persones que disposen dels habitatges i no ho posen al mercat. Llavors, cada vegada hi ha menys, i si hi ha menys oferta, doncs els preus també pugen.
0: Tu creus que des del municipi, per exemple aquí des de l'Ajuntament, es pot fer alguna cosa per pal·liar aquesta situació, o hauria de ser una llei d'àmbit més estatal o que protegís aquest dret?
1: Jo crec que l'idoni seria que sigui d'àmbit estatal.
0: Uh-huh.
1: El reconeixement de dret de l'habitatge.
0: Sí. I quins passos s'haurien de fer? Perquè clar, suposo que hi ha uns lobbies molt forts, no?
1: Sí, sí.
0: A nivell econòmic, que condicionen el govern, no?
1: Bueno, ja s'han fet algunes coses. La llei d'habitatge de l'any 2022 suposadament obliga a que els propietaris amb determinada quantitat d'habitatge ho fiquen a un registre, i si no està, no s'està utilitzant, es considera que és un dret, llavors ho han de posar al mercat per no tenir sancions o perquè no es facin expropiacions. Però clar, l'aplicació de la llei sempre és molt complexa. Llavors la llei com text està molt bé, però a poc els municipis estan començant a fer aquest registre d'habitatges, si hi ha o no hi ha un ús de l'habitatge diari, diguéssim, o s'ha de fer una expropiació.
0: Això depèn així de cada municipi després, la posada,
1: sí,
0: en pràctica,
1: sí,
0: no? D'això?
1: Sí, alguns municipis ja han començat i altres estan,
0: sí,
1: todavía.
0: Suposo que depèn de la tendència del municipi o no, o dels lobbies aquí
1: sempre
0: es deguin el consistori.
1: Correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: Hi ha més celeritat o no per aplicar la llei?
1: Correcte.
0: Perquè des de l'Estat es controla que això s'apliqui?
1: S'hauria. Però és molt complicat, i sempre es diu, no? Fet la llei, fet la trampa, i sempre hi ha mecanismes, i tu pots recórrer una sentència judicial i tot això porta un temps, llavors...
0: I dels pisos de la Sareb, que se'n sent parlar tant, estan tancats, no, molts pisos d'aquests?
1: Ah, sí.
0: I per què no es posen, diguéssim, al mercat o com a vivenda social?
1: Jo em faig la mateixa pregunta, suposo que això és més un tema d'administració. A nosaltres el que aboguem és per tenir un mercat d'habitatge assequible i públic on tothom pugui accedir.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: El projecte de protecció internacional de Provivienda té la seu a Sants, al carrer Leiva. Quin tipus de demandes ateneu aquí?
1: Nosaltres, l'associació Provivienda, del tema de protecció internacional, té delegacions a tot l'estat, i aquí a Barcelona estem aquí al barri de Sants, on està l'equip professional, i treballem amb persones sol·licitants d'asil, famílies, persones del col·lectiu LGTBI, famílies monomarentals, tots col·lectius vulnerables que necessiten un suport i un acompanyament.
0: I a part de facilitar el tema de la vivenda, ateneu també altres aspectes?
1: Sí, nosaltres donem suport econòmic mitjançant ajudes i també fem acompanyament perquè puguin conèixer l'àmbit sanitari, tot el que implica una inclusió social, no? L'àmbit educatiu quan hi ha menors. Moltes vegades són persones que porten temps amb una malaltia i que requereixen d'un acompanyament i un suport també en tota una xarxa sanitària diferent a la del seu país, si hi havia en el seu país. I a nivell educatiu, sanitari, social, econòmic, d'integració, fem activitats d'oci també, no?
0: I
1: activitats de contextualització, doncs fem visites a diferents llocs emblemàtics de la ciutat, i també intentem que fer xarxa, no? Entre
0: Clar.
1: Les persones, perquè és una de les coses més importants, no? Quan arribes a un lloc, tenir persones amb les que parlar.
0: Clar,
1: no tant,
0: i tant.
1: No tant de suport econòmic o el que sigui,
0: sí,
1: sinó
0: sí, sí,
1: i una mica d'orientació, on començo per fer aquesta gestió, és tot nou, llavors
0: Clar.
1: necessites i si pots comptar amb persones que t'orienten una mica, és molt més fàcil.
0: Clar, però el preu que estan els lloguers, podeu ajudar la gent a llogar un pis o potser una habitació, no sé,
1: normalment,
0: a preu de mercat?
1: Preu de mercat com per tothom, i normalment és més fàcil una habitació, perquè per un pis demanen que estiguis treballant amb un contracte fix i no és la situació d'aquestes persones. Llavors normalment habitacions, però clar, trobem que les habitacions cada vegada els preus són més alts. Estem parlant d'habitacions fora de Barcelona, perquè ja ni mirem per Barcelona, per sota dels 400 euros. Llavors una persona que està amb una renta garantida de 700 o així no arriba.
0: Clar, i deu ser com un ajut de xoc, no? Que quan les persones, la seva situació ha canviat, deixeu d'ajudar-los.
1: Sí, ho fem paulatinament, no?
0: Sí.
1: Abans de que finalitzi programa sempre fem una vinculació als serveis socials del barri on trobi l'habitació, i també vinculació al seu ambulatori, i comencem la coordinació sobretot amb serveis socials per posar en coneixement la situació d'aquesta família i intentar trobar també un suport per part d'elles.
0: La durada deu dependre de les persones i de la seva situació, no?
1: El programa són 18 mesos. I depenent de la situació pots sol·licitar una pròrroga. Hi ha persones amb malalties de salut mental que evidentment en 18 mesos no aconseguim que facin un aprenentatge de l'idioma en condicions, per exemple.
0: Clar.
1: Llavors a vegades és necessari demanar una pròrroga.
0: I temes de salut mental, per exemple, els tracteu vosaltres també? Hi ha diferents perfils de professionals.
1: Sí, a l'equip tenim una psicòloga, una abogada, tenim també una professora, una tècnica d'aprenentatge d'idiomes, una companya que fa tot el tema d'inserció laboral, una companya que porta el tema d'habitatge, que és qui fa el suport a la recerca. I des de l'àrea psicològica llavors fem la primera atenció, i després, depenent del cas i el perfil, si ho requereix, fem la vinculació al centre de salut mental d'adults de la xarxa pública. Perquè són persones que evidentment han tingut un procés migratori molt complex i que arriben moltes vegades molt afectades.
0: Teniu un retorn d'aquestes persones després?
1: Sí,
0: suposo que sí, no?
1: Sí.
0: Que deuen estar molt... Home, trobar algú que per qui et sentis acollit, no? I això,
1: doncs... Sí, moltes vegades també trobem que les expectatives de les persones no s'ajusten, no? I a vegades demanen doncs un habitatge, i com l'expliques que encara
0: que, no
1: que estem a Europa, però que no és tan fàcil, i que moltes vegades les expectatives no s'ajusten a la realitat, i has de treballar també aquesta frustració.
0: Clar. No. Et sembla que si es traspassessin les competències sobre immigració a Catalunya, això podria beneficiar el vostre servei d'alguna manera?
1: Esperem que sí. Ja s'agradaria. Sí. Crec que seria una mica més ajustat a la situació, no? Que no és la el tema d'habitatge no és el mateix fer una recerca d'habitació a Catalunya que a Andalusia, però clar, varia moltíssim. Nosaltres quan sí. fem coordinacions amb companyes d'altres àrees, doncs hi ha una diferència de preus molt, molt significativa. Llavors crec que sempre que puguis particularitzar o fer una mica més personalitzada l'atenció, millor.
0: Clar, sí, sempre la proximitat sembla que ha de ser més beneficiosa, no?
1: Sí, són realitats molt diferents.
0: Segueixes interessada en l'evolució de l'Argentina?
1: Segueixo interessada, sí. És un mal que no em puc treure.
0: I com t'expliques que s'hagi escollit un president com Milei?
1: No me lo explico. és molt difícil. No m'agradaria semblar irrespectuosa cap a ningú, però bueno, no, és una persona que a mi m'agradi. Crec que fomentar aquesta política tan agressiva amb molt poc argument de pes, diguéssim, no? És més un circo que política, no ens portarà molt llum.
0: Yeah. I quina explicació hi dones tu perquè tanta gent estigui convençuda de que és el que els hi convé?
1: Perquè tot el que teníem abans tampoc ha funcionat. Llavors la gent, i pel que parlo amb amics i amigues, no? La gent prefereix triar algú que no conec ningú i que no tingui experiència, com que...
0: A veure què?
1: Sí, com una mica un salt a la piscina.
0: Ja. Tu hi has anat a l'Argentina últimament?
1: Fa 5 anys que no vaig, ara mateix.
0: Ja. I l'última vegada que hi vas anar, com vas trobar el país? Bueno, a part de que segueixes en contacte amb gent d'allà i això...
1: No era un bon moment, era quan estava com president Macri, que tampoc va ser un referent molt apropiat i no era un bon moment. No era un bon moment. Els amics i les amigues que sempre em deien quan tornaràs, em deien en aquest moment no tornis.
0: Ja.
1: O sigui que és dolent quan estàs fora del teu país perquè sempre està, no, la il·lusió algun dia potser quan jubili, però no sembla canviar la situació.
0: Ja. En canvi tens la sensació, això, pels argentins que arribeu aquí i així que tothom doncs té com un substrat cultural sòlid, no? Que allà, per exemple, jo conec gent que està molt ficada en el món del teatre, bueno, jovent, i que allà troben una possibilitat, bueno, de fer un teatre més de proximitat, que hi ha coses d'aquestes de tipus cultural i això, que sembla que estan protegides allà.
1: Sí, tot el tema cultural, la veritat és que sí, està molt protegit, i a més suposo que també hi ha més àmbits no formals per poder desenvolupar el teu art, no? No està tot tan oficialitzat com aquí, no? Que per fer música al metro has de demanar un permís, que està bé, suposo que s'ha fet per alguna raó, però, bueno, perquè calia, però ahí és més improvisat tot.
0: Ja.
1: Molt més.
0: Uh-huh. I quins projectes de futur tens tu?
1: Doncs continuar amb el tema de protecció internacional en aquest moment, que m'agrada, i tant de bo aconseguíssim més polítiques per afavorir la inclusió d'aquestes persones, i continuar aquí a Catalunya, que jo des que vaig arribar
0: estàs bé.
1: No em vaig moure d'aquí.
0: A mi molt bé, doncs mira que se'ns acaba el temps del programa, gràcies al Roger que ens ha fet de tècnic, i també moltes gràcies a tu per haver accedit a que t'entrevistés, que ha sigut molt interessant, i també per la teva implicació amb aquesta feina que té tanta projecció social, no? I és tan necessària.
1: Gràcies a vosaltres per l'espai, per donar veu a aquestes persones també, i encantada.
0: Doncs fins una altra.
1: Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. el proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veient a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
7: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
8: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
6: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: sud de terra.
1: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Diego Fernández, que va néixer a Colòmbia, en concret a Bogotà. Hola Diego, com estàs?
2: Hola Assumpta, tot bé? Moltes gràcies per l'invitació. Sí? El meu català no és el millor, però estic fent el meu millor esforç.
1: Es valora molt, eh?
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Tu vas néixer a Bogotà i allà has passat la major part de la teva vida, tot i que ets jove i encara tens temps de voltar molt, però quins records en tens del teu lloc d'origen?
2: Bo, és una ciutat molt gran, sí? Jo soc orgullosament colombià i de Bogotà, que és la capital, i això és, no sé, és important perquè els meus millors records de la meva vida, sí? Són d'allà, sí, perquè he viscut tota la meva vida en així, doncs sí, allà. Saps? I bueno, Bogotà és una ciutat molt gran, és una ciutat de 9 milions d'habitants, és un poco caòtica també, és molt bonica però també és caòtica, és molt difícil d'administrar, saps? El tràfic és espantós. Sí? És molt normal, és molt comú d'estar en un cotxe, sí? Durant una hora per trasladar-te d'un lloc a un altre. Sí? Però els meus millors records de Bogotà són evidentment la família i els amics. Sí, que crec que és el que més trobo a faltar d'allà.
1: Quant temps fa que ets aquí?
2: De 3 anys i mig. Sí, que soc a Barcelona. És una mitjana de temps, no? No és ni molt poc ni molt, ni tampoc tant.
1: No. Per quines raons vas venir?
2: Perquè la meva dona és de Barcelona i tota la seva família i els seus amics també són de Barcelona, doncs nosaltres hem tomat la decisió, sí?
1: Sí.
2: De venir no sola, sí, per la família, per els amics i també perquè jo volia fer un màster a l'Universitat de Barcelona i era més important i també més fàcil fer-ho aquí. Sí.
1: Però us vau conèixer allà? Us vau conèixer a Colòmbia?
2: Sí, a Colòmbia. La meva dona estava treballant amb una organització molt, molt gran, la ONU, i nosaltres em vaig conèixer per un parell d'amics en comú que tenim, i sí, a Colòmbia, durant un viatge de plaer. Molt bé.
1: I ella ja havia de venir o va canviar de feina també per venir cap aquí?
2: La feina s'ha terminat, sí? I nosaltres hem fet un viatge per tot el Sud-amèrica, sí? Durant 7 mesos i per 8 països. I després d'això hem viscut, hemos venido, sí, a Barcelona a millorar les nostres condicions i a buscar, hem buscat de noves oportunitats i de millors oportunitats. Sí, sí.
1: Aquest viatge és com una prova de foc, no? Perquè
2: sí,
1: hi ha molta gent que els viatges els posa en contradicció, no?
2: I més en moto. Perquè
1: sí,
2: he estat en moto i saps que són 24 hores junts.
1: Sí, tant.
2: Si discutes, tienes que estar en la moto.
1: Sí, ja. Tot i que amb els cascos ara no es pot parlar tant a la moto.
2: No, sí que pot, perquè sí que pots, perquè hi ha alguns aparells.
1: Sí.
2: Que són intercomunicadors.
1: Ah, això sí.
2: Per parlar i per escoltar música, pots fer de tot. De fet, pots també parlar amb altres motociclistes d'altres motos.
1: Oh, això no ho sabia.
2: Màximo, sí, soc molt apassionant per la tecnologia.
1: Jo ho veig, sí, sí. Jo ho veig. Com va ser la teva arribada aquí? Com et vas sentir?
2: Bueno... Trasladarse de país es una cosa molt difícil, o més millor, no és fàcil, sí? Nosaltres tenim la sort que la família de Judit visca a Barcelona, sí? Doncs nosaltres hem arribat a la casa de la família i després provar sort per trobar feina, per trobar un lloc on viure, que és una tarea molt difícil, no? Perquè el preu de l'habitatge en Barcelona és molt alt, sí? Uh-huh. Doncs trobar un lloc és una tarea difícil, i trobar feina és el mateix. Uh-huh. És una tarea difícil, sí, és una tasca molt difícil.
1: molt bé. Sí. I segurament al començament no vas treballar del perquè tu estaves preparat per treballar, no? Que devies haver de començar amb feines més precàries.
2: Sí. Jo sóc enginyer industrial, sí, que adoro la meva professió. Jo vaig estudiar a Bogotà aquesta professió, però és una professió que trobes molta feina, i és molt diversa la feina que pots trobar, però no és fàcil fer el canvi cultural, saps? Perquè nosaltres també parlem castellà, no? Uh-huh. Però no és el mateix castellà de Barcelona o d'Espanya, sí? Nosaltres tenim moltes maneres de dir, sí? Uh-huh. Les coses, que són molt diferents de vosaltres. Doncs és una mica impactant. Quan tu vas a trobar feina i fas l'entrevista, és tot un món, no?
1: Clar.
2: En un altre idioma o amb una altra cultura és una cosa difícil. Doncs jo vaig començar a Barcelona de cambrer, uh-huh. Sí, durant un temps, al mateix temps que estava estudiant. I després ja vaig trobar una feina més en la meva professió, sí, d'enginyer industrial, amb una comercialitzadora al departament de comercial i d'exportacions, sí, internacional. Mm-hmm. Doncs bé.
1: Trobes que hi ha prejudicis a l'hora de buscar feina? Pel fet de,
2: sí,
1: de venir d'un altre,
2: sí,
1: lloc?
2: Sí, totalment. Perquè també crec que hi ha moltíssima gent a Barcelona que no és de Barcelona. Doncs també per a mi és entendible que sea difícil, no? Que haya este cierto regionalismo que también hay en otros lugares.
1: Uh-huh. El català no l'has necessitat, però per buscar feina, no?
2: No
1: ha sigut mai
2: no.
1: Un requisit.
2: Al principi no, però m'agrada moltíssim. Doncs, entré a buscar de inmediato cursos de català, no? I per provar a parlar-ho amb la gent i als meus amics i amb la família també de la meva dona.
1: Sí. Però que no te l'han exigit per treballar.
2: No. No és necessari, però és un complement, no? És millor. Si saps parlar un altre idioma en totes parts, no?
1: I t'ha costat fer nous amics aquí?
2: Sí, moltíssim. Saps? Jo crec que hi ha també un regionalisme intern de Barcelona, no? I es creen aquests mínims grups, sí? Mm. de persones que són del mateix lloc. Doncs hi ha, per exemple, els colombians, els argentins i els catalans, no? I la probabilitat de tenir o de conèixer una altra persona d'un altre grup és difícil, no és tan fàcil. Sí, és més fàcil de provar i de unir-te amb altres amics del mateix lloc o almenys del mateix continent, no?
1: A tu què t'ho ha facilitat? La feina o potser els amics que ja eren de la teva dona?
2: Els amics.
1: O anar a concerts o no,
2: no
1: sé.
2: No, de tot un poc. Els meus amics són de l'escalada. A mi m'agrada molt fer escalada, sí? Mm-hmm. Doncs vaig conèixer el gimnasi o el mateix lloc de l'escalada.
1: Mm-hmm. Ara posarem la cançó que has triat. Uh-huh. Ens pots dir per què?
2: Sí, perquè m'agrada molt en primer lloc i perquè és una cantadora molt coneguda a Colòmbia, es diu Nidia Góngora i m'agrada moltíssim, sí. És també aquesta cançó és amb un altre noi que es diu Quantic, que és d'Anglaterra. Mm-hmm. Doncs m'agrada moltíssim. Espero que a vosaltres també.
1: Esperem que sí. Que me duele. Mm-hmm.

0: jo me duele l'espalda i la
1: ro... Ara es pot dir que t'has inventat la feina. Com se't va acudir crear aquesta plataforma?
2: Sí, Marwood és l'empresa que hem creat. És una startup especialitzada en fer més a prop a les noves tecnologies i la innovació per altres empreses que la majoria són pimes, no? De processos tradicionals i empreses tradicionals, sí? La majoria familiars també. Doncs estem treballant perquè oferim solucions digitals per connectar les noves tecnologies i les tecnologies emergents amb aquestes empreses, no? Em fa molt il·lusió, sí, iniciar amb aquest projecte i ja està.
1: Sí. Ara vius d'això només o ho compagines amb l'altra feina?
2: No, estic solament treballant per Marwood, que és el meu projecte empresarial i professional també. Doncs estic ara al 100% del meu temps, al 120% del meu temps amb això.
1: I quines eines i estratègies digitals facilita aquesta plataforma?
2: Sí, nosaltres som especialitzats en realitat virtual i realitat augmentada. També ens agrada molt el codi d'intel·ligència artificial, sí, que és necessari, i nosaltres estem segurs que aquestes tecnologies seran les tecnologies que canviaran la forma de viure de les persones en els pròxims 5 o 10 anys, no? És molt fort això, perquè probablement com els smartphones han canviat la vida de les persones, la realitat augmentada i la realitat virtual ens canviarà moltíssim més. Sí.
1: I ara és gratuïta aquesta plataforma, després s'haurà de pagar una quota o pel servei que oferiu?
2: Sí,
1: a veure, o només, nosaltres, o només per servei o...
2: Sí, nosaltres som una empresa que presta serveis de digitalització, sí, per altres empreses, i normalment tenim projectes de pago, no? De pagament. Però tenim aquest projecte de provar a donar suport per als petits i al mitjà comerci, sí, no? És la nostra manera d'aportar a la societat i de buscar un millorament amb les eines digitals en pro del comerci local, del comerci de proximitat i online, no?
1: Què facilitaríeu que puguin vendre online com fan per exemple grans multinacionals com Amazon o...
2: Sí, diguéssim, sí, que aquest context del Covid, de la Covid-19, és un context molt greu, sí, evidentment, però per algunes empreses multinacionals molt grans, com moltíssimes, no? Una situació que es beneficia, no?
1: Sí.
2: Perquè el comerç electrònic, per exemple, ha crescut un 55% en l'últim any, i també podríem dir que Amazon i algunes altres tenen el 15% de tot el comerç electrònic. Doncs aquesta bretxa digital que hi ha dintre les petites i les grans empreses

0: I ara tens la doble nacionalitat.
1: Sí, ara sí, ara ja la tinc.
0: Ja. Vas votar a les eleccions colombianes?
1: Sí, sempre. Ja. Perquè és molt important, és una responsabilitat i un deure, no?
0: Ho vas fer per responsabilitat, no perquè sigui obligatori, perquè per segons quins països llatinoamericans és obligatori votar, tinc entès.
1: És un deber.
0: Ja.
1: Sí, és un deure?
0: Sí, sí, sí, és un deure.
1: Que tens que fer, solament que algunes persones no creuen al mateix.
0: I com valores tot el procés de pau a Colòmbia?
1: És una pregunta complexa.
0: Ja m'ho penso.
1: Perquè no, sí, és molt polític. És molt política, sí, la resposta. Però nosaltres hem fet un canvi de govern molt radical. L'anterior president que hi havia a Colòmbia era un president que volia fer la pau. Sí, amb les forces revolucionàries, no? Uh-huh. Però el nou govern que tenim ara és un govern molt diferent i pensa d'una manera molt diferent de l'anterior. Doncs continuar amb un procés de pau és molt difícil si no se ponen de acuerdo los dos gobiernos,
0: clar,
1: ¿no?
0: Clar.
1: Entonces está molt mal. Molt malament.
0: Ja, i hi ha moltes reticències, no? Perquè antics militants de la guerrilla
1: també
0: i així ocupin llocs de poder.
1: Hi ha moltíssima confusió, al meu parer.
0: Ja.
1: Sí. Confusió en general. La gent no sap sí, què està succeint. I jo crec que ningú.
0: Ja. S'ha pacificat el país, però bueno, aquí arriben notícies també, sobretot de les forces armades, no? Avui, per exemple, he sentit que havien carregat contra els manifestants que es manifestaven per un feminicidi que hi va haver no fa gaire i que han carregat a trets. Que això suposo que, bueno, dins del context de Colòmbia igual s'entén més, no? Però aquí clar, ens esgarrifa, sí.
1: Bueno, és molt greu aquesta situació. També crec que nosaltres la normalitzem i no deveria ser així. Crec que, per exemple, dos mesos abans la policia també a Bogotà ha disparat també contra moltíssims manifestants i ha assassinat a 13 persones a la ciutat de Bogotà i això no es parla més, no? És la mateixa situació que es repeteix una vegada i tantíssimes vegades i ningú fa res.
0: Ja. I quins projectes de futur tens?
1: Projectes de futur? Crecer. El creixement professional, noves oportunitats laborals, professionals amb la meva empresa, però també familiars. Ara la família està creixent.
0: Ai, enhorabona.
1: Sí, estem molt il·lusionats amb això.
0: No m'estranya. Mm-hmm. És per tenir il·lusió.
1: Sí,
0: no?
1: moltíssima.
0: És un bon projecte de futur.
1: Uau, i tant. I les nostres famílies també, la família catalana, tant com la família colombiana, estan contentíssimes.
0: Sí, tindran una ocasió per venir aquí,
1: per
0: no?
1: Per festejar.
0: Sí. I per celebrar-ho.
1: Per celebrar-ho, correcte.
0: Doncs res, se'ns acaba el temps de programa, ja veus que passa molt ràpid.
1: Quina pena, eh?
0: Sí, bueno, no vol dir que més endavant, no? Quan puguem veure si els teus projectes de futur es van realitzant i això,
1: sí,
0: puguem tornar
1: gràcies.
0: A parlar.
1: Sí.
0: A més segur que et sentiràs molt més còmode parlant català.
1: Sí, espero perquè encara estic aprenent
0: sí.
1: No, a parlar-ho i m'agradaria fer-ho millor.
0: No, però et defenses. Sí.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre. Allà us espero. Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Palma 2006 del Club del Country i un altre dels espais que dediquem a la música. Tots els números 1 d'ençà que el Club del Country va començar a emetre el 1987, programa especial número 33. Estem ara mateix en les cançons de finals de 2007 i per això ens hem aturat a escoltar aquesta cançó que el 20 d'octubre arribava al número 1. Només va ser-hi una setmana. Chris Wallin i Craig Wiseman van escriure aquesta cançó Love Me If You Can, que va ser realitzada com a segon senzill de l'àlbum d'en Chubby Keith, Big Dog and Daddy, el seu 34è senzill, el de Top 10, i el seu 16è número 1 a les llistes americanes. També va ser el seu primer número 1 des de que va començar el seu propi segell discogràfic el 2005, Show Dog Nashville. Seguim amb una de les cançons importants de l'any. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country i escoltarem Don't Blink, una cançó de Cassie Bithart i Chris Wallin, enregistrada per Kenny Chesney com a segon senzill del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates, el seu 13è número 1 a les llistes de Billboard de música country als Estats Units.

Magnífiques, com sempre, les cançons d'en Kenny Chesney, aquest extraordinari intèrpret que ens arriba des de Luttrell, a Tennessee. Va néixer el 1968. Sí, també se'ns està fent gran. Don't Blink, 4 setmanes al número 1. Una setmana a la primera posició va estar-se aquesta cançó d'en Dierks Bentley, que escoltarem, tercer senzill del seu àlbum Long Trip Alone, el seu cinquè número 1 a les llistes americanes. Free and Easy, Down the Road I Go.

cançó escrita per Brett Vivors, Rob Harrington, Dierks Bentley, Rob Jansen, número 1 amb aquest Free and Easy Down the Road to Go de Dierks Bentley. Sou a Small, estem en les darreres setmanes de l'any, el mes de desembre, va estar-se 3 setmanes al número 1, una cançó cantada per la Carrie Underwood, el primer senzill que ens presentava al seu àlbum Carnival Ride. Carrie Underwood va coescriure aquesta cançó al costat de Hilary Lindsay i Luke Laird.

Sou Small en Carrie Underwood. Tanquem el 2007, hem arribat al final d'un altre any i ho farem amb una cançó de la meravellosa Taylor Swift, el tercer senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ella, Taylor Swift. Ella va escriure aquesta cançó anomenada Our Song, que durant el 9è grau la va incloure en l'àlbum perquè va ser molt popular entre els seus companys de classe. Our Song, de Taylor Swift.

0: sound.
1: Estem parlant d'un èxit no només de final de 2007, sinó també de principis de 2008, perquè les quatre primeres setmanes del nou any, tot el mes de gener, aquesta cançó també va ser el número 1, total de 6 setmanes, i a més, en rècord, perquè va ser la cançó que protagonitzava el salt més alt per arribar a la primera posició del 6 a l'1. No ho havia fet ningú des del 1998, 10 anys abans, amb el Just to See You Smile de Tim McGraw, que també va fer exactament el mateix, del 6 a l'1. I a més, va esdevenir la persona més jove, tenia 17 anys aleshores, que va portar el número 1 del Hot Country Songs, una cançó escrita i cantada per ella mateixa, en aquest cas una cançó pròpia. Fabulós, doncs, aquest tema de la Taylor Swift i una carrera que ni s'iniciava amb cançons realment precioses. Després de la Taylor Swift, un total de 4 setmanes al número 1 va estar-s'hi la cançó Letter to Me, una cançó escrita i enregistrada també per Brad Paisley, tercer senzill del seu album Fifth Gear, 4 setmanes al número 1, i va ser el seu 6è número 1 consecutiu en aquesta llista. If I

0: Precioses balades, sens dubte, Letter to Me de Brad Paisley, repassant a través del Club del Country el que han estat tots els números 1 de la història, més aviat recent contemporània, des del 1987, perquè el Club del Country que esteu escoltant arrenca d'una freda nit, suposo, no me'n recordo, de maig de 1987, a punt de complir els 40 anys. Cleaning This Gun, Come On In Boy, una cançó escrita per Cassie Van Hort, del qual n'hem escoltat ja unes quantes, i Marla Cannon Goodman. Una cançó realitzada com a quart senzill de l'àlbum If You're Going Through Hell, el seu quart número 1 consecutiu a les llistes de música country, empatant el rècord de números 1 d'un mateix àlbum que tenia Tim McGraw amb el Sets This Circus Down el 2001. Clean This Gun, Come On In Boy, amb la música d'un personatge magnífic, Ronnie Atkins.
1: The Declaration of Independence

0: say about 9:30. Drive safe.
1: La cançó Cleaning This Gun, magnífica, encetant el mes de març, amb aquestes dues setmanes al número 1, amb Ronnie Atkins. Varen passar dues setmanes més al número 1, amb la segona peça consecutiva que portava la firma de Carrie Underwood a la composició, en aquest cas al costat d'Ashley Gorley i Kelly Lovelace, el segon senzill del seu segon àlbum d'estudi, Carnival Ride. La cançó que escoltem ara és All America.

sobrepassant la meitat del nostre programa amb una extraordinària cançó. Cançó escrita també i interpretada per Alan Jackson, sentint l'avançament del seu àlbum Good Time. Va esdevenir el 23è número 1 d'Alan Jackson, el primer en els darrers 4 anys. Del 2004 era el seu darrer, aquella cançó anomenada Remember When. You're Gonna Miss This és una altra de les cançons importants de l'any, 3 setmanes al número 1, un tema d'Ashley Gordy i Lee Thomas Miller, que van registrar en Trace Atkins, realitzat com a segon senzill del seu àlbum compilatori anomenat American Men, Grans Èxits, volum 2. És el tercer senzill número 1 de Trace Atkins a les llistes americanes. L'escoltem ara mateix.

Seguim amb la música country, les cançons que van arribar al número 1, en aquest cas, amb aquest especial l'any 2008. La cançó que escoltàvem en You're Gonna Miss This amb Trace Atkins. Dues setmanes al número 1 per al primer senzill que es va extreure de l'àlbum Troubadour, que era el disc d'en George Strait, concretament el seu 25è àlbum d'estudi. I So Good Today, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Monty Criswell, de qui provenia la idea de la cançó, i Wade Kirby. Va ser l'entrada més alta a les llistes de Billboard, on de George Strait va entrar al número 19 i va arribar a ser el 43è número 1 de la seva carrera. Just

Una història de com els creients poden veure Déu en cada cosa de cada dia. I So God Today és George Strait amb aquesta cançó. Just Got Started Loving You va estar-se dues setmanes al mes de maig al número 1. Va ser una cançó escrita per James Otto, Jim Femino i Vincent Williams, realitzada com a primer senzill del seu àlbum Sunset Man. La cançó va esdevenir el primer número 1 de James Otto i fins a la data d'avui el darrer. Per tant, Just Got Started Loving You, escoltem a James Otto.

La cançó molt sexy de James Otto, que Just Got Started Loving You. Tres setmanes al número 1 per la cançó I'm Still a Guy, de Brad Paisley. El mes de juny teníem aquesta cançó, que era el quart senzill del seu àlbum Fifth Gear. Com els altres tres senzills de l'àlbum, I'm Still a Guy va arribar al número 1. Brad Paisley va compondre aquesta cançó al costat d'en Kelly Lovelace i de Lee Thomas Miller.

La cançó fantàstica de Brad Paisley, un dels reis, sens dubte, d'aquest any, amb Still a Guy, aquesta cançó que ens arribava a càrrec d'un excepcional artista de Glendale, de West Virginia. I aquesta era la seva segona cançó amb el programa d'avui, com també ho serà la següent, segona cançó que escoltem de Carrie Underwood. I darrere del programa d'avui, una cançó també escrita per la mateixa Carrie Underwood amb Luke Laird i Hilary Lindsey, que va ser el seu tercer senzill del seu segon àlbum d'estudi, la cançó Carnival Ride, una cançó que la 51a edició dels Premis Grammy va guanyar o va portar a Carrie Underwood amb el seu tercer consecutiu Premi Grammy per millor interpretació femenina de música country. Escoltem aquest tema anomenat Last Name i ens retrobem de nou la setmana que ve aquí al Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Soc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: el seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
3: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin també trobareu altres activitats com americà de pàdel, sessió de volipom o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural.
6: Al Casal de Cultura Robert Brilles també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de festa major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre. Allà us espero!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: To dream the impossible dream, to fight.
7: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 7 del vespre. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest

seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de boli pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El proper diumenge, 27 de setembre, durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda, tindrem diverses activitats que ens ofereix l'Espluga Viva. Es fa la festa de l'esport, la cultura i el compromís. I per parlar-ne d'aquesta festa tenim avui amb nosaltres el Jordi Musté, que és membre de la Junta de l'Espluga Viva. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns què és aquesta festa de l'esport, la cultura i el compromís.
2: Bueno, en primer lloc, molt agraïts de que Radio Estudi Esplugues ens hagi convidat amb aquesta entrevista. Bueno, aquesta festa es va plantejar cap al març-abril perquè primer des de l'Espluga Viva es composa de diferents seccions com és el Centre Excursionista d'Esplugues, com és l'Agrupament Escolta Espluga Viva, com és el grup de TIC, de Tradicions i Costums. I llavors, des del Centre Excursionista, vèiem que el tema de Collserola, pues, el tema de la peste porcina, etc., pues, s'allargaria, i també li volíem donar una nova volta a lo que era la festa gran que fèiem des del Centre Excursionista, que era la caminada popular d'Esplugues a Collserola, que ja portem 27 edicions. I llavors ens vam plantejar que en comptes de fer la caminada, per què no fem una festa que englobi les principals línies de lo que nosaltres volem treballar amb tots els socis i amb tot el poble d'Esplugues en general, no? Que seria, com diu el cartell, l'esport, per tot el tema del Centre Excursionista, el tema de les tradicions i la cultura, per la part de tradicions i costums, el grup de TIC, i després volíem treballar el compromís, que és una de les bases de l'escoltisme, que és el que es treballa a el que seria l'agrupament escolta, que són els infants que van des dels 6 anys fins als 18.
1: És aquest compromís educacional de l'escoltisme i aquest compromís de valors.
2: De valors i de compromís i treballar l'esforç, ja. És a dir, cosa que ara sembla que és una mica carrinclona, una mica ja passada old fashion, no? Passada de moda, pues és una cosa que des de l'escoltisme sempre ho hem volgut treballar, no? I llavors ens pensem que és una activitat per allunyar els nens de les pantalles, ara que està molt tothom parla d'això, etc., sí. I que la gent es relacioni persona a persona, no via xarxes socials, pues és una bona opció.
1: Fixem-nos que l'escoltisme té més de 100 anys,
2: sí, val? Sí.
1: Té una història molt llarga, en el que l'escoltisme el que posa en valor és això, el respecte, l'esforç, la cultura i el respecte a la natura, i ens trobem més de 100 anys llargs, gairebé 150, poder, si la meva memòria no
2: sí,
1: em falla.
2: Sí, comencem des del segle XX, de l'època del fundador de la Baden Powell, a Anglaterra.
1: I estem en el punt de partida d'aquests valors, no? Ara són les pantalles i que els nens no surten al carrer a jugar, no? Però ens trobem en el punt de partida zero de la Fundació de l'Escoltisme per defensar que la canalla que surti, que tingui contacte, que toqui els peus a terra.
2: O quasi pitjor, perquè abans no tenien més opció que parlar en directe, diguéssim, per dir-ho d'una forma, de persona a persona, i avui en dia pues, els canals de comunicació són múltiples, no? Amb la qual nosaltres una mica volem tornar a que la gent es relacioni, sobretot, no? Que seria el més important, no? Però es relacionin directe. No per via xarxes, clar, o via WhatsApp.
1: Clar, les nostres arrels són plantars amb el nostre cos, amb la planta dels peus, amb la terra, que és el que ens connecta amb la natura, però com que ara estem envoltats d'aquestes xarxes socials que venen totes per l'aire, doncs més sentit que mai, no?, de recuperar aquest compromís amb la terra.
2: Exactament, sí,
1: és,
2: sí.
1: És una mica...
2: És un dels valors fundacionals de l'escoltisme, sí, sí.
1: Doncs vinga, va, anem amb aquesta festa que ens oferiu el dia 27 de setembre a partir de les 10 del matí. Vosaltres estareu abans,
2: sí.
1: Però a les 10 del matí comenceu amb aquest esmorzar per tots els participants.
2: Exacte, sí. Bueno, això ve... Farem un esmorzar que oferim a tots els participants. Ve d'un compromís que tenia l'Ajuntament amb nosaltres anterior per un problema que va haver a la festa de l'esport de Global, que va ser l'abril, i bueno, i llavors pues, com teníem aquesta oportunitat de que podíem oferir aquest esmorzar, pues, a tots els participants que vinguin a participar a les següents activitats, que són la gincama de marxa nòrdica i un recorregut cultural per Esplugues molt interessant, pues, pensem que és important que la gent es comenci a conèixer, etc., pues, que millor que amb un bon esmorzar.
1: Si hi ha participants, hi ha inscripcions.
2: Sí.
1: Per tant, entenem que s'han de fer les inscripcions directament a la vostra pàgina web.
2: Sí, a la web que s'ha de fer les inscripcions és la web del Centre Excursionista d'Esplugues. És a dir, si poseu al Google o a la IA, ara que està més de moda, poseu Centre Excursionista d'Esplugues, us portarà a la web, amb el qual a la pàgina principal està penjat el cartell de la festa, i allà hi ha una petita explicació de les activitats, i després hi ha un botó que diu per més informació. Llavors allà vas a una pàgina que torna a sortir el cartell, i hi ha els botons per inscriure's a la gincamada marxa nòrdica, per inscriure's al recorregut cultural per Esplugues, i després, que parlarem una mica més endavant, fem un dinar popular. I allà hi ha l'inscripció, que allà és on posem a la venda els tíquets del dinar.
1: Molt bé, doncs fem aquesta inscripció. La primera activitat començaria a un quart d'onze, a les 10, un quart d'onze, a poder bueno, dos quarts.
2: La idea és que cap allà a les 10:20 ja haguem acabat d'esmorzar, i llavors començaria el que seria l'itinerari cultural, que ho fa amb una persona que és d'Esplugues de tota la vida, que ha fet diversos llibres d'història d'Esplugues, de llocs emblemàtics, etc. I llavors pues, començaria el recorregut. La primera etapa de l'itinerari cultural serà precisament fer una explicació d'on venen a la casa, que és el nostre local ara, que és la casa Termes, i la casa Pons, que és la Villa Pepita actualment. Llavors faran una explicació d'on venen aquestes cases, per què hi ha aquells jardins, etc., i després se seguirà fent un itinerari cultural per Esplugues, de llocs emblemàtics i, jo diria, fora dels itineraris habituals que es fan de culturals. Per tant, ho recomano molt perquè és molt interessant.
1: Estem parlant d'una ruta de recuperació de memòria històrica, perquè hi ha molta gent que no sap la història de les cases Pons i Termes. I aquesta activitat també hi ha una activitat inclusiva, amb marxa nòrdica. Explica'ns en què consisteix.
2: Sí, bueno, en paral·lel a la ruta aquesta cultural, es farà una gincama de marxa nòrdica, que amb els inscrits amb aquesta gincama farem grups de 4 persones. Si no teniu bastons de marxa nòrdica, no hi ha cap problema, perquè nosaltres en tenim per deixar, i l'Ajuntament ens deixa els seus també, amb el qual tenim bastons de marxa nòrdica suficients per tothom que vingui. La gent que no hagi fet marxa nòrdica mai, no hi ha cap problema, perquè farem una petita introducció de 10 minuts de com, sobretot de com s'han d'agafar els bastons, com s'ha de caminar, etc. És a dir, que si algú no ha fet mai marxa nòrdica i vol venir a passar-ho bé, no té cap problema per venir. Vale? I llavors inclusiva és perquè bueno, estem en contacte amb diversos grups pues, que fan inclusió de persones amb dificultats, i és molt interessant, pues, per exemple, per gent que està en postoperatoris, que ha tingut algun problema, etc., pues, que la marxa nòrdica és una activitat física i de relació social, que és molt important, el que nosaltres diem el Nordic Talking, que vol dir anar fent marxa nòrdica parlant, que llavors és molt inclusiu per tots els participants, no? Per això ho diem, que també és una activitat inclusiva, perquè l'única condició és que, evidentment, has de poder caminar una mica, perquè la marxa nòrdica sí que es camina.
1: Per tant, és una marxa inclusiva per introduir tots aquests beneficis que té la marxa nòrdica per a aquestes persones. Teniu una entrada molt atapaïda d'activitats, perquè teniu uns tallers lúdics per infants.
2: Llavors, el plantejament és que l'itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. És a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural. I després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat, l'agrupament, escolta, farà tallers per orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No? I a part d'això, el que les seccions de la d'Espluga Viva, el que farem cada secció és muntar... la CAL també participa, faran un joc del parològic, perquè bueno, nosaltres, encara que no sigui una secció d'Espluga Viva, participar del local, etc., i hem volgut que tots els grups que participen al local presentin les seves activitats. No? I llavors, el centre excursionista TIC i l'agrupament tindrem unes carpes amb uns estants amb el qual tindrem informació de totes les activitats regulars que fem durant l'any.
1: Espero que vagi bé el paraulògic, perquè es va fer per pel mes d'abril.
2: Sí. I va tenir molt d'èxit.
1: Tenir molt d'èxit el paraulògic, ens ho vam passar molt bé. Doncs vinga, endavant totes aquestes aportacions que feu amb aquesta festa de l'esport. I estem arribant ja a les 12 del migdia.
2: Sí, a les 12 del migdia ja calculem que s'haurà acabat la gincamada marxa nòrdica i l'itinerari cultural, és a dir, tothom ja estarà als jardins de la casa Termes. No hem dit l'adreça, que està al cartell, però és al carrer Sant Francesc Xavier número 5-7, i tota la festa i les activitats es fan als jardins de la casa.
1: No hi ha pèrdua, perquè està a la mateixa carretera de Cornellà.
2: Sí, està tocant a la carretera de Cornellà, és molt cèntric, ja etc. Sí. No? Bueno, llavors, a les 12, que ja estarà totes les activitats ja centralitzades a la casa Termes, i començaria un concert vermut, amb el qual hi haurà música tradicional, i hi haurà un petit bar amb el qual es podrà prendre el vermut, etc. Això serà fins a les 2. En paral·lel seguiran els tallers per infants, seguirà el rocòdrom, vale? I llavors la idea és que cap allà a les 2 ja comenci el repartiment del que seria el dinar popular, que també s'han de fer les inscripcions per la mateixa web del Centre Excursionista d'Esplugues. Els tíquets del dinar costen 12 euros, inclou una paella de marisc, inclou postres, inclou el pa i uns postres que posarem unes coques, etc. I uns gotets de moscatell.
1: I després de dinar s'ha de fer la sobretaula.
2: La sobretaula.
1: I la tindrem, eh?
2: I la tindrem, i després a les 4 vindran unes noies del grup White Noise que faran un concert, que canten i toquen diverses músiques, no? I fins a les 6, que a les 6 donarem per finalitzada la festa, recollirem i ja està, no? Perquè serà tot el dia i esperem... Aquesta festa està oberta a tothom que vulgui venir, vale? No, per fer les activitats o pel dinar sí que cal inscripció prèvia. Les activitats d'itinerari cultural i de gincama de marxa nòrdica són de franc, vull dir, no cal pagar res. L'únic que sí que cobrem és el tiquet del dinar, perquè això sí que... Sí,
1: costa sí. Pèmpins.
2: Què?
1: Que costa diners, no és de franc, eh? Vull dir, qui vulgui menjar, que pagui el tiquet.
2: Sí, sí. El dinar el fa la cooperativa La Paca, que és la mateixa que fa els dinars de festa major.
1: Molt bé. Doncs podríem dir que l'Espluga Viva ens ofereix aquesta caminada popular de festa major reconvertida en aquesta festa de l'esport, ja que no podrem pujar a Collserola a fer la caminada tradicional, però està molt bé. Vull dir, no trobarem a faltar la caminada, Jordi.
2: Bueno, sí que la trobarem a faltar, perquè portem 27 anys fent la caminada, és un record molt...
1: Que és una tradició,
2: Què?
1: És tradicional?
2: Sí, sí, és tradicional. Bueno, hi ha molta gent que cada any repeteix, vull dir, encara que la muntanya que tenim a Esplugues doncs és limitada, perquè només tenim pràcticament Sant Pere Màrtir i una mica més, i si anem a la Vall de Sant Just perquè està a prop i tal, però bueno, però hi ha molta gent que ha fet les 27 caminades, vull dir que... I clar, sap greu que aquest any no es pugui fer, però bueno, però les condicions que hi ha actuals del tema de la peste porcina és el que hi ha, no?
1: Doncs res, és una activitat esportiva...
2: Sí, sí, volíem que tingués les tres vessants, la vessant esportiva, la vessant cultural i la vessant d'infants, compromís, escoltisme.
1: Doncs ho repetim, us convidem a aquesta festa que es farà des de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 5 i 7, d'Esplugues, però si aneu per la carretera de Cornellà, són els Jardins Ponts i Termes, que es veuen passant per la mateixa carretera, és molt fàcil de localitzar-ho, i allà tindrem una festa oberta a la ciutadania, però us haureu de pagar el tiquet del dinar.
2: Exacte. I important, el dia 23 de setembre, dimecres, tanquem inscripcions, perquè, clar, evidentment, tenim que saber quanta gent ve a dinar per veure la intendència, etc.
1: Vale. Per veure la paella s'ha de ser més gran.
2: Sí, ha de ser més gran, més petita, quanta, vale, la gent, bueno, la cooperativa que s'encarrega, sí, del menjar, doncs necessita tenir un número aproximat de participants.
1: Doncs Jordi, molt bona festa major, perquè primer tindrem la festa major, i espero que aquesta festa de l'esport, la cultura, el compromís que ens ofereix l'Espluga Viva, no, espero, no, és que anirà bé, no és que estic dient jo, anirà bé la festa de l'esport, sí, de l'Espluga Viva. Val?
2: Bueno, doncs esteu tots convidats a venir, a participar.
1: Gràcies, com dic sempre, moltes gràcies per participar, per haver vingut, per haver-nos explicat les vostres activitats, i una forta abraçada a totes les persones que feu possible que l'esport, la cultura, sigui possible i que aquest compromís no ens deixi mai. Gràcies, molt, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres, i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar, i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del Centre Esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques, i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura Robert Brillas també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de festa major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de

l'Eixample Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població, al parc de les Tres Esplugues amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu! Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Esplugues FM.
3: Són les 8 del vespre.
0: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
4: Gràcies.
0: Veïna del barri del Centre.
4: Sí.
0: I quan vas venir vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
4: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona, i després al cap d'un temps ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
0: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
4: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible que
0: sí?
4: A Cuiblanc. Ho dit, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
0: Curiós, eh?
4: Sí, ara és al revés.
0: Exacte.
4: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar en

0: aquí, realment ens va agradar, ens vam sentir ben acollits pel barri, sempre ha sigut el barri centre, i un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
1: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa, i no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet, però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
0: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga, i el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
1: I així comenceu.
0: I així vam començar.
1: El gimnàs Esplugues.
0: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir que et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els hi anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
1: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
0: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir: busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
1: Saber controlar aquestes emocions.
0: Controlar l'emoció. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò: niña, tu vales mucho, vale? I em va dir: nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
1: Dona el pas, creu en tu mateixa.
0: Exacte.
1: I empodera't.
0: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
1: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
0: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
1: Sempre en positiu.
0: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de què diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
1: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
0: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
1: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carme Feu a l'Associació de Dones.
0: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys han hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
1: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
0: Bruc 40.
1: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
0: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo ja he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
1: Timidesa i també manca d'autoestima.
0: Sí, sí. Llavors, així és per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe us preparo un petit guió i farem una representació per a totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
1: T'ajudava en tot?
0: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els hi anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. troba obres de teatre per 20 dones.
1: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
0: Exacte, que hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller ja procuràvem que hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
1: I obres que fossin per dones, tampoc?
0: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertia el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les van fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí. Perquè també, durant la pandèmia, hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
1: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
0: Exacte.
1: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
0: Sempre.
1: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
0: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Sí. Llavors, agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell en surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
1: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
0: Total, total.
1: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat, sí, sí, sí. De no fallar els dijous.
0: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen, és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir. Nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
1: sí,
0: de l'Àngel Llàcer,
1: sí,
0: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir, mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. i moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
1: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
0: Molt, molt.
1: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
0: Mira, va hi haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
1: Amb una amiga la conec molt, eh?
0: Exacte, fem-ho, ho adaptem. I llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
1: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
0: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar, ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
1: Fent exercicis i musculant el cervell.
0: Exacte.
1: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
0: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
1: Sí, sí,
0: només
1: sí.
0: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres. Jo segueixo sent positiva.
1: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara al mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol.
0: Clar.
1: Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys.
0: Clar.
1: Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi ara és un mirador preciós que podem asseure,
0: doncs,
1: i contemplar
0: és,
1: la...
0: És una gran millora.
1: Molt,
0: eh? Sí. Hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir. Des de casa fins te podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però amb aquests pisos hi ha molta gent que viu.
1: Sí, clar. Sí, sí, sí.
0: Són llars que s'han creat.
1: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
0: Gent que ha vingut a Esplugues i fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
1: M'han posat no. Una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
0: No, aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti. Aquestes petites coses, Isabel?
1: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
0: Clar.
1: I no ho mirem en negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
0: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
1: Doncs com que
0: no sé quan, però el tindrem.
1: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
0: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem, no sé quan.
1: Visualitzem-lo.
0: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
1: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
0: Digues.
1: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
0: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
1: Què dius ara?
0: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu, els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
1: I és molt sana.
0: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme. Pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen, Mari Carme, el teu pit arrebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa,
1: sí,
0: hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
1: Sí, amb la galeta picada picava nous.
0: Picava nous, exacte.
1: Ho provarem.
0: Llavors ho rebossava, i escolta, el meu marit ho deia moltes vegades... Fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
1: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
0: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri perquè estàvem o a casa o a la muntanya. Excursions. Muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
1: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i en diu muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
0: Era la tresorera del grupet.
1: Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
0: Sí, així mateix.
1: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
0: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien, nena, com és?
1: He trigat una hora.
0: Si només has dit que anaves a buscar el pal, o millor. I dic, sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
1: De casa teva a la Vens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
0: I a vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps. perquè no m'agrada plantar a les persones, perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també, em sento a gust.
1: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has sigut, sí, has parlat molt amb els ulls.
0: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia: quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
1: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
0: sí,
1: que ja no està amb nosaltres, malauradament, sí, la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més, què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada? Però tot això ja ho hem aclarit, ja ho hem
0: anat dient.
1: Ja ho hem anat dient.
0: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir: sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla.
1: Moltes.
0: I no totes reunien, eh?
1: Tenim un teixit associatiu
0: molt, molt gran.
1: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
0: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se amb la vida social.
1: Exacte. A Esplugues, clar, jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat. No som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
0: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
1: Exacte. Estem entremig.
0: Sí.
1: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no, sí, no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem, clar, massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
0: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
1: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
0: Sí,
1: perquè,
0: exacte,
1: tots tenim la nostra vida, portem,
0: exacte,
1: la nostra motxilla i desenvolupem, sí, sí, la nostra vida.
0: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
1: I amb el Pere també.
0: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Bueno, que el Pere era una persona encantadora amb tot.
1: Ho sabem.
0: On s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dona salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes, moltes, moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també. Després, amb la coral de l'Escola de Música. I tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera,
1: sí,
0: que em sembla que tothom el coneixem,
1: sí,
0: també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta amb el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
1: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme,
0: sí, sí,
1: i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre a ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
0: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador.
1: Sí.
0: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part, pertany a la biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
1: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
0: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
1: Sí.
0: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
1: A mi em passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
0: Aquí està.
1: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
0: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
1: sí,
0: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Cília Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
1: preciosa,
0: amb lletra de la mare i música del seu pare,
1: sí,
0: que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia, n'hi ha moltes,
1: sí,
0: però bueno, més o menys
1: l'univers musical és molt gran.
0: Això.
1: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
0: Sí, clar.
1: I has de ser molt bona gestora del temps.
0: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'n poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
1: I concentrada.
0: I concentrada en allò. Si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
1: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
0: No.
1: Tu necessites temps, el teu espai, tranquil·litat.
0: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què farem?
1: Perquè en les errades
0: s'aprèn.
1: Exacte.
0: Sí.
1: És com tirem endavant i aprenem.
0: Sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
1: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
0: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
1: Carme, ja hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
0: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si alguna cosa tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida, i dono les gràcies a l'Avenç. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i al facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
1: A tu, Carme. A més, des de l'avenç es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'avenç està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'avenç també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
0: I tant.
1: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
0: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
1: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'avenç, perquè tu no et perds ni una activitat de l'avenç, ja sigui un concert, una obra de teatre.
0: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
1: Així és. Gràcies.
0: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, eh? La última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, en canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any, eh?
1: Clar, perquè els idees d'una manera, mm-hmm, i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixo una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que estic en una dificultat, eh? Jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale. I la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Els negres no, els negres són els explotadors.
2: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: No diu,
2: te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a l'Abacus i tal.
1: Sí, a l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero!

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 4 73.

0: Comencem una nova edició i una nova temporada de Moure Soroll, un espai on la música inconcretament inusual i els grups que la creen són els protagonistes. I ho fem amb una nova sintonia creada pels nostres amics del grup La Sentina. Avui ens acompanyen els membres de la banda Crankel per a presentar-nos les cançons del seu primer disc titulat Mimosa, publicat el passat mes de març. Jordi, Romà, Dani, benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies.
2: Bona tarda. Gràcies.
0: Bona tarda. Bé, Mimosa és el vostre primer disc publicat, però tots teniu una àmplia experiència en projectes anteriors. En quins altres grups heu participat i què us va motivar a crear Crankel?
3: Sí, jo potser he saltat el cap. Bueno, el Romà també, eh? He estat amb...

0: des de que porto, tinc 17-18 anys en projectes. El més personal ha estat potser l'Ian Ayui, que hem publicat uns 8 discos i un parell d'EPs, hem fet la banda sonora d'alguna pel·lícula, que és, està més orientat més cap al folk rock, més, en onda més o menys més Bob Dylan, i també depèn del disc més cap al garatge, i així una mica més de música surf. I a part també he tingut una banda que es deia Jump and the Beats, que ja, era ja directament garatge, que van fer un EP i un disc, i després he estat col·laborant en diversos projectes. El primer disc de Les Ruïnes també estava de baixista, i amb Esperit també he estat tocant el baix, i també he fet, bueno, he col·laborat així amb el Missing Leech, amb més projectes. Va, al final vas picant d'aquí d'allà, i a part també va ser la meva època de trompetista, i també vaig estar, he provat les mels de ser músic d'orquestra i tocar per festes majors. Ja et dic, des de que tinc 18 anys que estic fent coses.
1: I vosaltres, Romà i Daniel?
2: Bé, jo el que puc dir és que majoritàriament he tocat altres grups que hem fet versions d'altres formacions, d'altres músics. I sí que durant un temps bastant... Bé, bueno, no va ser breu, però vull dir, no va ser tan productiu. Amb una gent que vivíem al voltant de Sant Cugat, Vallvidrera, doncs, bueno, teníem un grupet i fèiem algunes coses de música nostra, però vull dir, ens vam quedar encallats també pels canvis de les vides de cada un i allò no va tenir continuïtat. Vull dir que el grup es deia pues, Manolo Llega Tarde, perquè el bateria es deia Manolo i no arribava mai tard perquè tocàvem a casa seva, per tant ell no arribava mai tard, però no sé per què vam acabar dient-li al grup que es deia Manolo Llega Tarde. I l'altre doncs, han sigut grups doncs, això de versions, un de per aquí a la zona que es diu Split Bananas, que encara està funcionant, un que es deia Els Enfants de la Patill, que bueno, tocàvem un cop a l'any a Igualada i a algun altre lloc, i poca cosa més. A tots aquests altres grups mai havia tocat el saxo. El saxo és un instrument no nou, perquè jo vaig estar estudiant 2 anys al taller de músics i després pues, he estat estudiant aquí. Quan vaig traslladar-me de Barcelona cap aquí pues, a viure, pues, vaig reprendre una miqueta pues, la ciència de la música i tot això, que és molt complicada i difícil. I ja està. I vaig deixar una miqueta de jugar a tocar-ho tot i no tocar res, saps? Vull dir, a tocar molts instruments i no tocar-ne cap de bé. I ara tampoc vull dir que el toqui molt bé, però bueno, vull dir, m'he concentrat una miqueta pues, amb el saxo i els seus derivats, perquè hi ha, com que hi ha diversos saxos, està bé, perquè estic molt entretingut. I puc tocar pues, el gros, el petit, el mitjà, etcètera, etcètera. I de moment pues, estem aquí.
3: Jo bàsicament he tocat sol durant bastant de temps, durant anys he fet música més experimental. Porto jugant des del 96, que és quan vaig comprar una tarja de so molt bona i vaig dir, a veure què surt. I vaig començar a jugar. I per mi és això, és un joc que a vegades és una manera d'expressar-te també. Hi ha moltes, i tinc moltes etapes, a més a més. A part d'això, com a bizcocho, era el meu nom és bizcocho amb dos zetes. També vaig tocar una banda que no va anar enlloc, que es deia Senior Rookies, i també vaig tenir un duo amb un company d'aquí de Sant Celoni, que de fet va tocar aquest dissabte, aquest diumenge, l'Aleix Porres, que ens dèiem Sister Pillar, i jo era més d'allà, més productor, probablement. I, la gent menysprea l'iPad com a eina de treball, i és un greu error, perquè l'iPad és tremendament còmode, pots treballar a qualsevol lloc, i el resultat final és força bo. Jo no et dic que sigui de Dark Side of the Moon, perquè no ho serà, però, hòstia, pots fer coses molt xules amb programes específics i allà he estat més productor que altres coses. I sí, he tocat bateria, sobretot, també baix una mica, guitarres, teclats, però no se'm dona bé res, però aquí em volen fer la bateria i m'hi he quedat, bàsicament.
1: Com us vau ajuntar els tres i vau decidir crear Crankel?
0: Jo crec que sí que tenia en ment... Clar, soc guitarrista, de fet. De fet, ja es nota per la manera de tocar, eh? Però tenia ganes, sí, de treballar com amb altres instruments i evidentment, el jazz i tot això m'ha agradat molt, però també és veritat que és una mica que has d'estudiar molt i té un punt com, així, com molt acadèmic, també, no? Llavors, que jo aquesta base no l'he tingut mai, però sí que tenia ganes de muntar alguna cosa que anés una mica cap aquí. Llavors ja ens vam conèixer amb el Dani d'haver fet Sound Painting amb el Mau, per exemple, el Mau Boada, que era el director. Sound Painting és una improvisació, però com si fos una orquestra, però dirigida. Hi ha tota una sèrie de codis que l'orquestra va aprenent. Simplement el director va dirigint la que seria l'improvisació. I allà va ser on ens van conèixer fa uns quants anys. I res, i també era una època que sí que amb Liana Llull ben bé no acabava de tenir banda, també per una sèrie de problemes familiars, me'n recordo, i tenia ganes també una mica de recuperar la cosa que està tan sana de la música, que és quedar amb els col·legues per tocar una estona i passar-t'ho bé, no? I amb el Dani, que tenim molta afinitat musical, i sí que me'n recordo del dia ni res, no? Però sé que Morfina ens agradava, i me'n recordo que vam fer un assaig, un parell d'assaig, ell i jo, de bateria i baix, i me'n recordo que ja van sortir bastant la base de bastanta part dels temes del primer disc, improvisant. I res, i vam estar provant, on teníem un amic d'aquí de la zona que es diu Víctor Alcalde, vam estar provant amb ell un parell d'assajos, la cosa no va funcionar, després vam provar amb un altre saxofonista, de fet era més flautista de flauta travessera que de saxo, que es diu Jordi, i també vam estar uns mesos provant i no... Però bueno, la cosa al final no va acabar de quallar i llavors va ser quan van conèixer el Romà. Em sembla que va ser via l'Aaron, potser no me'n recordo d'això, Romà, sí, com sí. Ens van conèixer.
2: L'Aaron ha sigut des que visc aquí el meu profe de música en diversos sentits i, doncs, no sé per què, doncs perquè em sembla que amb ell devíeu fer alguna cosa, alguna prova, veu tocar algun moment, o sigui, sí, i ell us va posar en contacte amb mi.
3: De fet, a l'Aaron també vam, jo diria que amb l'Aaron vam tocar també en aquell famós Sound Painting, mira què et dic. En el Sound Painting que vam fer amb Esperit allà amb el Boada, crec que ens vam juntar tots allà. I a part d'aquí hi havia un local que va desaparèixer una mica després de la pandèmia, que es deia la Jaima. Aquell local era un local on ens trobàvem els dijous per la nit i hi havia improvisació, hi havia jam session, hi havia qui toca, qui vol fer, qui fa... I clar, Jordi, tu i jo ens vam tocar dos o tres nits amb en Mau i diria que potser amb l'Aaron també en algun moment i les coses van anar fent xup-xup, sí, d'alguna manera. I ens vam sentir còmodes. Llavors vam començar, sí, això, vam buscar un lloc per tocar i vam començar a tocar, precisament.
0: Sí, perquè al final també hi ha un punt que jo és el que trobo més difícil, perquè per gent que toqui bé un instrument... pot haver relativament molta, no? Perquè al final tocar bé un instrument és contra més hores li posis, però l'altra cosa és parlar el mateix idioma musical, del nivell de referència, tot això, tot i que a vegades potser hi ha gent que no tingui tantes habilitats tècniques, però si parles el mateix idioma a l'hora de fer improvisacions o de fer cançons directament, això sí que costa una miqueta més de trobar, que parlis amb algú i li parlis de Nick Cave and the Bad Seeds i sàpiguen qui són, o els barris de Can, i hòstia tal, no? I a vegades això és el que trobo una mica més complicat de trobar gent una mica amb els mateixos referents. I amb tu, per exemple, Dani, me'n recordo que sí que teníem referents, però tu és molt mal home, també.
1: Bé, la tria del nom de la banda ve donat per la vostra afició al futbol i concretament al mític jugador del Barça o per sonoritat al pronunciar el nom?
3: És les dues coses, no? A veure, en Jordi i jo veiem, som futboleros, ens agrada, veiem el Barça moltes vegades junts. I aquell Barça terrible de Xavi que tenia el Lewandowski que no fotia ni una, un dia va saltar, hòstia, Guins, cal un nou, ens cal un nou com els Dantes, un Krankel, un Hansi Krankel. I es va quedar el nom, Krankel, hòstia, Krankel, Krankel, wow. I a ell li agradava molt l'escàs, la sonoritat, i a mi m'agrada que em porti enrere, que em porti el... Tinc una cosa estranya al cervell i jo li poso noms de... Li poso noms de als grups, a vegades li poso noms de... O proposo noms de jugadors de futbol. O sigui, o relacionats amb el futbol. Tenia un duo, és de Cisterpiller. Cisterpiller era jugador, però era el mànager de Maradona. I era un tio que tenia cabell així molt a l'afro. De fet, Jordi, no ens deia Migueli abans de Krankel?
0: Jo crec que sí, però van dir no, hi havia massa proximitat geogràfica per tenir problemes legals. I també m'estic recordant una cosa, que també havia el punt aquesta, a veure, dins del nostre supernivell d'alemany, no?, de la llengua alemana, perquè tenia el punt Kraut també, no?, el Krankel, no sé què, i llavors que també era una influència important del projecte, també no ens va costar molt convèncer-nos d'agafar aquest nom.
2: A mi el futbol m'importa un puto rava i no m'interessa per res tot això que estem explicant, però el nom de Krankel em va interessar molt perquè és una cosa que tots portarem a sobre. Krankel, la traducció en català seria malaltó. Llavors tots estem una mica malaltet i ja em sembla bé fer la música des d'aquesta perspectiva, de reconèixer que estem una mica fotudets i que, bueno, tenim alguna cosa per arreglar. En aquest sentit, em vaig avenir a formar part d'aquest concepte i vaig acceptar el nom d'un futbolista.
3: Tampoc hem fet bandera.
2: No massa. No.
3: Hem posat el nom, alguna vegada fem alguna petita conya a les xarxes, jo porto les xarxes, a vegades poso la cara un microsegon del Hansi Krankel i poc més, però no... És una banda.
1: Krankel és un trio on no existeix la guitarra i el saxo, juntament amb el baix i la bateria, conformen un estil que veu del krautrock, la psicodèlia i el jazz, com ja bé heu explicat. No incloure la guitarra va ser una decisió consensuada i militant en la vostra música?
0: No vaig trobar un baixista tan boig com jo penso, a l'hora de tocar, i llavors vaig dir, pues em foto a tocar el baix. I també em motivava molt, o sigui, compartint una mica de, melòdicament o harmònicament, d'ostres, de construir les cançons a partir del baix, no?, que estàs més, una mica més acostumat a fer filigranes, o fins i tot et diria a tirar molt de pedaler, de pedals, no?, amb efectes, delays i tot això amb la guitarra. I era com, no sé, ja per exemple, hi ha una banda que a mi m'agrada moltíssim, que són les ESG, no sé si les coneixes, que són bateria, baix i veu. I tenen discos molt guapos, ja dic que ja no tenen ni saxo, és bateria, baix. No sé, també era una mica un repte construir cançons a partir d'aquí i també ganes de treballar amb saxos, que no sé, trobava que és un instrument que també que estava, no sé, de fa molts anys que estava com mig, no denostat, perquè és que havia desaparegut molt, especialment de la música indie, no?, que jo he begut molt de la música més alternativa i costava molt trobar referents. I a part de, ja et dic, de Morfín, que és un son com super peculiar, també per la manera com ell té afinat el baix i com que el toca més light, que és una tècnica super, super particular. Però era com un repte treballar a partir d'aquesta banda i treure coses interessants també amb vents, que no sé, sempre m'ha agradat i fer treballar amb vents i no sé, malauradament ho he fet poc.
1: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc? Quina presenteu?
3: Em fas també.
1: Que és la cançó que obre el disc. Algun detall...
0: De la cançó? Bueno, aquesta, a veure, també a l'hora de fer les lletres d'aquestes cases, jo estic acostumat també a treballar amb Liana, que és com una vessant molt més poètica i això, no? I aquí, a l'hora de fer les lletres amb Krank, era treballar més al revés, a partir del que ens suggeria l'atmosfera que ens creava les cançons. També hem de dir que el Dani sap molt de cinema i té aquí una associació de cinema per la zona, que vam provar al cinema, i llavors que ja també, bueno, també m'agrada molt. I moltes de les cançons dèiem, ostres, aquesta seria com tal pel·lícula. I, per exemple, hi ha una que es diu Marxa, que la lletra està inspirada directament en una pel·lícula que es diu La jaulia humana, del 160. I una mica l'atmosfera que ens generava la música directament. A veure quina història ens inventàvem, més que parlar de coses molt personals.
3: A mi el que m'agrada del Jordi, m'agrada molt com escriu les cançons. m'agrada molt perquè explica històries. Després tu pots portar el significat cap a una banda, cap a l'altra, però t'està explicant una història. I a mi m'agrada això, a mi m'agradava molt i en el lloc. Per mi començar a tocar amb ell va ser superxulo, perquè jo estava al públic i ell estava dalt i jo mirava i pensava, hòstia, com mola aquest grup, com, que xulo, que guai, que són les lletres, com sona. I m'agraden molt les lletres, el Jordi.
1: Doncs escoltem aquest tema. Em fas també la cançó que obre Mimosa, el primer disc de Crankel, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll.

0: Les cançons de Mimosa es van gravar i masteritzar pel Fernando Redondo Dinky a Gualba entre l'estiu del 2025 i la primavera del 2026. El resultat és un so directe i analògic gravat amb la intenció de capturar l'energia dels vostres directes. Com van ser les sessions de gravació i què va portar el Fernando al so de l'àlbum?
1: A veure, nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem una gravació que sonés al que podíem oferir en directe. Perquè sempre hi ha la temptació d'afegir un tecladet per sota o una guitarra o el que sigui, no? I llavors, o, per exemple, o doblar més saxos, aquestes històries. I teníem clar que volíem que fos, que sonés cru i que era una mica el que se'ls podia escoltar el mateix que seria en el directe. Llavors, què passa? Que nosaltres assagem a Gualba i el Fernando és la persona que porta els locals d'assaig, però a la vegada és també un estudi de gravació. I llavors, bueno, com era ja el so que ens coneixíem i tenim molt bona onda amb ell i sabem que és molt bon professional i ha treballat en coses molt interessants, va dir, doncs fem la cosa lògica que es grava al mateix estudi i no cal que ens anem a buscar cap altres llocs. I realment va ser com molt còmode. De fet, la gravació, el que era la gravació, ho van fer en dos dies, els temes. El que passa que després, entre una cosa i l'altra, havien de venir les mescles i les mescles ja es van allargar en el temps. I de fet, el disc el van treure a la primavera. No sé, crec que pels Nadals vam acabar més o menys la mescla, però el que més temps va portar va ser, en realitat, la mescla. Però, bueno, la gravació és molt fàcil, ja dic, en dos dies la teníem. No sé com ho va veure Dani i Romà, la gravació.
2: Per mi, la paraula és fàcil, entre altres coses, perquè també té... Ell, el Fernando té molt... No sé, suposo que... Com que toca moltes tecles, per dir-ho manera, vull dir que tant en el sentit de la seva pròpia música, perquè ell també és músic, com en el sentit que ha treballat amb molts altres músics, és una persona que sap captar una miqueta l'essència de les persones que estem pues, gravant, que estem per les quals ell està fent aquesta feina. I això és molt d'agrair, perquè d'altra banda, si no fos així, pues, sempre pots trobar amb una cosa en contra, no? I la veritat és que amb ell ha sigut més fàcil que no una altra cosa. Vull dir que és una, i la seva capacitat d'aportar matisos i de buscar el so i...
3: Que... Aportar i de treure.
2: Sí, sí.
3: Perquè hi ha moments en què et diu això cal, això cal, això cal.
2: I també entendre el llenguatge i les demandes i tot això, doncs és una passada. Jo la veritat és que sí que he gravat amb altra gent, tampoc masses vegades, perquè tampoc he fet tantes coses, però les altres vegades han sigut una mica més... La paraula seria seques. Seques vol dir... Amb poca participació, el senyor grava i fa que soni bé, però aquest, diguem-ne, hi va posar de la seva part, entenent quina era la nostra part, i això...
3: I hi ha una altra cosa que també és important, sembla que no és important, però ho és, que, clar, nosaltres som Vallgorguina, Sant Celoni, tenim Gualba bastant a prop. Mm. Agafar el cotxe i plantar-te 10 minuts a l'estudi no és el mateix que haver de fotre un viatge cap aquí, cap allà, dedicar moltes més hores. No és el mateix.
2: Sí, sí.
3: Hi ha un tema de practicitat que és molt interessant. Porta molts anys treballant amb molta gent, té diversos estudis i de fer-ho de manera professional i segura.
2: M'agrada molt de Fernando, és una sensació que tinc jo. Possiblement amb ell no li he fet arribar aquesta sensació, però és una persona amb... sense perjudicis, musicalment parlant, eh? Jo el veig així, perquè ell està per tu. Ell col·labora amb lo teu, ja està. No està en la posició de dir oh, jo, si això ho fes jo, ho faria... No fa això. Està per tu.
3: I que és canari i que ho fa tot, però no et fot nerviós, saps?
2: És veritat.
3: Jo soc nerviós, llavors ell et calma, perquè... Aquest,
2: sí,
3: rotllo
2: sí, sí, sí.
3: Aquest rotllo canari que funciona, i funciona de bo,
2: sí, sí.
3: I dius, vale, ok, d'acord.
0: I per això, tot això que expliqueu i perquè ho vau gravar al seu estudi, el disc es diu Mimosa.
2: El motiu és perquè hi ha una mimosa allà, no? Aquest és el motiu, suposo, no?
1: Bueno, i el local es diu Mimosa. Entenc, no? Dani, es diu Mimosa. No?
3: El local es diu, Mimosa perquè, com diu el romà, hi ha una mimosa gran, bonica.
2: Molt gran, sí, sí.
3: Molt florejada quan és el moment. I, ostres, perquè és un nom molt xulo, també. Eh? O sigui, el nom Mimosa com a... A mi m'ha semblat molt bonic, sincerament.
2: Bueno, entenem sempre que la mimosa és una planta invasiva difícil d'erradicar.
0: I hem parlat de les lletres de les cançons d'aquest disc de Mimosa que les fas tu, Jordi. En què t'inspires a crear les lletres? És a dir que, bueno, ja ho has dit al Dani també que li agrada les històries que expliques, no? Però en què et fonamentes? Què és el que et motiva?
1: Bàsicament, jo penso que en aquest projecte de Crankel, perquè sí, hi ha cap projectes que igual, ja dic, que posant l'Iana sí que és més, ostres, vull dir això o vull dir l'altre, no? Però en Crankel era més, s'havien de fer una mica les lletres de les cançons, perquè teníem les cançons i les melodies, així com en Guachu Guachu, fetes, i era més a partir del que ens generaven la música. Per exemple, hi ha una, la de... com la Pressentiment, per exemple, que és un ritme així com molt down, i m'imaginava doncs, una, no sé, cinema negre, de típic que algú ha tirat a un llit i es surten per la persiana els reflexos dels llums dels cotxes, i al final és la lletra va una miqueta d'això, d'aquesta com a ambientació. També hi ha la de policia. Els temps que corren. Aquesta realment està inspirada a partir, no sé per què estava, d'un poema d'en Joan Brossa, que parla dels fets de la vaga dels tramvies. Hi ha gent volca i crema un tramvia, no? I està agafat d'aquí la idea aquesta de revolta. També una mica, recordava també dels fets d'Urquinaona, l'època també convulsa, no?, que va haver a Catalunya. I també parla una mica de la lletra, va... Una, clar, jo tinc el punt aquest marxista a d'esquerres, no?, que no ho puc evitar, i es va parlar una mica de la revolta i també d'aquesta, no sé, s'intenta sedar a la societat, però la cançó acaba dient, però en algun lloc volca i crema un tramvia, vull dir que sempre hi haurà algun lloc que la revolució, no?, o lluitar contra una mica el sistema, sempre hi haurà algun lloc que s'escapa del focus, que estaran passant coses així. Aquesta potser no, no... Bueno, sí, potser una mica més de la... Perquè té un punt més punky, no? Potser la cançó, o sigui, la melodia, i sí que buscaves un tipus de lletra una mica més dura.
3: Només una cosa, és els temps moderns.
2: Temps moderns, sí, senyor.
1: Ah, sí, és veritat, sí. Els temps moderns.
3: Durant molt de temps es deia els temps que corren, però finalment es va dir els temps moderns. Sí.
2: El Jordi sempre té dos o tres títols per cada cançó.
3: Sí.
1: Bueno. He de dir que quan eren els temps moderns, no sé, sí, perquè el tipus de cançó m'imaginava els temps moderns del Chaplin. El tio treballant allà a la fàbrica, no?, amb les eines, sí, sí. I per aquí va anar derivant amb una altra cosa. Però es deia els temps moderns per això, perquè venia també de referències cinematogràfiques de la pel·li del Chaplin, sí, sí. Volen el que volen, Marxa, ja bueno, també he parlat abans de Marxa, hi ha un parell d'instrumentals, la Nou New York i la Fatiguer, que van decidir com deixar-les tal qual, també per relaxar una mica, també que hi hagués tota la part aquesta com més instrumental. Són les dues, especialment Taxi Driver, que tenen un punt com més jacero, també, dins del nostre nivell. No me les donaré de jacero mai, però bueno.
3: Jazz bastard.
1: Sí.
3: Jazz bastard, completament, i cap problema, ho acceptem, ja està.
2: Què vol dir, que sempre toques una mica tard, o...?
3: Ah.
0: Bé, i de totes aquestes cançons que explicàveu, quina voleu compartir ara?
3: Taxi Driver l'hem de posar. És, probablement és un dels millors temes del disc, crec jo. Crec que els tres estem d'acord en que Taxi Driver és dels millors temes del disc. Jo sóc més de Ell mai no faria, per exemple, que em sembla una molt bona cançó. En Jordi potser escull un altre, en Romà escull un altre, però Taxi Driver és com un terreny comú, em sembla a mi.
0: Escoltem aquesta i després escolliu altres, no?
2: Sí.
1: Val, sí. És de les més agraïdes a l'hora de tocar en directe, perquè és una cançó que és molt de feeling i sempre la fiquem doncs, cap a la part últim terç del concert, quan estàs tan més calent tu tocant, no?, que ja portes estona cantant i tocant, et sents, ja saps millor com et sents, no? Que també hi ha un punt a vegades que no tot arreu comences el concert sentint-te bé, no? O amb els monitors tot perfecte. I la fiquem més cap al final, sobretot perquè estiguem una mica més com engraçats, perquè és molt del feeling. Té la primera part de la cançó que sí que està clar, no? El que és estrofa, tornada, etc. Però la segona meitat és molt jam. I de fet, l'anem a llarg. El disc em sembla que... O sigui, hi ha una part instrumental que s'acaba, però en directe sembla que s'acabi la cançó i la tornem a allargar. I els dies que realment notem que hi ha un feedback molt guapo amb el públic, la podem arribar a allargar dos cops i la gent respon, perquè és una cançó que també que et dona com molt per ballar i és molt de garito a l'hivern, saps? De llacero, així, no sé. És molt és de garito. Jo m'imagino així com una ciutat de nit, que algú conduint, i d'aquí sorgeix la Taxi Driver, que al final és la història d'un taxista que agafa a una persona de molt poc fiable i de fet, la persona li acaba tenint el coi i així acaba la cançó.
0: L'escoltem, la versió del disc, no la del directe, aquí a Moure Soroll.

0: Bé, continuem xerrant amb el Romà, amb el Jordi i el Dani, que estan a l'altre costat de la pantalla, explicant-nos coses sobre el seu primer disc, el disc de Crankel, que es diu Mimosa, i hem escoltat un parell de temes. Quina importància té per vosaltres el disseny gràfic o la presentació del disc? I qui s'ha encarregat de realitzar-lo?
1: Aquest és un tema, aquest és un tema, perquè els tres són dissenyadors gràfics, els tres. Mm. Llavors, ha estat complicat trobar maneres d'estar d'acord amb les coses. Bueno, al final hem estat d'acord.
2: No tant, eh?
1: Home, una mica.
2: Complicat no, tant, no.
1: Bueno, no sé.
3: Perquè el Dani ho va patir més que nosaltres, que nosaltres només opinàvem, em sembla a mi.
2: Bueno, per això dic que no tant, perquè... No, jo crec que no ha sigut tan complicat.
1: Però... A veure, el disseny... M'he encarregat jo de fer tot el... Jo soc dissenyador fa molts anys, com ets, però llavors jo faig contingut de xarxes també, faig social media i aquestes coses tan lletges, i m'encarrego jo de portar les comptes d'Instagram i les xarxes, els YouTubes i tot plegat. Llavors ho he anat portant jo cap a aquest terreny. El crankel de la portada, que està escrit a màquina, està escrit a màquina. I vaig anar a casa d'un amic que tenia una Olivetti lettera d'aquestes del 77, no? I vam fer el crankel, i vam fer el petit vídeo d'entrada amb el crankel, amb les lletres pitjant exactament, i perquè jo crec que hi havia, no sé, crec que hi havia alguna cosa amb aquell paper en blanc, amb aquelles lletres picant-se allà, que és té a veure amb explicar històries, també, no? Quan tu agafaves aquell paper i feies la màquina d'escriure i explicar.
2: Ai, també és cinèfil, no?
1: També.
2: Té una miqueta de toc peliculero.
1: Sí, sí. Bàsicament va anar per aquí. Llavors, les fotos ens les va fer un amic del Jordi, que es diu Gregorio. Ens va capturar moments, aquells moments que són els xulos. A mi m'agrada molt.
0: El disc està editat físicament amb CD, no?
1: El tenim a Spotify. Està a totes les plataformes sonores. No tenim CDs. Estem pensant en fer alguna còpia, unes quantes còpies. El vinil no sé si és viable. Crec que és bastant car.
3: És que una cosa que m'he donat, també, jo me'n recordo amb grups, no, que he tingut, Liana o John Pepa, coses així, que tu acabes als concerts i si quan a la gent li agradava et venien, ostres, teniu discos, teniu no sé què, et venien a preguntar. I ara, per exemple, no veig pràcticament paradetes de discos. Digui als concerts, no parlo ja ni de les botigues, eh? Però no, sí que ho vam arribar a parlar de fer 100 còpies, però tampoc veiem... És com que el públic ho consumeix tot ja directament, Instagram, Spotify, Tidal, el que sigui, no? I tampoc hi ha... Jo, potser el meu germà sí que m'ho va comentar, que ell no consumeix per aquí i volia en CD en físic. I li van passar un CD-ROM, me'n recordo, perquè ho pogués escoltar. Però jo no he tingut gaire gens feedback de ningú que ens ho demanés en físic.
1: Jo crec que el merch actual... o sigui, aquest cap de setmana a Sant Celoni m'ha estat fent un festival molt xulo, es diu El Perdigó. Han passat 12 grups, un d'ells eren nosaltres, però el merch que portaven les bandes era o vinil, alguna banda molt consolidada com Mourn, o moltes samarretes, però CDs, jo no sé si val la pena jugar-se-la per fer segons quina inversió econòmica. No ho sé, és la més...
3: Tot i que et dic, si fas 100 còpies tampoc és que siguin molts calés, pots fer en format, ja un format de CD que sembla com un vinil, però és en CD... Però ja dic, tampoc veig una demanda, perquè la gent pot dir, ostres, que li agrada més o menys el concert, però no veus una demanda de que et digui, escolta, veneu CDs o ha canviat les coses. En pocs anys, eh? Parlo potser des de la pandèmia, bueno, cap aquí o així, eh?
2: Clar, si la gent ens pot escoltar sense comprar res.
1: Clar.
0: Mimosa ha estat editat a través de Hidden Track Do It Yourself, el segell d'autoedició de Hidden Track Records, aconseguint així una total llibertat creativa. Quina és la vostra relació amb aquesta discogràfica i, en general, amb totes?
3: Amb totes. A veure, nosaltres vam, hem de dir que sí que, amb Liana i Lluís sí que els darrers discos els havíem editat amb, a través de Hidden Track, i amb la Lluís pues, tenim molt bon rotllo i realment molt bé, però no negaré que vam fer una ronda de discogràfiques, però que també entenem, jo entenc que a mi és una cosa que per mi és que també a vegades m'agraden com músiques rares també, i llavors que no és, la discogràfica al final és un negoci per molt indie que sigui, i llavors sí que hem fet rondes i també, doncs pues, bueno, és que també un problema, jo penso, de la indústria musical també, és el no feedback. Jo també tinc un altre vici, que és el d'escriure, i veus que el negoci editorial també és un desastre, i en català encara més, però hi ha més, com a educació, i et responen més, encara que sigui per dir-te que no, no? I en la música és molt complicat que respongui, a no ser que els coneguis personalment. Llavors sí que hi ha hagut algun cas molt honorable que et responia, però en general reps un buit i llavors no saps si ha arribat a spam o no els ha interessat o no sé, tens molts dubtes. Has d'haver una relació personal. Llavors, però també hem d'entendre que avui en dia el mercat, o sigui, les tendències són les que són, no pots, clar, fer una proposta com la de Krankel, te l'estàs jugant molt, perquè és que és un tipus de so, només com es graven les bateries, que li foten triggers a la caixa, que és un so com més electrònic. Encara que siguin bateries físiques, el so de la caixa a Krankel és molt diferent. El desenvolupament dels temes. També ens adonem que, per exemple, quan toquem en directe, que la gent ha d'assumir el que està veient, perquè fins a la tercera cançó, molta gent que no ens coneix, dius, posen cares de, ostres, això què és? No? On m'ho col·loco, no?, dins del cap. I veus que després van entrar una miqueta al rotllo. Clar, a nivell de discogràfiques... Pues, bueno, la indústria és el que és i també hi ha un tipus, no sé, entenc que és que malviuen com poden i la majoria de gent no deu viure d'això igualment, no? Però, clar, o fas un a Catalunya o fas un tipus d'estil, un producte molt pensat per patar una mica festes majors i potser algun festival més gran d'aquests on no hi ha gaire espai, perquè parcialment perquè a nivell de negoci no es poden arriscar. Hem vist que aposten molt, pues, no sé, ara més cap al urban, que és el que toca, i ara suposo que va virarà tot, que estan veient un renaixement més cap a la psicodèlia i al rock, que estan començant a sortir bandes i tot això, està canviant, és així.
1: Jo volia afegir que a part que el nostre mercat, òbviament, el nostre, és més petit, perquè cantem en català, tot plegat, som una raresa, cantem en català, ja en portem dues, eh? A part d'això, és que cada vegada hi ha més i més i més i més i més bates. Cada vegada hi ha més i més i més música. Això s'ha democratitzat tan democratitzat, que és una paraula que ho diu, però hi ha tantíssima gent que el funnel, com s'ha dit, l'embut, cada dia és més i més i més i més petit. Llavors, és difícil arribar.
0: Escoltem un altre tema.
2: Jo podria dir d'escoltar pues, el Nou New York, per exemple, que és com una improvisació institucionalitzada. Sí, és una cosa que va tenir una forma, ens va agradar, per dir-ho d'una manera, doncs jo, més o menys, sí, sempre hi ha variacions i tal, doncs, però més o menys repeteixo una cosa que vaig improvisar un moment. És part del meu encant pel grup, això, la improvisació. O podríem dir-ho és el no haver de tocar-ho sempre tot igual. És l'encant aquest de que, bueno, tens un marge superagradable, especialment si ets saxofonista, suposo que si fossis guitarrista també, i si toquessis, no sé, el piano o algun altre instrument d'aquests que et permet pues, fer moltes variacions, pues, no New York.
0: Doncs l'escoltem aquí a Moure Soroll.

0: Ja hem comentat abans que les cançons de Mimosa, gravades a l'estudi, volen reflectir l'energia dels vostres directes. Com sonen els temes a dalt de l'escenari?
1: No, home, l'energia no és la mateixa. Som un grup més del local en el sentit de bareto que no de festival, perquè jo crec que ens juga més a favor la proximitat del públic i no sé, jo crec que ja perquè hi hagi el feeling aquest, no, perquè evidentment, no sé, ja, de fet, que hi hagi una part d'improvisació, a mi sempre m'ha agradat amb els temes, que no estiguin 100% tancats, tot parlo de tot el repertori, no? Perquè sí que hi ha temes que estan tancats, però que hi hagi una mica l'emoció del moment, hi ha temes que depèn de com els pots estirar una miqueta més, depèn del dia que tinguis, les ganes de jugar, i això a mi no sembla, és una cosa que enriqueix, perquè m'agrada sentir el músic tocant. O sigui, no, per exemple, no és que estigui en contra de quan hi ha bases pregravades, per exemple. De fet, a mi la música electrònica m'agrada, però sí que noto que hi ha un punt com fred. Llavors, ostres, a mi l'error, no sé, o quan abans parlava dels triggers, m'agrada que potser no són exactament igual cada cop de caixa, no? O que potser hi ha temes que es poden arribar a accelerar una miqueta fruit de l'emoció, no? I això són la cosa aquesta imperfecta em dona molta vida a la música. Sí, que soc com molt fan, o sigui, hi ha com un període del 63 al 73 o així, que jo crec que quasi tota, o sigui, puc descobrir ja no clàssics, no? Sinó com música de Singapur dels anys 60 de Fuzz. El disc de cooperativa, el de Roots of Chicha o la cúmbia aquesta més psicodèlica, hi han com molts estils gravats en aquestes èpoques, estils diferents, que jo penso que és com la cosa aquesta, la manera que tenien. I jo penso que estem en un moment que a nivell de sos, que sona tot increïblement molt millor, supercomprimit, amb molt de força tot, però, ostres, la perfecció aquesta, a mi a vegades em fa com, m'avorreix una mica la oïda, perquè se'm fa monòtona, que tot soni supercompacte. Evidentment que hi ha coses que m'agraden, no? Avui en dia tampoc estic dient això, no? Però que on the whole és una miqueta que l'oxigen, hi ha una dècada aquesta que jo crec que és la distorsió amb els aparells que gravaven. Notes que les revers sonen diferents, tot és diferent. Dani, discrepa amb mi.
2: No discrepo. A mi el que em sembla que portem en directe és energia. I ritme. Jo recordo que quan el Jordi i jo vam començar a parlar tot això i vam començar a quedar i vam començar a quedar-nos una mica, era com, ei, intentem que la gent estigui movent-se tota l'estona, que estigui bellugant-se, que estiguin movent el cul.
1: Volen el que volen, de primer es deia volem que belluguis el cul, es deia així, te'n recordes?
2: És cert. Després el canviar una mica, sí. Sí, jo crec que aquesta és la idea, no? De dir, és un projecte que sabem que és una rara avis, perquè ho és, però tot i així, escolta'ns, dona'ns 10 minuts i potser t'ho passes bé amb nosaltres.
0: Quins concerts teniu previst realitzar en els pròxims mesos?
2: Mira, el 19 tenim un bolo a Igualada, a la Bastida del Rec d'Igualada, sí. I alguna cosa hi ha més, però no s'ha acabat de... No està tancada del tot.
1: Encara no podem tancar dates encara, però tenim alguna coseta més.
2: Toquem fusta.
0: I ja per acabar, abans d'escoltar una darrera cançó, un cop publicat el primer disc, quins projectes teniu previst realitzar com a Crankel en el futur més proper? M'imagino que ja teniu pensat coses noves, no?
2: De fet, ja hem estat aquest estiu provant cançons noves, sí, 4, 5, 6, no? Era clave.
1: Idees n'hi ha. Estaves més pendent d'assajar pels bolos que no pas de posar-te en mode creatiu, però suposo que ara a la tardor ja, com a mínim, segur que a partir del concert aquest d'Igualada després ja ens posarem, perquè de fet tenim ganes també de provar coses noves i...
2: Sí, jo tinc ganes de jugar. I provar sons nous també. Sí, noves sonoritats. Dic que encaixen dintre de l'esquema, però provar coses... Sí, és el que hem estat fent, de fet, els últims 2 o 3 mesos. Jugar. És important jugar. Sí.
0: Bé, com aquestes cançons encara no les podem escoltar, tenim aquest disc Mimosa, del qual podem escoltar una darrera cançó.
2: A mi ell mai no faria, em sembla una supercançó. I em sembla xulíssima. I amb una lletra... Vols parlar de la lletra, Jordi?
1: A veure, parla una mica, a veure, hi ha la conya aquesta de l'anunci aquest que es va fer, no sé, fa 20 anys, o sigui, ell mai no ho faria, de no abandonar les mascotes, les bencineres de Catalunya, no? Però també parla una mica de la submissió, del llepaculisme, una miqueta, ja té tot aquest doble sentit, en realitat, la lletra aquesta. Penso que és el tema més diferent del disc, per mi és com el tema més pop, en realitat, o disco, no? Té un punt així...
2: Sí, sí, és el tema més pop, clarament, sí. Però, a més, està, en el disc està juntat amb Cerimònia. És Cerimònia i Ell mai no faria, estan molt junts i se'n van cap a un pop així bonic. A mi personalment m'agrada, però és que, a més, la lletra m'agrada molt i em fa molta gràcia. Llavors, és probablement el tema favorit.
0: Doncs bé, escoltem aquest tema. I Jordi, Romà, Dani, moltes gràcies per explicar-nos tantes coses. Ha estat molt interessant aquesta conversa. I esperem veure's en directe aviat. I moltes gràcies per haver vingut al programa.

0: són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlem amb la Teresa Carbonell. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: La Teresa Carbonell és del carrer Montserrat, de sí? Ben bé del centre d'Esplugues.
2: Sí, sí, exactament, ho dius molt bé.
1: I del centre d'Esplugues, quan Esplugues estava al carrer Montserrat i a l'església.
2: Sí, diguem que sí, era... Bueno, i la carretera, però era el casc antic, era el nucli, tot el que era la carretera, el carrer Montserrat i el Raval, tot això era més... Bueno, carrer de l'Església, carrer de l'Avent, si no se m'enfadaran. I tot això era el centre bastant d'Esplugues, sí, sí.
1: Ara, quan diem el centre, doncs diem l'Avent, el Brilles, l'Ajuntament, però no.
2: No, era bàsicament no. Els primers carrers van ser aquests, sí, sí.
1: Per tant, comencem a parlar una mica del carrer Montserrat.
2: Perfecte.
1: Com el recordes tu? Perquè no estava empedrat com està ara ni té res a veure.
2: No té res a veure, no. El carrer, bueno, jo, per mi, el carrer Montserrat és el meu carrer. I el carrer Montserrat, a part de ser de lo que era lo que eren les pedres i lo que era el carrer, lo important del carrer Montserrat eren les persones. El carrer Montserrat, per mi, era un micro, com si diguérem, un microclima dintre del poble. Suposo que totes les persones, el seu carrer ha sigut un carrer important, té el seu valor, té això que jo explicaré del meu carrer, segurament ha estat a altres carrers d'Esplugues. Però que ell donava la casualitat, com ara la gent del Raval també, que quedava apartat de tot el que era la plaça de l'Ajuntament i de lo que era el carrer Laureà Miró, de lo que era on hi havia les botigues. Per anar a comprar tenies que anar a la carretera.
1: Baixar.
2: Exactament, anaves al poble. Jo anava al poble. Del carrer Montserrat anàvem al poble. Aleshores, el carrer realment no estava asfaltat, com tu dius, era de terra, i a més hi havia unes... perquè com que allà hi havia pagesos al carrer, hi havia gent que tenia cavalls i carros, i pels carros i els cavalls hi havia, entremig de la terra, hi havia amb pedra, com ara hi ha això de perquè els cotxes no corrin tant, aquests desnivells, hi havia uns desnivells així, de pedra, que feia que frenaven els carros perquè no baixessin cap avall, perquè realment és un carrer costerut i fa baixada, no? Aleshores, el carrer, bueno, per mi el carrer era un carrer de somnis, perquè a veure, tampoc se sentia el soroll de la carretera, no hi havia el trànsit d'ara, però el soroll que hi havia dels cotxes de la carretera allà no se sentia. Allà despertaves amb els ocells, era amb els gats, amb tot lo que era el tema d'animalons, els habituals que tenim a qualsevol carrer dels nostres pobles, no? Aleshores, era un carrer, en aquest sentit, molt especial, l'olor que feia el carrer aquell de terra, l'olor que feia el carrer d'arbres, de tot, era olor de poble, que era, i dels horts, sí, sí.
1: Et ve de tant en tant l'olor aquesta de terra mullada o de l'herba mullada d'aquella època?
2: L'olor que més em ve és l'olor de la tila, perquè allà al carrer, de la part centre del carrer cap amunt, encara hi ha uns tilers, que per cert estan bastant malmesos actualment, però llavors eren uns tilers, molt macos, i a l'època de la tila tothom ajudàvem a collir

0: i acollir tila, i aleshores hi, bueno, hi havia, es repartia la tila, hi havia una gent que la venia, bueno, l'anaven a vendre perquè era una tila molt maca, però tots ens, tothom col·laboràvem amb l'acollida de la tila. O sigui, per mi l'olor del carrer era l'olor de la tila. Jo quan sento olor de tila és especial, és especial, sí, sí.
1: Ara quan pugem pel carrer Montserrat, doncs les cases estan o tancades, moltes d'elles hi ha molt poques habitades, però ens explica'm la vida del carrer, de com jugàveu, de la canalla que jugàveu, com ho fèieu, a què jugàveu.
0: Sí, el carrer aquest en total tenia, tenia 16 cases veïnals, que després van vindre una gent que venia d'Antequera, eren d'Antequera, llavors al final vam tres veïns més, però en principi érem 16 veïns. Dos eren molt al començament, que són les cases del començament del tot, que llavors, clar, quedaven com llunyanes de tot el que fèiem l'altra gent del carrer. Però l'altra érem totes les cases, érem, la resta de cases estàvem allà. I després hi havia els de Can Cortada, que estaven a la plaça de l'Església, que no eren del carrer Montserrat, però els teníem com a molt propers també. Eren com uns veïns propers, no? La gent del carrer, a veure, allà aquell carrer, ja dic, com t'he dit abans, era com un microclima. Hi havia el que pots trobar en un poble, hi havia allà. Hi havia, perquè tinguis una idea, i al carrer era, hi havia gent, treballadors, assalariats, amb ofici, hi havia empresaris, hi havia pagesos, dones que treballaven fora de casa, mestresses de casa que no treballaven, hi havia un metge al carrer, un herbolari, una ATS, és curiós tot això, els campaners, el campaner i la campanera, els campaners vivien allà al carrer, teníem un capellà que no vivia allà, però la casa pairal era allà i cada setmana venia allà, i un recader. O sigui, que imagina't quina mà d'oficis diferents que hi havia en un lloc, en un carrer tan petit, no? Tan curt.
1: I durant uns anys veu tenir vivint al costat de l'església, no me'n recordo la senyora que tocava allà.
0: La senyora Angeleta.
1: L'Angeleta. Jo anava a dir l'Angelina, no l'Angeleta.
0: No, la senyora Angeleta, que és la que tocava l'harmònio, no l'orga, l'harmònio. Era un harmònio. La senyora Angeleta no vivia aquí, vivia aquí al final de tot del poble, i llavors al final es va anar fent gran, i llavors van fer, allà no hi havia cap edificació, i llavors van fer aquella casa a canvi de, bueno, una casa per l'altra, però llavors li van fer una casa perquè pogués viure al costat de l'església, i així d'aquesta manera quan a l'hivern feia fred, perquè llavors sembla que feia més fred i quan feia molta calor, perquè també sembla que feia més calor, i així ho tenia tot al costat perquè es va anar fent molt gran, i així ella podia fer el que li agradava, que era participar en les coses de l'església i tocar l'harmònio, que és el que li agradava a la senyora Angeleta.
1: També teniu al costat de l'església a Calpi.
0: Sí, també eren els de la plaça. Tot això era, clar, la plaça de l'església, la casa aquella, que era una, sí, és aquella casa pairal molt maca, també. I el que passa que amb ells, a partir... ells eren, feien la seva vida més, els que vivien allà eren ja persones, havien quedat uns germans grans que es van anar fent grans, i el que era el jovent, clar, tots ja no vivien aquí, les filles d'allà es havien casat a Barcelona, fora d'un dels germans que llavors que tenien una lampisteria aquí al Gelabert, que tenien una lampisteria, l'Oreà Miró, però esclar, ja, els fills ja no vivien allà al carrer, o sigui, ja no hi teníem, home, la relació de veïnatge estupenda, però no hi havia els nens no jugàvem al carrer, però és que allà, entre els anys 50, 60 i 70, aquestes dècades, has de pensar que allà vam agrupar-nos a uns 30 persones, entre nens, jovenets i jovent, diguem-ne, amb una edat, entre diferents edats, érem bastanta canalla, hi havia molta vida en aquell carrer. Molta vida.
1: Davant de Can Cortada, jo no recordo la meva memòria que hi havia, però sé que al cap dels anys van construir una casa que va haver-hi com un centre educacional que es va dir Centre Joan Amades.
0: Bueno, que era de la 11.
1: De la 11, sí.
0: Sí, però allò era Can Calvet, allò era una casa que també hi vivia, allà hi havia un noi i una noia també, que passa que ells, després hi havia els de... però esclar, ells tenien, anaven a escola a Barcelona, tenien un altre estatus social, hi havia algú que alguna vegada anava a jugar allà, però en principi no participava. No eren els nens que estàvem allà al carrer jugant a jocs de carrer i a jocs que tocaven en aquella època, que ens ho passàvem molt bé. Els nens jugàvem tots a jocs de carrer.
1: Alguna vegada deuríeu veure algun cotxe oficial que entrava a Can Cortada?
0: Home, sí, ja ho sabíem, sí. Però és que, a més, ja sabíem quan hi havia el... que venien el pare del... pare del Juan Carlos I... Juan,
1: ah, Joan, sí, Joan, Joan de Burgos. Joan de Burgos, Joan. Deia, sí.
0: I llavors hi venien ells, i després havien vingut també les germanes. Sobretot havia vingut la germana petita, que era aquella, la que cega. Llavors, sí, té una germana, una que va morir, que es deia Pilar, i aquesta que era cega. Ja. Llavors aquesta, jo anava a escola, a l'Isidre Martí. I llavors, quan aquesta senyora venia aquí, hi havia algun dia que ens venia a fer una visita allà a les nenes, a l'Isidre Martí. I llavors, tot és clar, teníem que estar super, no sé, molt formals, ens avisaven perquè venia una princesa a veure'ns. I ens venia a veure, bueno, venia a veure l'escola. I llavors entrava a la classe i aquell dia tocava, clar, totes molt formaletes, i teníem que contestar el que ens preguntava. Bueno, venien a visitar les nenes allà. Sí, sí, venia a fer una visita a l'Isidro Martí. Sí, sí.
1: Explica'm una mica, abans deies que collíeu
0: tila.
1: La tila,
0: bueno, sí,
1: entre els veïns.
0: Sí.
1: Quina relació ha quedat amb els anys amb tots aquests veïns del carrer Montserrat?
0: Estupenda. Bueno, jo tinc molt bona relació amb tots. Bueno, la pena és que la majoria no hi són, no? Aquesta és la gran pena, no? Però, a veure, has de pensar que allà hi havia nens i hi havia nenes. Hi havia nenes, per l'època, que no les deixaven sortir a jugar amb els nens al carrer. Hi havia alguna nena que no les deixaven sortir a jugar. Després sí, però, diguem, de la meva edat, hi havia alguna que anava a sortir a jugar amb els nens, pues, i de nens, hi havia un nen que era més gran que jo, que aleshores aquest venien els seus cosins i els seus amics a jugar. O sigui, que allà hi havia una colla de xicots, de nens, que no eren del carrer, però que venien a jugar allà. Aleshores, a veure, jo m'ho he passat molt bé amb aquests, jugant amb ells, perquè llavors, esclar, anàvem a caçar sagrantanes. A caçar sagrantanes volia dir amb un mandró, a veure si encertaves una sagrantana. Les sagrantanes, per viure, el que fan és deixen anar la cua, perquè llavors qui vol agafar una sagrantana, els animalons s'entretenen amb la cua i la sagrantana se salva, no? Bueno, doncs llavors nosaltres anàvem a tocar sagrantanes i llavors a tocar la cua de les sagrantanes, anàvem així. Jugàvem al xurremedio, manga, mangotero, a indis americans, a passar a la plaça de les Moreres, a passar tots els arbres de la plaça de les Moreres de branca en branca, allà al carrer Montserrat, que quan no estava arreglat, que és com a mi m'agradava el carrer Montserrat, a mi agradant així, a mi no m'agrada, reconec que està molt bé, a mi no m'agrada. Llavors hi havia com una muntanyeta, allà hi havia uns garrofers, i a l'hora que queien totes les fulles dels garrofers, una de les distraccions era baixar des de dalt a la muntanya a baix. Per tant, pantalons, calces, fandilles, tot acabava, arribàvem a casa tot trencat, clar, bueno, en un dia no, però còpia d'anar-hi. Clar, anar amb bicicleta, clar, tot això, a mi m'hi deixaven jugar amb els nens, per tant, que jo m'ho havia passat molt bé. Llavors, una altra cosa que fèiem és que els nens, perquè era així, llavors, els nens feien uns carros que eren, baixaven d'aquests, saps, amb fustes i coixinets.
1: Els cars, com els cars.
0: Que ara et diuen els cars d'ara. Llavors sí. Eren uns carretons, que en dèiem, i des de dalt, al començament de tot, fins a baix de tot, ens ficàvem a la cera i baixaves a sentar d'allà tota pastilla.
1: O sigui, des de dalt a la plaça...
0: Cal Cargol,
1: de
0: des de Cal Cargol... No, no. No, des de Cal Cargol comença una baixada, que ara és a Cal Corberó. Abans allò era Cal Cargol. Val. Llavors allà hi havia, clar, hi havia dos cases de pagès, hi havia horts, hi havia Cal Teio, que també era una altra casa de pagès. O sigui, al carrer hi havia tres cases de pagès, hi havia cavalls... Clar, era una altra història. Anar-te a amagar els galliners aquells era jugar a cuitamagar i amagar-te amb aquells galliners i sortir plena de polls de les gallines i, és clar, arribaves a casa, clar, llavors un escàndol, perquè, clar, anaves tota plena de polls de gallines o de puces de cavall. Clar, perquè allò estava... Però anaves, jugaves a amagar-te per allà. És clar, això era... Això no, actualment tu mires i això és un regal. Jo, per mi va ser un regal viure al carrer Montserrat. Molt. Llavors, amb les nenes, sí, amb les nenes jugaves a la xerranca, a les nines... Bé, totes aquestes coses que també tocava. Però, clar, l'altre era molt emocionant. Era molt divertit.
1: Teresa, la teva afició per les tradicions catalanes, pel teatre, per la poesia, d'on et ve?
0: A mi, bueno, més que tot el que sigui tradició, suposo a casa meva, la meva mare sobretot, però al meu pare li agradava molt la tradició de les festes de Nadal. Llavors el meu pare no era creient, el meu pare, la meva mare sí, el meu pare no, però la festa de Nadal era com una tradició especial i a casa celebrava molt la festa de Nadal. I a més a casa el meu pare cantava, era molt bon tenor, el meu avi també, i la festa de Nadal era una festa de cantar, el meu avi cantava els cors d'en Claver, eren Molins de Rei anaven llavors. I a casa els meus avis, el meu avi tenia una vinya, ell treballava en una fàbrica tèxtil, però tenia una vinya, i aleshores hi havia presseguers, bueno, clar, jo havia anat a collir els raïms, a l'època del raïm, anar a collir préssecs, anar a collir raïm, tot el que representa la brema, allò era llibertat, tot allò. Era molt bé. Llavors, a casa, el que era la festa de Nadal, el que eren les festes majors. A casa, les festes majors, festes de Nadal, Sant Josep i Sant Pere, que eren els sants del meu pare i del meu avi, eren unes festes que se celebraven molt. Llavors, la meva mare sempre ha sigut una persona molt, molt vinculada, li han agradat sempre molt les tradicions. I llavors, a casa, qualsevol festeta, encara que la, doncs la meva mare, encara que tingués que fer un flam, feia un flam, o feia croquetes de Santa Teresa, o feia uns postres d'aquests casolans que es feien llavors a les cases, que no tenien molt... que no tenien molta despesa econòmica, però les festes se celebraven. Vull dir, tenia que, qualsevol festa que fos de tradició... A casa sempre s'ha celebrat i suposo que és això. A més, jo penso que les tradicions són les que et fan formar part d'un grup, d'una entitat, d'una societat, d'un grup de gent que volem que anem al mateix batec. A mi les tradicions crec que no s'han de perdre mai. Perquè, i a vegades el que fem és deixem les nostres i n'agafem de noves, pensant que aquelles són molt millors. I jo no, jo sóc molt de tradició. Sant Joan, bueno, és que Sant Joan és increïble. Que,
1: explica'm, no? Com vivies les revetlles de Sant Joan
0: allà al carrer, quan venien tots aquests nens...
1: D'altres barris...
0: I és que eren amics de l'Enric, d'aquest amic...
1: Però que baixaven del barri del Raval, per
0: no,
1: exemple?
0: No. Ui, no, uns eren de l'Orià Miró, un altre del carrer de l'Iglésia, uns altres vivien a la Plana, eren amics d'ell, de col·legi, d'escola, i el carrer nostre era més divertit.
1: De Finestrelles també podeu baixar
0: no,
1: gent?
0: No. Eren de l'Orià Miró, nens que anaven a escola amb l'Enric, i que és aquest dic jo, l'amic meu, que per cert ja és mort, i aleshores doncs venien, perquè és que aquell carrer tenia molts al·licients. Clar, hi havia el carrer de la carretera, no tenia l'al·licient dels... per anar a, buscar, a, tirar, a baixar el garrofers, tenies que anar a un lloc que hi hagués garrofers. A la carretera no hi havia garrofers.
1: Clar, perquè estaven, per fer-nos una idea mentalment, on està ara mateix l'autopista, estava ple de garrofers.
0: Home, és que allò
1: ple
0: era...
1: ple de garrofers.
0: Allò era...
1: Des de Finestrelles fins a arribar al que diríem Sant Just, eh?
0: Sí.
1: Tot allò estava ple de garrofers i allà anàvem a jugar, a enterrar la sardina,
0: pues
1: a liar la
0: allà,
1: truita...
0: Tots anàvem allà a fer tot això.
1: Eh?
0: Exacte, però nosaltres és que ho teníem molt a prop. I et diré més, nosaltres, jo recordo tindre 7 i 8 anys i anar amb els altres nens del carrer que en tenien 6 i 4, que érem nens més petits, i dèiem, anem a berenar a la Font de la Mandra. I anava els nens amb un berenar, bueno, pa amb xocolata, que era una delícia, llavors menjar pa amb xocolata era el berenar... que almenys a casa, jo és el berenar que quasi més feia, que era pa amb xocolata. I era aquell berenar, era una delícia. I ens, en lloc de, anàvem un dia i llavors tothom ja deixava que hi anéssim i començàvem a anar cap aquí, cap a la ciutat diagonal, amunt, i anàvem a berenar. I érem tot de nens petits i tornàvem. És clar, això és impensable actualment. Per tant, que això era realment una delícia. A més, et diré... Al carrer, la gent del carrer, és que jo sempre dic que jo sóc qui sóc, no només pels meus pares, que evidentment pels meus pares i la meva família, però per tota la gent del meu carrer que m'ha acompanyat tots aquests anys. Pensa que jo sortia d'escola i la meva mare treballava, mentre va haver-hi la meva àvia, hi havia la iaia quan jo sortia d'escola, però quan no... El berenar, una veïna o altra tenia el meu berenar. I aleshores, la veïna em cuidava, i, bueno, jo estava al carrer i ja no passava res, però estàvem pendents. Llavors, tu fessis el que fessis, tu no pateixis, que la teva mare sabia el que havies fet. Tot eren ulls que et miraven. Per un cantó t'empipaves perquè deien, ara... és que ja li han tingut que dir que no sé què, que no sé quantos, que si he caigut, que si no he caigut, que si, entens? Que si he jugat a bales, que si no he jugat a bales. Però, per altre cantó, tu saps com et senties de protegida i acompanyada.
1: Clar.
0: O sigui que jo, la veritat és que, per mi, hi havia gent molt, molt, molt diferent, però és que jo m'he sentit estimada per tota la gent del carrer.
1: La festa major d'Esplugues, com la recordes? Què celebràveu, Santa Madalena o Sant Mateu?
0: Bueno, hi ha hagut èpoques diferents. Clar, jo de petita hi havia èpoques que van celebrar Santa Madalena. Quan era petita, bàsicament, vaig sense pagar més Santa Madalena, crec. Però llavors va ser... van canviar cap... perquè abans es celebrava Sant Mateu, però llavors, a veure, el de les bremes va passar Santa Madalena. Aleshores, llavors veia Sant Mateu, però bueno, era home, la festa major era bueno, el primer tret de la festa major eren els cavallitos del senyor Antonio, que anaven a la plaça de l'Ajuntament, pas a Santa Madalena, i quan venia el senyor Antonio amb les barques del senyor Antonio.
1: Les cadires aquelles de cadena.
0: Sí, però les barques eren quan arribaven les barques. Això era... les barques del senyor Antonio era algo... I hi havia només... les cavallitos, que en dèiem cavallitos a tot, eren a la plaça Santa Madalena. Hi havia les cadenes, hi havia els cavallitos, el que és el... aquests que roden.
1: Sí, sí. El...
0: que m'encanten, els cavallitos a mi. Però les barques, és que...
1: bueno, explica'm què eren les barques, perquè...
0: Hi havia dos barques, unes barques amb uns ferros, i llavors hi havia dos barques penjades on hi podien seure dues persones encarades una davant de l'altra. Llavors les barques anaves amunt i avall.
1: Voltejaven.
0: No voltejaven,
1: anaves no, sinó
0: amunt,
1: que...
0: com pendulaven. Val. Pendulaven.
1: Val, d'acord.
0: I aleshores, llavors si anaves molt amunt, hi havia una palanca que et frenava, perquè quan baixaves sortia una fusta que et frenava perquè
1: no voltegés o no es trenqués.
0: Home, clar, home, que podia, sí.
1: Clar.
0: Llavors hi havia qui es posava dret. Ui, això era posar-te dret a les barques.
1: A veure, qui era el més valent, el qui pujava
0: plus,
1: més.
0: Era un plus. Però el senyor Antonio, arribar al senyor Antonio era... I me'n recordo una vegada, un any, Això, no sé, que van venir dos... Bueno, va haver-hi una guerra, una guerra econòmica entre les cadenes i l'altra, que no sé si eren els cavallitos o eren unes altres cadenes que van venir, no m'ho facis dir, això no me'n recordo. I llavors resulta que un va començar a baixar el preu perquè anessin a pujar el seu. Era un que venia nou, que no devia saber com anava. A llavors l'altre el va baixar i al final resulta, tu, que anàvem quasi anàvem, bueno, franc, pagàvem, no? Quasi de franc, fins que es van entendre i van dir, sembla que estem fent el préssec, i van decidir pujar el preu que tocava i ja se'ns va acabar el festival als nens. Sí, sí, però molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Arriba un
0: això
1: punt...
0: com a nens, com a nens. Després nens. Joves, va haver-hi l'època dels embalats, que va ser esplèndid. L'embalat va ser esplèndid, clar. Haver-hi un embalat era festa major.
1: Tu recordes l'època que es feien les pubilles a qui es pluga?
0: Home, i tant, clar.
1: Va, explica-m'ho, que jo ho vaig agafar ja el darrer any, em sembla.
0: Sí, home, les pubilles al ball es presentaven, la gent que volia va ser pubilla. I llavors feien una volta la gent, i llavors la gent votava qui volies que fossis la pubilla. Hi havia la pubilla gran i hi havia la pubilla infantil. Home, era una festa, bueno, era molt, molt... Bueno, ser pubilla era molt important, home, i tant. Jo diria que la primera pubilla va ser la Maria Teresa Mujal, la primera pubilla. Que, bueno, però que clar, sí, la Maria Teresa Mujal, que em sembla que no, sí, no, que va ser ella, sí, va ser la primera, em sembla que el primer any que van fer pubilla va ser ella, i home, sembla que tothom la vam votar, era una noia, és una noia encantadora, i era guapíssima, però a més, encantadora en tots els sentits, que la pubilla es buscava això,
1: el seu encant,
0: que fos guapa, però que a més tingués uns valors de poble, uns valors com a persona. Això era la idea de la que deien de la pubilla, i ella ho tenia tot.
1: Vaja, el que vindria a ser el pregoner d'ara de festa major, buscar una persona d'Esplugues, que tingui els seus valors identitaris.
0: Bueno, jo això ja saps que ho poso en quarantena.
1: Ho deixo en quarantena.
0: Moltes vegades sí que ha estat així, aquesta és la veritat, però jo crec que alguna vegada s'ha buscat més que una persona fos molt coneguda, encara que visqués Esplugues, però encara que no tingués ni idea de lo que és Esplugues ni del que és Espoble, perquè quan feien el pregó veies que no sabien de què parlaven. Jo dic això no en quarantena, en quant a la persona en si, cuidado, que per mi tothom és respectable, només faltaria, i tothom pot fer un pregó, però jo crec que un pregó d'un poble almenys no només has de viure-hi, sinó no pots anar per mi, no pots anar a buscar un futbolista, ara no ho dic amb ningú en concret, no pots anar a buscar un futbolista, un cantant, un no sé què, el que sigui, només perquè viu a Esplugues, quan no en té ni idea de lo que és el poble.
1: I perquè és mediàtica i res
0: sí, més. Per mi això és un error, però no perquè la persona no pugui haver-ho fet, vull dir, cada cosa al seu lloc.
1: Pel teu tarannà, la teva implicació amb la cultura i les tradicions, tu has volgut sempre col·laborar amb diverses entitats de la població, eh? Sí. No ens centrarem en cap perquè no podríem ara parlar de totes les entitats, però explica'm una mica la teva implicació, perquè vas a qualsevol, no diré qualsevol, però hi ha entitats com per exemple la Crònica de la Vida d'Esplugues, l'Esbart d'en Saire, en el que tu també hi has tingut un paper, no diré ni important ni destacat, sinó que has sigut una persona una ciutadana que has col·laborat amb diverses entitats.
0: Sí. A veure, jo com a junta l'única que hi he estat ha sigut amb la Crònica de la Vida d'Esplugues. Ja he deixat de ser-hi, no? Perquè feia quasi 20 anys que hi era. O sigui, que s'ha de buscar relleus i has de buscar... I per cert, s'han trobat una gent molt jove, més jove, molt dinàmica, que podran fer una tasca molt maca, i jo penso que s'ha de buscar, la meva opinió, hi ha un punt, has de buscar relleus i no, si els trobes, has de buscar relleus i buscar que la cosa es dinamitzi, i sempre sàvies noves ajuden i fa que la cosa tiri endavant. La vida d'Esplugues és la que hi està com a entitat. Després, a veure, jo, el meu tarannà és que quan qualsevol entitat que m'hagi demanat per fer qualsevol col·laboració, si l'he pogut fer, no hi he dit mai que no a cap entitat que m'ho hagi demanat. Vull dir, sempre col·laborat, com a col·laborat, col·laborat amb el grup d'estudis, he col·laborat amb l'Esbart, que més ara no se'm surt que més, bueno, vaig estar a l'escoltisme també a l'hora de formar, bueno, dels llobatons, de crear la secció de llops, que no n'hi havia, perquè el Josep Prats va formar aquí els nois, però no faltava que vingués, clar, que els que haguessin petits perquè es poguessin anar incorporant al Sant Jordi. I llavors, junt amb la Maria Antònia Joan i la Maria Dolors Astor, doncs, bueno, ens van dir si volíem començar l'entitat de llops, i vam dir, bueno, va, som-hi. Així, no? I vam començar l'entitat de llops, nosaltres tres. O sigui que, si se m'ha demanat alguna cosa, l'he fet. A l'Esbart també va haver-hi, bueno, però com a junta no hi he estat com a mestra de, bueno, ensenyant els petits, els juvenils, i llavors vam formar un cos del grup de pares, sí. Que clar, el grup de pares, clar, seguien a tot arreu, clar, a tot arreu, clar, els nens, i llavors un dia dic, escolta, a veure,
2: heu de ballar,
0: aquesta
2: també.
0: Gent, heu de ballar també un dia.
2: Clar, sí.
0: I aleshores dic, almenys, us ensenyaré un ballet que és molt fàcil. No havia ballat ningú d'ells. I aleshores dic, bueno, no jo bueno, també havia anat al centre parroquial, a la biblioteca també havia col·laborat molt. I, bueno, és que ara segur que més postos, però ara no sé ara ben bé, que no me'n deixi cap, que no se m'enfadin, però ara no. Així és d'allò. Llavors, de petita, al centre parroquial, que estava on aquí, tocant el carrer Sometents, on hi ha el bloc de pisos aquest d'aquí del pont, allà havia el centre parroquial. I allà és on feies vida, bueno, jo feia vida allà de petita, allà i a la biblioteca. Allà és on anaves al cine, allà és on feien teatre, i jo teatre no era... No. Si algun dia els feia falta una que digués, senyora, la cena està servida, doncs a mi no m'hi feia res. Jo deia, bueno, ja us vaig a fer la senyora, la cena està servida, i no hi ha problema. I
1: feies papers curts?
0: Bueno, si hi havia qui ho fes, no, però si calia, sí, alguna coseta petita, sí, home, perquè això ho sap fer tothom. papers molt importants, no, però aquestes cosetes sí. I en allà era on anàvem a veure el cine, que és quan ens ficaven el paper, quan hi havia un petó, ens tapaven la pantalla i no veiem res. I tots, ja vam veure les pel·lícules d'indis i americans, allà és on vaig plorar com una magdalena, jo que acostumo, no, em costa molt plorar veient el Bambi, allò va ser, bueno...
1: Quan el van fer aquí al Savoy.
0: Bueno, allà al centre parroquial era que, bueno, imagina, quan, no sé, sí,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, no, clar, van fer de el centre parroquial era molt
0: abans. I allà hi havia una senyora encantadora que venia allà i venia xufes i venia... Bueno, i anàvem al centre, allà ballàvem sardanes... Allà també fèiem moltes activitats. Entre allà i la biblioteca és els llocs que jo movia de jove. Entre la biblioteca i el centre parroquial és on jo anava. Llavors anava al cine, a l'Avens i a Cal Quirze, però els meus centres eren bàsicament aquests dos.
1: Doncs mira, jo el record que tinc de la pel·lícula Bambi, que la van portar aquí a Esplugues, jo era petita, però encara funcionava el cinema,
0: sí?
1: Savoy,
0: sí.
1: Recordo que en aquella època podies quedar-te a repetir.
0: Home, i tant!
1: Fins feien dues,
0: sí,
1: pel·lícules.
0: Feien dues pel·lícules i podies empalmar, si no hi havia cua, i et deien ell!
1: Exacte. Doncs recordo que ens van portar els pares a veure aquesta pel·lícula i el meu germà es veu que la va voler tornar a veure. Doncs jo, quan va arribar el moment del principi de la pel·lícula, que es mora la mare, no sé si és la mare o el pare,
0: sí,
1: i el
0: sí.
1: Bambi es queda sol,
0: sí, mora la mare, sí.
1: La mare,
0: final, sí.
1: Vaig començar a plorar, a plorar, a plorar, i li vaig dir a la meva mare, he de marxar,
0: no,
1: he de marxar, no podia. Amb els anys, analitzant la pel·lícula, penso que és una pel·lícula molt cruel pels nens. Jo, després hi ha un fons, val? Sí. Però a d'entrada em vaig fer un fart de plorar.
0: Sí. De totes maneres, molt. Amb tot això, un dia, això que dius ara, a mi m'agraden molt els contes, també. I, també havia fet coses aquí a la televisió, i aquí a la ràdio havies també explicat contes.
1: Explica'm, havies explicat contes aquí a la ràdio?
0: Aquí a la ràdio, sí. Bueno, a veure, una vegada...
1: Quan era Ràdio Estudi Esplugues.
0: Ràdio Estudi Esplugues, havia fet... Bueno, no tinc una traça massa especial, però vam fer una sessió de contes i vaig explicar uns quants contes. I després havia fet també uns programes a la televisió d'aquí, els arrels, aquells arrels també de tradicions i també havien fet. O sigui que el tema de la tradició a mi sempre és algo que sí. I amb aquells vaig començar amb els tres toms. I quan vaig en el grup d'estudis també vam començar a fer unes trobades de la gent gran, també vaig començar amb tres toms, perquè és una festa que sempre m'havia agradat molt també. Sí. Doncs això que et deia, vaig anar amb això dels contes, vaig anar un dia a escoltar una senyora, que ara el nom, Teresa, no me'n recordo com es deia més, una senyora que sabia molt explicar contes, d'aquelles que en aquell moment era de les... una senyora que els contes ho dominava molt bé. I vam anar a sentir una xerrada d'aquesta senyora, i ella explicava que no passa res, que els nens han de passar por de petits, deia ella, en aquell moment, la teoria d'aquella senyora, que jo no la puc rebatre perquè no tinc coneixements ni psicologia suficient per rebatre això, però em va cridar l'atenció que aquella senyora deia que els nens de petits han d'experimentar a vegades la por, aquesta por així, no una por que et puguin fer mal de veritat, una por d'aquest estil, aquests contes de por, perquè dèiem, és aquests contes clar que es mengen, les bruixes es mengen els nens, i tot això que els nens, i deia, doncs, bueno, la vida és la vida, deia ella, i em va cridar molt l'atenció, per això amb el que deies ara, aquesta senyora defensava aquesta idea, sí, llavors, bueno, és això, he participat, i això que deia de l'esbart, a les bars, clar, a tot arreu m'hi he passat bé. Jo és que a tot arreu m'hi he passat bé. Vull dir, no, he disfrutat i he intentat fer-ho, bueno, doncs mira, el millor que sé i ja està. Però amb les bars ensenyant... A mi la dansa m'agrada molt, la dansa. La dansa sempre. I de petit, això que et deia, el centre... aquí a l'U de la parròquia, al centre parroquial, de petita, quan jo tenia uns 10 anys, van vindre ensenyar-nos a ballar ballets tradicionals. I llavors, esclar, jo m'hagués agradat anar a ballar amb un esbart, però anar a ballar a Barcelona, bueno, a casa no teníem cotxe, no hi havia autobusos de nit, anar a ballar a Barcelona, anar-se ja amb un esbart a Barcelona era molt complicat. I llavors, una vegada, vam vindre aquí a ballar, de Sant Joan d'Espí, un esbart, i amb aquest esbart van venir els veterans, que eren gent de la meva edat. I anàvem amb el meu marit, amb l'Iscle, a veure-ho, i em vaig quedar a dir que jo he de ballar amb aquests.
1: Amb els de Sant Joan d'Espí.
0: Amb els de Sant Joan d'Espí.
1: Doncs, en aquest moment que estem enregistrant aquesta entrevista, avui ha vingut l'esbart Sant Joan d'Espí i estan assajant amb l'esbart d'Esplugues
0: la llegenda de Sant Jordi.
1: En aquests moments, aquesta entrevista ja la passarem,
0: però
1: ara
0: avui és això.
1: Estan els de Sant Joan d'Espí avui, no hi ha casualitats.
0: Excusió tot això, sí, són casualitats. Doncs jo resulta que no sabia ni coneixia ningú, ni Sant Joan d'Espí. Hi havia anat un parell de vegades quan el meu fill cantava caramelles a cantar caramelles a la parròquia de Sant Mateu, a mossèn Joan, i havien anat a cantar a la parròquia a Sant Joan d'Espí, i ell és el que coneixia de Sant Joan d'Espí. Llavors un dia ens en vam anar a l'Iscle i jo a fer una tournée a Sant Joan d'Espí a veure on estava les bars de Sant Joan d'Espí, tots dos, fins que ens van dir on ensejaven i amb qui podíem connectar, senyors que ho vam, per casualitat, això de les casualitats que dius, i aleshores vam trucar amb aquella gent i vaig dir, mira, jo havia ballat quan tenia 10 o 11 anys, però no hi ballat més, i si creuen que puc ballar, doncs vinc. Diu, vine a fer una prova. Vaig anar a fer una prova i em van dir que podia començar.
1: I això quina edat tenies ja?
0: 40 anys, 40 anys, no? sí, 40 o 45 anys, 40 anys, no? Poder, sí, 40 anys, sí. 40 o 45 anys.
1: I et vas incorporar al ballar.
0: 45 ben bé ja en tenia. I aleshores em van dir que sí i vaig començar a anar a ballar allà. Bueno, i aleshores aquí va haver un moment que tenien un professor aquí pel infantil i els juvenils, no pel cos de dansa, que era gran, es va jubilar i llavors em va dir, jo dic, bueno, jo no he sigut mestre, però el que sé ho puc aplicar-ho. I llavors els hi vaig ensenyar.
1: Tens molta paciència amb la canalla petita, oi que sí?
0: M'agrada molt la canalla petita, sí. Bueno, el petit, m'agrada molt la gent a mi. M'agrada la gent en general. A mi m'agrada la gent. Quan diuen, quina feina t'agrada fer? Una feina que tingui que tractar amb gent. La gent m'agrada. No m'agrada la gent. No ho sé, no t'ho sé dir. M'agrada. I llavors aquí m'ho he passat molt bé, també a l'esbar. Ja t'ho dic, molt bé, molt bé. Ja està.
1: Anem finalitzant ja, Teresa.
0: Sí, sí, abans de finalitzar vull llegir un vers, eh?
1: Sí, doncs va, som-hi, perquè ens has preparat, dic que ens has preparat perquè dius que veu fer una trobada.
0: Vam fer una trobada ara fa l'any 2013, un grupet de veïns, 4 o 5, vam dir que no podia ser, que feia molts anys, que clar, hi ha gent que no viu aquí, que viu fora, i vam dir que teníem que fer una trobada. I aleshores vam connectar amb tots, vam fer una trobada, bueno, vam fer una tasca molt maca, vam trobar-nos al restaurant allà al Casa Mendia, aquí al Mendia vam anar, i van venir de totes les cases, va venir gent de totes les cases, i gent que viu fora, gent que viu a Tarragona, bueno, gent que viu fora d'aquí, tothom va venir, bueno, molta gent, i vam fer una trobada de tots els veïns. Cada un va enviar fotos a priori, i vam fer un PowerPoint amb totes les fotos de les diferents coses de la gent, perquè és que allà de tots junts és que fèiem les, o sigui, a part de la tila que fèiem, a més el que fèiem era, bueno, fèiem les rebelles, fèiem fullíem la tila, fèiem les catifes per Corpus, l'altar de Corpus,
1: les processons que es
0: tot
1: feien,
0: el, sí, sí, la Macoma Vida de la Mare de Déu de Fàtima. Bé, me'n recordo, llavors era petita, jo, bueno, no sé, bueno, però tots vam començar a fer, me'n recordo que fèiem coloms, tu, i vam decorar el carrer amb coloms de paper, i garlandes, i flors, i vinc a fer flors blaves i blanques, i a casa sí que estava plena de flors de paper blanques i blaves, o sigui, que els veïns, la gent, tothom col·laborava si es tenia que fer alguna cosa, vull dir que, i com haver-hi la nevada del 62... Clar, nosaltres allà ens vam quedar incomunicats, perquè hi ha molt tros des del carrer Montserrat fins a la carretera per anar a comprar. Tot el que és la curva i tot fins a arribar a la carretera hi ha molt de tros.
1: Va ser el desembre del 62.
0: El desembre del 62. Sí. Doncs llavors tots els veïns amb pales, tothom fent tota una sortida per poder anar a la carretera. Vull dir que hi havia, si un estava malalt, allà tothom corria, vull dir, jo què sé, hi havia un veïnatge, ja dic, encantador, jo estic molt contenta amb tots ells. I ara us llegiré un poema que va fer l'Antoni Fuentes, que és un dels veïns, que és el fill de Cal Campaner, el fill gran de Cal Campaner, el va fer per aquest dia, perquè en recordéssim tots. I el poema diu, el meu carrer. Carrer Montserrat d'Esplugues, 7 revolts i costerut, un petit tresor de poble, orgull dels que hi hem viscut. Les cases d'antigues pedres van ésser les nostres llars i els tilers, que t'envelleixen, un signe d'identitat. Els veïns i les veïnes, els qui vas donar recer, per tots nosaltres, per sempre, tu seràs el meu carrer. Ja està, m'emociona i tot, però
1: doncs
0: és que és així.
1: Doncs molt bé, un aplaudiment per l'Antoni Fuentes.
0: Sí, l'Antoni Fuentes és un artista.
1: Que també li agrada molt la cultura, les tradicions.
0: Molt. És un encant.
1: I va fer aquest poema, una salutació des d'aquí.
0: Sí, jo també, un petó.
1: I ja li enviarem l'entrevista perquè la pugui escoltar.
0: Sí, senyor, que la pugui escoltar, que li agradarà.
1: Mira, des d'aquest programa de les dones de la meva vila, hi ha una persona que li voldríem fer una entrevista, però malauradament ja no està amb nosaltres. I la recordem a cada programa, que és la Neus Oró.
0: Sí.
1: I una mica en el seu record, volem de recordar, el que fem ja és per finalitzar unes preguntes que t'he
0: molt
1: de fer.
0: Molt bé, digues.
1: Abans comentaves que l'olor que més recordes és aquesta olor de la tila.
0: Del tiler, del tila, sí, és una característica del carrer Montserrat. Sí, sí.
1: I també has comentat un tema de menjar a l'hora de berenar.
0: Pan xocolata, pan jo xocolata. Recordo el pan xocolata de berenar, sí. Era molt tio, crec que tots els nens menjaven pan xocolata, eh? No sé si algú, bueno, a vegades podia haver-hi melmelades, perquè si feien melmelades a la casa, doncs podies menjar una melmelada, però jo diria que el pan xocolata era bastant clàssic, era bastant clàssic.
1: I un menjar de parar taula, de cullera, quin menjar, quin dinar t'agrada?
0: A mi els canelons. Els canelons.
1: Per la tradició del Nadal.
0: Sí, sí, sí. La meva mare feia uns canelons molt bons. Molt
1: estupendos.
0: Bons. Sí, la meva mare, els canelons. Jo els canelons.
1: Una fruita que t'agradi?
0: Les cireres. Les cireres m'agrada menjar-les i collir-les. Oh, anar a collir cireres. No has anat mai a collir cireres?
1: Un cop.
0: Oh.
1: A Torrelles.
0: És molt bonic.
1: Ja fa molts anys.
0: Qui no hagi anat a collir mai cireres, que miri de buscar que algú li deixi anar a collir cireres, i és molt bonic, és molt maco, molt maco. Ara, abans de collir cireres, les primeres, les arracades de cireres, ja pots anar a collir cireres, però amb les arracades.
1: Amb les arracades posades.
0: Les arracades de les cireres, eh? Vull dir, agafes dos brots de cireres
1: sí,
0: i te les poses com arracades.
1: Jo ho feia.
0: I llavors, a collir cireres.
1: I a collir cireres.
0: Sí, és una fruita que no m'ha fet mai mal, perquè... Pues perquè, bueno, perquè m'he contingut, però les cireres m'encanten. A més, tenen molta simbologia. Agafes una cirera i te'n surten més. O sigui, vas trenant com la vida, que vas trenant i van sortint coses. Digues.
1: Un color.
0: Mira, el color de joveneta m'agradava el verd. Però amb els anys sóc molt ara partidari dels taronges grocs i caldera. Els colors caldera ara, no sé si és l'edat, noia, però m'agraden molt els tons taronges i caldera, ara.
1: Diuen que és el color de l'abundància. Que propicia l'abundància i la creativitat.
0: Sí, sí, no ho sé. Canvi de joveneta, va haver-hi un moment que vaig dir que no podria que canviïs, perquè tu compres verd, tot m'agradava verd.
1: Què no menjaries mai?
0: Què no menjaries mai? I t'ho dic perquè ho he provat i no m'ha agradat, ostres.
1: Ostres.
0: Ostres.
1: No li van les ostres.
0: N'he menjat i no em diuen res. Em fan una sensació d'una mica d'angúnia.
1: Doncs a mi em va passar l'inrevés. Em feia molta angúnia, però molta.
0: Sí.
1: Els musclos i les ostres era com que no. I un dia vaig provar les ostres i em van agradar.
0: I vas dir, i amb caves són delicioses. Sí, amb caves són delicioses, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més...
1: A carrer Montserrat, em diràs.
0: Ara
1: en l'actualitat, sí, eh?
0: Com a lloc?
1: Sí.
0: Home, sempre al carrer Montserrat.
1: Estigui com estigui, eh?
0: Bueno, jo no hi passo gaire. Ara hi ha unes glicines precioses, perquè aquest dia una amiga va passar pel carrer Montserrat i em va enviar unes glicines, no? Una fotografia, perdó, les glicines no, em va enviar una fotografia de les glicines que hi ha, el que jo en dic, Cal Cargol, que la gent en diu Cal Corberó, però allò és Cal Cargol, per mi, i per la casa és Cal Cargol. I llavors està preciós ara amb les glicines. I després, quan hi ha les bugambilles, aquell carrer és una passada. Jo procuro passar-hi poc perquè no trobo... Clar, no trobes a la gent. Jo és que sóc molt de... Som molt de pell, de sentiments, i passar per allà i no veure segons a la gent em costa una miqueta.
1: I a més veure que hi ha zones que eren obertes, que estan tancades amb reixes, que no pots passar pel passadís que hi havia abans, pel passatge,
0: bueno,
1: darrere
0: que...
1: de Cal Corberó ja no...
0: Home, allà un carrer que hi ha, un passatge que hi havia, l'han tancat i ha passat de... no sé com és, ha quedat una propietat privada i ara públic.
1: Exacte.
0: Bueno, però a part de tot això, em dona molt sentiment perquè hi ha molts records, moltes vivències i moltes coses maques allà. Sí.
1: Què és el que menys t'agrada d'Esplugues?
0: El que menys? home, el que estan fent d'edificar constantment a tot arreu i a tota hora, jo crec que estem superpoblats. Jo crec que no cal, és que no ens quedarà un... No hi havia, fa temps no hi havia espai per construir vivendes socials de lloguer, parlem de lloguer. Tot una joventut d'uns anys s'ha anat tot a fora. Doncs ens queixem de que tem una població gran, envellida, a mi em sembla, eh? Sí. Tenim una població gran, envellida. Ah, llavors, clar, s'arregla amb tot de pisos nous, que venen gent que és en plan, la meva opinió, en plan dormitori. Llavors aquest poble amb aquesta identitat que dels carrers, que, perquè això que he explicat jo del carrer Montserrat, segur que passa al carrer de l'Iglésia, i segur que passa al carrer de l'Avenç, i a la carretera de Cornellà, i la gent de Can Clota, i la gent de la Plana. O sigui, jo parlo del meu, clar, però aquesta idea hi és. Llavors, jo a veure, on visc ara, jo visc ara allà als pisos de la Maiola, no? On visc jo ara, hi ha tot una... tenim bastanta... a l'escala ens coneixem molt i tenim algunes trobades, un parell de trobades a l'any de veïns, bueno... això, però hi ha molta gent que és que ja que s'han volgut preocupar per Esplugues, però si no, dormen a Esplugues i prou, perquè treballen fora, estudien fora, tenen els amics fora, aleshores no s'integren tot això, totes aquestes construccions que estem fent. A mi em sembla que el que estem fent és omplir de ciment tot un poble, que no sé tot això que condueix. Clar, condueix econòmicament. Bueno, clar que sé que condueix. Ho dic en plan irònic, no, això? Clar que sé que condueix, però jo, per mi, tot això s'ha de deixar més. Si s'ha de... ja feia temps que es tenien que haver fet pisos de protecció oficial, que al final no s'ha fet. Quasi, aquest poble nostre de tants habitants no té quasi res de tot això. I això és el que menys m'agrada. Aquest anar fent un poble d'aquesta manera impersonal, que, bueno, que a més és un poble que sí, que sí, està bé, que està molt net. És un poble on per sort hi ha entitats, i que no s'ha de cuidar totes aquestes entitats, que tinguin relleu, que hi hagi gent jove que es vagi incorporant-se. Això que ha passat ara, que hem tingut la sort a la vida d'Esplugues de trobar gent més jove, perquè és que si no acabarem sent un poble que no serà un lloc dormitori impersonal. Això és el que menys m'agrada, això. La gent no té res a veure, però això no. Digues.
1: Ara et vull demanar dues coses. Et vull demanar que em proposis una altra dona perquè vingui aquí a parlar amb nosaltres.
0: Doncs mira, et proposo la Isabel Lozano.
1: Sí.
0: La Isabel Lozano et podrà parlar molt, molt, molt de la biblioteca, per exemple.
1: Val.
0: Que és una època on els joves d'aquí Esplugues, a nivell cultural, va ser una finestra d'aire fresc oberta a la cultura, a la cultura i al voler saber i al voler conèixer que vam tindre els joves en aquella època d'aquest poble.
1: I la segona cosa que sí que et vull demanar és si em pots dir una cançó o una música.
0: Bé, a veure, jo no he sigut mai allò, una fan d'un grup ni d'un cantant en exclusiu. A mi, cada època trobo jo de la meva vida, he tingut unes cançons que m'han agradat, que m'han tocat el cor, m'han tocat per dintre, i que formen part d'aquella època, d'aquell moment. Però, clar, al llarg de la vida no en tinc només una. Hi ha més cançons, tinc cançons de molts tipus. Llavors, ara sí que sí, a mi, bueno, m'agradava molt la gent de els cantautors, m'han agradat molt, la nova cançó m'ha agradat molt, el Víctor Jara també m'ha agradat molt, perquè, per exemple, m'agrada molt aquest tipus, m'ha agradat molt les cançons d'amor del Raimon, per exemple, aquella de Treballaré el teu cos, per exemple, aquestes cançons, l'Ovidi Molló, tota aquesta gent de la nova cançó m'han agradat tots, i això que dic, i altres cançons, però cada època hi ha hagut una cançó que m'ha agradat perquè em recorda tota aquella època, aquell moment, aquells quan fèiem les festes particulars, doncs llavors que ballava? Doncs pues el Duo Dinámico i aquesta gent.
1: Bueno, pues, el 15 anys, no?
0: Els 15 anys tiene mi amor, per exemple, però no és aquesta la cançó de la meva vida. No. Llavors, si en tinc que buscar un... Llavors, a mi m'agrada molt, te n'enriuràs, els boleros i el cante jondo. Oh. O sigui que jo vaig anar... és estrany, no? Però m'agrada molt el cante jondo. Sí. Jo vaig anar a veure fa molts anys aquí al CAPSA, el teatre, que ja no hi és, no existeix, el Teatre CAPSA de Barcelona, va vindre una companyia andalusa que van fer una obra de teatre que es deia Quejío.
1: Ah, sí?
0: No sé si tu l'havies vista o no.
1: No, no l'havia vista, però...
0: I em va impressionar, em va agradar tant aquell cant tan profund de sentiment d'un poble, que a mi el cante jondo m'agrada, i després m'agraden molt els boleros. Hi ha hagut èpoques que m'agradava la Maria Dolores Pradera, bueno, però com els boleros en general m'agraden, i em diràs tu que diuen, dius, però quines coses diuen els boleros? Però els boleros m'agraden com a música, els boleros m'agraden, i m'agrada molt el cante jondo.
1: Doncs, per finalitzar el programa, et posarem una cançó d'aquestes.
0: Ah, bueno, no, eh? espera't.
1: Digues.
0: Ara n'hi ha una, una que forma part, que va, quan ens vam casar, que vam posar diverses cançons, hi ha una que és un continu de la meva vida a partir de que m'he casat amb l'Iscla, a partir del casament, que és la del Lluís Llach, de Fes-nos esperar, fes-nos somniar. A llavors, com quan el meu fill va fer la comunió, quan l'han batejat també la vam cantar, quan vam fer 25 anys també la vam tocar, o sigui, és una cançó que surt a totes les situacions de parella amb l'Iscla, sempre surt, entre d'altres cançons, sempre no hi falta aquesta, que és Fer-nos esperar, fer-nos... Aquell cal que neixin flors a cada instant. Sí. Aquesta és la cançó, cal que neixin flors a cada instant. O sigui, que després de tot aquest rotllo, si n'hem de buscar una, que ja dic, n'hi ha vàries, et triaria aquesta de cal que neixin flors a cada instant, que més penso que és una cançó d'esperança, una cançó d'acció, perquè no floreixen soles, sinó que les has de treballar, i forma part d'una actitud també. Ja està.
1: Doncs gràcies.
0: Ja està.
1: Per estar avui aquí amb nosaltres.
0: Pues
1: amb
0: a tu.
1: Amb la Teresa Carbonell. Una abraçada que dono sempre a tothom. I gràcies a aquestes dones de la meva vila que passen per Esplugues FM per oferir-nos els seus records i les seves vivències.
0: Gràcies a tu per fer aquest programa que està molt bé, jo trobo, com a, que, bueno, que fas que la gent d'això, del poble, de la vila, que puguem dir les nostres opinions, i moltes gràcies per aquesta porta.
1: No fem res que no s'hagi fet anteriorment, però s'ha d'anar recordant per no perdre la memòria històrica de la nostra població. Doncs
0: pues tota la raó, i moltes gràcies, Isabel.
1: Doncs gràcies a tu i a totes les veïnes i veïns del carrer Montserrat, que tant t'estimes i tant t'estimen.
0: Home, i tant, això per descomptat.
1: Sí, vinga.
0: Gràcies, guapa.
1: A tu. Adéu. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.

Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat

0: Pugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de voli-pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Toms, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant

pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig en lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.